0: La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
1: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
2: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
1: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
3: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc potser de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
1: Per continuar amb les protestes han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
4: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
1: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
5: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
6: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
7: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern

0: demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis, que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
1: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
0: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
1: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
0: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
2: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
3: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
4: A todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
2: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
5: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
6: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
5: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
2: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
7: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
2: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
8: 3CAT Info.
2: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
9: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
2: Guillena afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
9: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
2: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
10: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
2: Tot després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
11: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
2: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat part d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
12: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
13: C'est pas le foot, ça.
14: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat. Terminat.
12: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
2: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinen que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
15: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys, mà de ferro contra polítiques integradores.
16: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
17: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectiu a los derechos.
15: Per sorpresa, la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
8: El temps.
2: Dani Ramírez.
13: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a quarts de vuit, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagurp a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
18: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
2: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També explicant que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
18: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
2: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
19: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
20: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
21: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Bosseler, president de CEPA.
22: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
2: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
8: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
0: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaurana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
1: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
0: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
3: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
0: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
8: 3CAT Info.
0: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
23: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
0: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
24: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
0: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
25: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
8: 3CAT Info.
0: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
8: L'actualitat esportiva a fons.
0: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
8: Trescat Info.
0: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
8: 3CAT Info.
0: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
8: 3CAT Info. Són 2:45.
2: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha plegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
0: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-offs. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
2: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
4: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
5: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
4: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
6: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
4: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
7: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, hi haurà esmorzar.
4: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
2: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. Al País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
9: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
2: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia a partir de dilluns en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
10: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
2: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
26: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
2: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
8: 3CAT Info.
2: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
11: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
12: Because I'm not against the star.
13: The question is not Jewish, it's Zionist.
11: They're kind of the same thing.
13: Not really.
2: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. 2 persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic 2 vegades en menys de 2 setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots 2 casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb 2 còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El Consorci Kibalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
14: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
2: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
14: És un euro que no l'ha més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
2: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida, Alba Mor.
15: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
16: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salve la papereta amb els pagesos, que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
15: Tot i això, en determinats casos no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixac, que és portaveu de l'entitat Fruita amb Justícia Social.
17: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
15: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
8: El temps.
2: Dani Ramírez.
18: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes aiguats, localment violentes aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
19: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona. per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
1: Ha passat un dia a veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
3: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
20: És un gran dia de trobada.
21: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
19: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
22: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels Supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
19: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
23: Bueno, he anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
24: Tot el beta, ella ve pels beta.
3: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
19: Entre elles, un foraster en directe.
27: Som al Palau Sant Jordi!
19: I també el concert dels concursants d'Eufòria, que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
28: És el millor, Gerard! És el millor!
29: És el millor, la Clara també!
30: Sí, Gerard, el meu cor!
19: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
2: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
31: Els turistes que arriben a Mallorca per encatar-se ja venen motivats de casa, no els calen cartells.
32: This is the Spanish culture.
31: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
33: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
34: Se pot escriure una benvinguda, però en la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà, com ho pot apreciar un de fora.
31: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
35: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
31: La traducció exacta del cartell és el que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrover, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
36: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el vertader debat. Perquè aquest 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
31: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
0: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Però clar, el ser de lloguer també hi ha el tema de propietari i, bueno, és complicat.
2: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro, Laia Claret.
4: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Corominas hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
5: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
4: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
5: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manol Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
4: Rosa Corominas en fa aquest balanç.
5: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
2: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77 a 102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
7: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
6: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
9: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
6: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
8: 3CAT Info.
6: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
10: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
6: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
11: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
6: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
12: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que porque he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
6: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodar s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
8: 3CAT Info.
6: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips al 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
8: 3CAT Info.
6: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
8: 3CAT Info.

0: La consulta, que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació, vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-offs. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat

0: mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
1: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
2: El barret para volants, fins a França, fins a França.
1: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
3: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
1: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
4: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
1: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
5: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
6: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
7: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
8: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027, i més allà.
7: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa d'apuntar

0: incompletes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
1: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
0: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
2: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
3: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret y por la presunción de inocencia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
4: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
2: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
5: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
6: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
5: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
2: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
7: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
2: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
8: 3CAT Info.
2: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
9: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte en els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
2: Guillena afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
9: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podia fer descarrilar.
2: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
10: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
2: Tot després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
11: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
2: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort 2 palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat fart d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
12: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
13: C'est pas le foot, ça.
14: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat. Terminé.
12: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
2: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinten que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
15: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
16: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
17: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
15: Per sorpresa, la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
8: El temps.
2: Dani Ramírez.
18: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní, i bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33, 34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat, ahir amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. El Port del Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a quarts de vuit, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagur, a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
13: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
2: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
13: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
2: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
19: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
20: Tu treballes, però quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
21: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Bosseler, president de CEPA.
22: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't detreu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
2: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
8: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
0: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaurana, Xavi Pasqual, no s'ha tallat en acabar el partit.
1: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
0: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
3: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
0: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
8: 3CAT Info.
0: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
23: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
0: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
24: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
0: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim a Banini.
25: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
8: 3CAT Info.
0: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
8: L'actualitat esportiva a fons.
0: En tennis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hoddart s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
8: Trescat Info.
0: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
8: 3CAT Info.
0: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
8: 3CAT Info. Són 3:45.
2: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha plegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
0: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
2: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera, refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
4: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
5: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
4: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
6: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc potser de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
4: Per continuar amb les protestes han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
7: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
4: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
2: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
9: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
2: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia a partir de dilluns en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
10: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
2: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
26: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
2: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
8: 3CAT Info.
2: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
11: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
12: Because I'm not against the star.
14: The question is not Jewish, it's Zionist.
11: They're kind of the same thing.
14: Not really.
2: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. 2 persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic 2 vegades en menys de 2 setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots 2 casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la Camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb 2 còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El Consorci Kibalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
13: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
2: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
13: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
2: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida, Alba Mor.
15: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
16: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salve la papereta amb els pagesos, que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
15: Tot i això, en determinats casos, no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixac és portaveu de l'entitat Fruita amb Justícia Social.
17: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
15: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
8: El temps.
2: Dani Ramírez.
18: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogor, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives. Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'anella olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
1: Passa un dia a veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
3: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
19: És un gran dia de trobada.
20: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fin ha arribat i m'he quedat flipant.
2: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
21: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
2: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
22: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
23: Tot el beta, ella ve pels beta.
3: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
2: Entre elles, un foraster en directe.
27: Som al Palau Sant Jordi!
2: I també el concert dels concursants d'Eufòria, que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
28: És el millor, Gerard! És el millor!
29: És el millor, i la Clara també!
30: Sí, el Gerard, el Gerard és el meu cor!
2: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana. I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
31: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa. No es calen cartells.
32: This is the Spanish culture.
31: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
33: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de sobte no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I trobo que amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
34: Se pot escriure una benvinguda per ensenyar la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà? Com ho pot apreciar un de fora?
31: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
35: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
31: La traducció exacta del cartell és el que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrové, de l'organització Té Referida, va més enllà.
36: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el verdader debat. Perquè aquests 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
31: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
0: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què, però ho veig una mica feixut. Clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari, i, bueno, és complicat.
2: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
4: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
5: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
4: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
5: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
4: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
5: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
2: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-offs. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
7: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
6: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
9: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
6: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
8: 3CAT Info.
6: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
10: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
6: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
11: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
6: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
1: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
6: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les tres grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat l'ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
8: 3CAT Info.
6: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
8: 3CAT Info.
6: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
8: 3CAT Info.

0: La consulta, que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació, vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la 5ª posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els 2 sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no

0: de França.
1: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
2: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
1: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
3: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
1: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
4: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
5: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
4: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
6: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
4: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
7: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes, perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
8: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
7: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
8: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
7: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.

0: Del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
1: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
2: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
3: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
4: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
3: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
5: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
6: 3Cat Info.
0: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: Guillena afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
7: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podia fer descarrilar.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
8: Si
9: reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: Tot després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
10: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
11: Fissat Hezbollah.
0: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat part d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
12: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
13: C'est pas le foot, ça.
14: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat. Terminat.
12: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
0: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinten que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
15: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
16: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
17: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
15: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a 7:45, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagurp a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
11: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
0: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
11: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
0: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
13: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
19: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
20: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
0: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Bosseler, president de CEPA.
21: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
0: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada 3 micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
6: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
22: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la 5a posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaurana, Xavi Pasqual, no s'ha tallat en acabar el partit.
23: Hem fet el ridícul o prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives, l'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
22: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
1: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
22: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
6: 3CAT Info.
22: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
2: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel, que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
22: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
3: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
22: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
4: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
6: 3CAT Info.
22: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
6: L'actualitat esportiva a fons.
22: En tennis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
6: 3CAT Info.
22: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
6: 3CAT Info.
22: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
6: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha plegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-offs. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
2: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
3: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
2: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
4: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc potser de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Per continuar amb les protestes han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
5: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
2: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
6: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
8: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
9: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on 2 noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
10: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star.
9: because I'm not against the star.
10: The question is not Jewish, it's Zionist.
11: They're kind of the same thing.
10: Not really.
0: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. Dues persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic dues vegades en menys de dues setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la Camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
13: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
13: És un euro que no l'ha més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida. Alba Mor.
14: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
15: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artes de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salve la papereta amb els pagesos, que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
14: Tot i això, en determinats casos no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixac és portaveu de l'entitat Fruit amb Justícia Social.
11: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
14: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
12: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33, 34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat, ahir amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallvé de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
17: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
18: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
19: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
20: És un gran dia de trobada.
21: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
17: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
22: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
17: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
23: He anat a jugar ja als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
24: Tot el beta, ella ve pels beta.
19: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
17: Entre elles, un foraster en directe.
25: Som al Palau Sant Jordi!
17: I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
26: És el millor, Jordi! És el millor!
27: És el millor i la Clara també!
28: Sí, en Jordi, en Jordi, en el cor!
17: El 3CAT en viu ha aconseguit l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
0: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
1: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa, no els calen cartells.
2: This is the Spanish culture.
1: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
3: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de sobte no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I trobo que amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
4: Se pot escriure una benvinguda per a ensenyar la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà, com ho pot apreciar un de fora.
1: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
5: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
1: La traducció exacta del cartell és el que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrové, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
6: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el vertader de debat. Perquè aquest 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
1: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
7: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. I, bueno, és complicat.
0: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
8: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
9: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
8: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura d'artistes.
9: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
8: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
9: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
10: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
11: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
10: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracienc guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
13: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
10: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
12: 3CAT Info.
10: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
14: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
10: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
15: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
10: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
16: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
10: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
12: 3CAT Info.
10: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el 7è i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
12: 3CAT Info.
10: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
12: 3CAT Info.

0: La consulta, que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació, vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret va anar volant fins a França, fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o peluques.

0: dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
1: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, hi haurà esmorzar.
0: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
2: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
3: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
2: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
4: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
2: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
5: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes, perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
6: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
5: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
6: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
5: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
2: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
7: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
8: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de

0: abraçada.
1: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant sense concretar d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
2: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
3: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
2: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
1: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
4: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
1: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
5: 3CAT Info.
1: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia Montserrat Guillén ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: Guillena afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
6: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
1: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
7: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
1: Tot després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
8: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
9: Fissat Hezbollah.
1: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte dubte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat part d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
0: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
9: C'est pas le foot, ça.
10: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat. Terminat.
0: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
1: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinten que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
11: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
12: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
13: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
11: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
5: El temps.
1: Dani Ramírez.
14: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogor, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a 7:45, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagurp a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
9: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
1: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
9: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
1: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
15: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
16: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
17: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
1: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Bosseler, president de CEPA.
18: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 16 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
1: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada 3 micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
5: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
19: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la 5a posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaurana, Xavi Pasqual, no s'ha tallat en acabar el partit.
20: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
19: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracienc guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
3: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
19: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
5: 3CAT Info.
19: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per paliar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
21: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
19: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
22: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
19: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim a Banini.
23: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
5: 3CAT Info.
19: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
5: L'actualitat esportiva a fons.
19: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. El quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
5: 3CAT Info.
19: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
5: 3CAT Info.
19: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
5: 3CAT Info. Són 6:15.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord a educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha aplegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
19: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-offs. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
1: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
2: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
2: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
6: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc potser de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Per continuar amb les protestes han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
7: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga,
0: entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, poder esmorzar.
2: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
1: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
7: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
1: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
8: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
1: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
10: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
1: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
5: 3CAT Info.
1: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
11: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
12: Because I am not against the star.
13: The question is not Jewish, it's Zionist.
11: They're kind of the same thing.
13: Not really.
1: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. Dues persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic dues vegades en menys de dues setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la Camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
5: 3CAT Info.
1: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
14: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
1: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
14: És un euro que no l'ha més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen, i llavors els fan i es fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
1: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida. Alba Mor.
24: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuits arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
25: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salva la papereta amb els pagesos que, cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
24: Tot i això, en determinats casos no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixac és portaveu de l'entitat Fruit amb Justícia Social.
9: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
24: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
5: El temps.
1: Dani Ramírez.
15: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat, ahir amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
16: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
17: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
18: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
20: És un gran dia de trobada.
26: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
16: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
27: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels Supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
16: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
28: Bueno, he anat a jugar ja als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
29: Tot el beta, ella ve pels beta.
18: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
16: Entre elles, un foraster en directe.
30: Som al Palau Sant Jordi!
16: I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
31: És el millor Gerard! És el millor!
32: És el millor i la Clara també!
33: Sí, el Gerard és el meu cor!
16: El 3CAT en viu ha aconseguit l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
1: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
0: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa, no els calen cartells.
2: This is the Spanish culture.
0: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
3: Arriba un moment en què el turisme és una cosa de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
4: Se pot escriure una benvinguda per ensenyar la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà, com ho pot apreciar un de fora.
0: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
6: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
0: La traducció exacta del cartell és el que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrové, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
7: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el vertader de debat. Perquè aquests 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
0: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
8: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Clar, el ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. I, bueno, és complicat.
1: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
10: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
11: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
10: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
11: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
10: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
11: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
12: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
9: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip graciant guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
13: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
9: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
5: 3CAT Info.
9: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
14: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
9: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
15: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
9: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
17: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
9: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodar s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
5: 3CAT Info.
9: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el 7è i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
5: 3CAT Info.
9: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
5: 3CAT Info.
18: Senyores i senyors, bon dia.
19: El matí de Catalunya Ràdio.

0: 6 del matí, avui ens devem amb 14 graus a Solsona, 20 a Tarragona i 17 a Fogars de la Selva. A partir de les 9, ens visitarà al matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats que des d'avui i fins dijous es sotmetrà consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no valen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
2: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada a la Catalunya Central i les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té aquesta primera vaga després del preacord. Avui també parlarem amb el cap de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no es tem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
3: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc. Aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser a cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I a partir de les 10 parlarem de la calor. Després d'haver batut rècords el mes de maig, quin estiu ens espera? En parlarem amb Francesc Mauri i també ens fixarem en el risc d'incendi amb David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. I a 2:15, secció del cor, amb Laura Fa. Por la mañana.

0: Amb la Laura Farr repassarem quins famosos han passat per la famosa caseta en els primers concerts de Bad Bunny a Madrid. També analitzarem per què la justícia ha ordenat repetir el judici contra l'actriu Ana Duato després d'haver anul·lat l'absolució pel frau fiscal. I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest Sant Jordi. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el 8è aniversari de l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol. L'1 de juny del 2018, el Congrés aprovava la moció de censura contra Rajoy, un Sánchez que probablement travessa ara un dels moments més complicats des que és a la Moncloa, va superar fa poques setmanes Aznar com a segon president espanyol més longeu. Si volgués superar Felipe González, hauria de resistir 5 anys i mig més.
0: I a Brussel·les?
2: Preocupats per l'ofensiva israeliana al Líban, França ha demanat que avui se celebri una reunió extraordinària del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per parlar de la situació a l'Orient Mitjà. L'exèrcit israelià continua expandint-se i ha anunciat en les últimes hores haver ocupat el castell de Beaufort, una posició estratègica al sud del país.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Amb la més que probable commuta de pena de presó de la política republicana i negacionista electoral Tina Peters, condemnada per manipular sistemes electorals a Colorado l'any 2020. La decisió del governador, demòcrata, ha generat controvèrsia. Alguns ho veuen com una cessió al trumpisme.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb un informe d'un dels grans bancs d'inversió, Morgan Stanley, que explica que els fabricants xinesos de cotxes elèctrics han deixat enrere la guerra de preus i competeixen ara, sobretot, en intel·ligència artificial, especialment en sistemes de conducció autònoma.

0: freqüents, baixarà una miqueta la temperatura, repetiran les boires a la costa.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llonch, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Però abans, quan són les 6 i 6 minuts, Sílvia Solanes i Lara García, bon dia.
2: Bon dia.
1: Repassem l'actualitat i comencem per aquesta consulta al personal docent sobre el preacord entre educació i els sindicats majoritaris que vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues.
3: El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva.
1: Montse Mir.
4: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
5: Ens basem en un sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
4: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Estarem pendents de quin seguiment tindrà avui la convocatòria de vaga de la Catalunya Central i les comarques gironines.
1: Això aquí al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar una agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació ahir.
6: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure. A causa del cop es va fer ferides al nas i a la barbeta. A dins l'edifici hi havia reunits representants sindicals i de la conselleria que intentaven arribar a un acord sense èxit per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes. Els delegats sindicals es van negar a abandonar l'edifici fins que no aconsegueixin un compromís de l'administració. Desenes de persones es van concentrar a les portes de la conselleria per condemnar l'agressió.
1: També continuen les protestes dels metges, aquesta vegada canvien d'estratègia.
3: A partir d'avui, en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients.
1: Berta Torrades.
7: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
8: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
7: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
9: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
7: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
6: Segons els Mossos, els fets van passar 7:45 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc, a Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig ja era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
1: Sí, sí, 10 del matí, en clau política, Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid i arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista.
3: És la primera base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts.
1: Madrid, Alba Gil.
10: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
11: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
10: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant el PP

0: Continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la.
1: La vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
2: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
3: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
2: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
1: I mentre des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, des de dins de les files socialistes hem sentit dues veus contraposades. El president Salvador Illa fa costat a Sánchez.
4: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
1: En canvi, el president Manxec, Emiliano García Page, marca distàncies i defensa l'actuació dels jutges i de la policia.
5: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo.
1: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP.
0: En paral·lel segueix el judici de la Kitchen. Avui declararà el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment.
6: És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per aquí demanant 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació com a confident del xofer de Bárcenas, qui va fer aquest encàrrec, i si passava informació als seus superiors polítics.
0: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
7: Segons la fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan el ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
8: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
7: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
1: La justícia espanyola tenia dubtes sobre la malversació i va passar la pilota a la justícia europea. Ara per ara, Oriol Junqueras manté la seva inhabilitació fins al 2031 i sense l'amnistia no es podria presentar les pròximes eleccions. El president d'Esquerra demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
9: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
1: Segons dades d'Alerta Solidària, fins ara s'han amnistiat 181 persones d'un total de 345 casos. En canvi, pel que fa a les policies, s'ha donat a gairebé tots 158. Els únics a qui no se'ls ha atorgat són els quatre agents acusats per les lesions a Roger Espanyol, que va perdre un ull. La Fiscalia s'hi manifesta a favor, però està pendent de resoldre's.
0: L'any que ve hi ha municipals i Junts per Catalunya Activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalan.
10: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen, i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable. Des de Barcelona, Jordi Corbalan, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de ser notícia d'aquesta matinada. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
6: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
11: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
12: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
11: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
12: El heredero
11: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban.
1: La reunió la demanada a França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
13: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
1: El president francès, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah. Ha superat la barrera dels 3.400 morts.
0: I també continua creixent la tensió entre els Estats Units i l'Iran.
6: Els Estats Units han confirmat que aquest cap de setmana han dut a terme atacs contra instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació respon a accions agressives de Teheran, entre les quals l'han de l'enderrocament d'un dron militar dels Estats Units que asseguren que volava en aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que ha respost atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat aquesta informació.
0: Passen 2:15 del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández Noguera i Àlex Bosch. Bon dia.
14: Bon dia.
7: Bon dia.
0: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, Nando Zanoguera.
15: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% al març, preveient que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Però a l'abril l'electricitat es va abaratir i l'executiu va decidir eliminar alguns beneficis fiscals. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes que tindrà.
16: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost de l'IVA farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni pujar l'IPC.
15: L'Associació de Consumidors Facua reclama que l'IVA de la llum sigui reduït de manera permanent. Nanda Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que asseguren que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
17: Els autònoms que es van manifestar pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'accés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
18: Cada vegada pugen més impostos i cada vegada demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
19: Tu treballes, però quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
20: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
17: La protesta organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
0: Detenen a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols vinculat a la Camorra.
21: Agents de paisada els Mossos el van detenir el 27 de maig al districte de l'Eixample en un control preventiu quan es va identificar amb un document fals. L'home de 33 anys està acusat d'assassinar juntament amb dos còmplices un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública. Els fets van passar el 2018. El detingut va passar a disposició judicial dissabte.
0: Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar en una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David.
22: Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
23: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
24: Because I'm not against the star.
25: The question is not Jewish, is sionist.
23: They're kind of the same thing.
25: Not really.
22: Les afectades recriminen que els facin la pregunta pel fet de portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia als Mossos d'Esquadra i ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes socials en què reivindiquen lluir l'estrella de David a Borbull.
0: Dues dones van resultar ferides, una d'elles greu, en esfondrar-se a la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
17: Les noies de 26 i 27 anys estaven en una piscina de la terrassa i quan es va esfondrar van caure a la planta inferior, on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les va atendre i les va traslladar a l'Hospital Trueta de Girona. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha desallotjat una família del pis de la mateixa planta que serà reallotjada.
0: I ha estat una de les notícies del cap de setmana. Regusta agredols a les celebracions de França per la victòria del PSG a la Champions dissabte.
21: Els episodis de violència que es van estendre a tot el país després de la final i que van acabar amb centenars de detinguts han fet dir al president Macron que ja n'està fart i que serà implacable amb els responsables.
0: Anem a París. Isabel Galí.
2: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
3: C'est pas le foot, ça.
4: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
2: Terminé. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui arrenca el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, el Rasmatàs o Paral·lel 62. A partir de dijous comença oficialment el Primavera Sound al Parc del Fòrum, per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal.
1: La segona.

0: I avui a Mérida se celebra la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. Entre els més nominats, dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya són La Tercera Fuga i Los Nuestros, que opten a millor espectacle de teatre, autoria teatral i direcció d'escena. La Tercera Fuga també opta al Max al millor actor amb Ton Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros als Premis a millor actriu i actor amb Mona Martínez i Mic Esparvé.
1: I La Tercera.

0: Ginesta anuncia els concerts amb què faran gira per presentar el seu últim disc. Tot gira igual però diferent. A banda del concert a la Sala Rasmatàs el 7 de novembre, també els podrem veure en moltes festes majors i a festivals com el Festivalot a Girona ara al juny, al Festival Estiu de Castelló d'Empúries o al Canet Rock al juliol i al mes d'agost al Festival Terramar de Sitges.
1: Poc més de 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pascual.
2: Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els Blaugrana acaben cinquens, es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pascual, tècnic Blaugrana.
3: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent.
2: En l'ascens a segona divisió A del futbol, empatar un de l'Europa davant el Celta, la semifinal anada. En l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria.
1: La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip.
2: Són declaracions d'Irene Paredes, que creu que és bàsic per poder suplir les baixes.
4: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
2: Golejada 0-4 del Barça al camp del Real Madrid Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, mentre que el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant. Previsions a la Lliga de Futbol Sala. A partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pels Blaugrana, i a les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no-ficció en català més venut aquest darrer Sant Jordi. I ara sapiguem amb què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser plantejar-nos tots plegats si realment és tan important per la nostra autoestima això d'estar morenos. O si més no, si ho és tant com per destrossar-nos la pell. Suposo que ja ho sabeu, però estar moreno no havia estat mai a la història un signe d'estatus ni res socialment desitjable fins fa aproximadament un segle. Abans, durant la resta de la civilització occidental, estar moreno era cosa de pobres, de qui treballava a l'aire lliure, i estar blanc i protegit del sol era un signe inequívoc d'estatus. La cosa va canviar cap a la revolució industrial, quan els obrers van començar a empalidir treballant dins les fàbriques, i entre els rics es va posar de moda les vacances d'estiu tal i com ara les coneixem. Aleshores, el bronzejat va passar a ser signe de que tenies temps lliure i et podies permetre passar temps fent el gandul a la Riviera, a la Costa Blava o als balnearis. Doncs bé, jo penso que potser estaria bé tornar als vells temps i que comprar números per agafar un melanoma tornés a estar mal vist.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
8: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
9: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
10: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
11: I els frescos d'Aldi!
10: Al!
11: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
10: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé!
12: El matí...

0: Canalies, avui cançons per no notar el 21% de l'IVA de la llum?
1: Exactament, recordem, ho estava dient també fa pocs minuts, que el govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març i ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses perquè té un cost elevat per les arques de l'Estat. Per tant, toca controlar la llum i encendre-la només quan calgui. Recordeu apagar-la com fa Nelly Furtado amb el seu primer gran èxit, Turn Off the Light.

També van voler estalviar energia a la banda britànica Bastille amb aquesta cançó titulada Shut Up of the Lights. Shut Up the Lights, ara sí. La lletra, you said, just shut up the lights, we don't need them to dance. Vas dir, només apaga els llums, no les necessitem per ballar. I encara una més, la banda americana Panic at the Disco també va dedicar una cançó a apagar els llums amb Turn Off the Lights, tot i que la lletra aborda l'esgotament personal, les inseguretats i la necessitat d'evadir-se de la realitat.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Sílvia Solanes i Lara García. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
1: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran avui aturades a les comarques centrals i gironines.
0: I avui a partir de les 9, Esther Niubó, consellera d'Educació, serà al Matí de Catalunya Ràdio. Això aquí, al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació.
2: ¿Eso es posible?
1: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure.
0: I aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
1: Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, Santi Barcón, cirurgià endocrí.
3: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
1: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la nena. Va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
0: Ho analitzarem a l'Àgora amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, entre d'altres. I Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant.
4: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
1: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
0: El líder ultradretà Abelardo de la Espirilla s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia.
1: Ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
0: I ara ens ho recordava el Canalies, a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
1: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna.
0: França promet contundència contra els responsables dels aldarulls per la victòria del PSG a la Champions.
1: El president Emmanuel Macron, durant la recepció a l'equip guanyador, s'ha declarat fart de la violència que ha deixat 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort.
5: C'est pas le foot, ça.
6: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem. Així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou. S'ha acabat.
5: Terminat.
0: I d'aquí uns minuts us ho expliquem. Els jocs per a mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
1: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona.
0: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de 3CAT en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
7: Ha passat un dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare. Però és
1: una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
0: Repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres.
8: Sí, i amb el verb resistir, Francesc, en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar. La Vanguardia, Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem a El Periódico, amb un enfocament ben diferent, però hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Pedro Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres, des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 terres a Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia. La IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia, que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón, entrevista a tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
0: Avui a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, es desperten amb 21 graus. Al migdia arribaran els 30 i a Cervià de les Garrigues en tenen 16, amb una màxima prevista de 32. Aquest dilluns comença amb alguns núvols i boira, però sembla que en general tornarem a tenir un dia de sol i calor. Eloi Cordomi, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a mesura que escalfi el sol, tots aquests bancs de núvols, fins i tot de boira que hi ha, sobretot a les comarques de Barcelona, s'aniran desfent i acabarà fent sol i calor a gairebé tot arreu, amb màximes de 30-34 graus a l'interior. A la tarda avui només hi haurà alguna tempesta aïllada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector oriental.
0: I després que l'actriu Judit Martín revelés que Lluís Pasqual va fer servir les seves imitacions de Montserrat Caballé com si fossin declaracions de la soprano, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. Gràcies a una confessió de l'actriu Judit Martín, hem descobert que el director Lluís Pasqual va encarregar-li una imitació de Montserrat Caballé, la qual, d'una forma fraudulenta, li demanava que un cop morta s'encarregués de dirigir-li un homenatge al Liceu. Aquest document fals va ser presentat pel mateix Pasqual com si fos cert i producte d'una gravació de Ràdio Reus, el tribut que el Gran Teatre va fer a la soprano barcelonina. No espero que Pasqual demani perdó, perquè quan se'l va acusar de males praxis amb les joves actrius que dirigia, no pas amb el jovent masculí, per cert, el director va fugir d'estudi. Però sí desitjo que, després d'una maniobra tan xerona i barruera, a Lluís Pasqual se li prohibeixi la possibilitat de dirigir en qualsevol dels teatres sufragats pels impostos de tots els ciutadans del país. El que sí podries fer, Lluís, és pagar-li el que li deus a la Judit, perquè, a banda de mentir, ets una mica garrepa. I pels diners no serà, estimat director, perquè mira que t'harem pagat de sobres.
2: Ah!

0: Canalies, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia de nou, avui amb la música de Gloria Gaynor i el seu himne titulat I Am What I Am. I és que tal dia com avui, 1 de juny, però de l'any 2003, Bèlgica es va convertir en el segon país del món a legalitzar el matrimoni igualitari, marcant una fita fonamental per als drets civils a nivell internacional. La llei va ser aprovada pel Parlament al febrer, promulgada el 30 de gener del 2003, i finalment va entrar en vigor l'1 de juny d'aquell mateix any. Dos anys abans ho van fer els Països Baixos, que van legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe, l'any 2001. Inicialment, la legislació excluïa el dret a l'adopció, que va ser legalitzada plenament per les parelles del mateix sexe uns anys més tard, el 2006.
0: Tot això, 1 de juny, que comença el mes de l'orgull, també.
1: El mes de l'orgull.
0: Oi, el celebrarem, no? I tant.
1: Home, sí, s'ha de celebrar, sempre s'ha de celebrar.
0: Què heu fet el primer cafè del dia, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, avui amb l'actriu Toni Acosta, que és a Barcelona representant l'espectacle Una madre de pel·lícula al Teatre Romea, una obra, un espectacle que gira al voltant de la síndrome del niu buit, i l'obra va partir precisament de la seva pròpia experiència.
2: La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Entonces yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Se va a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no, estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, si yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando?
1: Doncs resulta que no.
0: El Romea, això?
1: Exactament.
0: A tot això, quan són festes a...
1: Doncs mira, des d'avui fins al 7 de juny comencen les festes del Putxet de Barcelona. Avui a les 6 de la tarda hi haurà la inauguració de l'exposició El Putxet Sona. I tot plegat serà a l'Espai Putxet.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs una estampida amb més de 30 cavalls galopant pels carrers de Roma.
4: Decine di cavalli al galoppo spaventati, imbizzarriti, che corrono sull'asfalto.
3: Els animals es van escapar durant un assaig per la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a Roma, per celebrar el Dia de la República Italiana. Es veu que un policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i hi ha 3 persones ferides.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, portaveu de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona. Fa uns dies parlàvem amb ell perquè l'entitat criticava la decisió de l'Ajuntament de batejar les activitats prèvies a la sortida del Tour de França amb el nom de Festa Major del Tour. La plataforma considerava que aquest concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i creia que l'Ajuntament cedia davant d'interessos privats. Finalment, després de la seva protesta, el consistori ha accedit a fer marxa enrere i l'esdeveniment serà la Festa del Tour, a seques.
7: Això són esdeveniments que estan passant, o sigui, que han volgut que passin, però entorn a un esdeveniment que no té res a veure amb la història de la ciutat, amb una cosa creada pel propi veïnat. No es preservava el que era l'essència de lo que ha de ser una festa major i, per tant, contents que s'hagin tret aquesta denominació.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
9: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La possibilitat d'un acord de pau imminent entre els Estats Units i l'Iran allunya el preu del petroli dels $100. Avui el barril de Brent ronda els 93. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els inversors es mouen amb cautela. La borsa de Tòquio suma un 0,83%, la de Hong Kong un 0,70% i la de Xangai registra pèrdues però molt moderades. A Europa, divendres, els parquets van tancar pràcticament plans. L'IBEX 35 és el que més va créixer, va sumar un 0,46% i obrirà avui des dels 18.360 punts. I a Wall Street els principals indicadors van registrar rècords històrics davant l'expectativa de pacte. Estàs escoltant el Matí de Catalunya, Ràdio amb Francesc Soler.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 3 minuts i seran 3 quarts de 7. Aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui a les 12 del migdia arrenca la consulta als docents sobre el preacord amb educació. S'allargarà fins dijous. Un no suposaria continuar amb les
15: vagues. La pregunta és, acceptes el preacord per al personal docent el 29 de maig? La resposta és binària, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. L'USTEC defensa que, si surt el no, cal impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. I què diu el preacord? Doncs preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva.
3: Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, tot i això algunes assemblees sí que han decidit mantenir les protestes.
15: De fet, hi ha tres sindicats que es van aixecar de la taula i no secunden el preacord. Són la CGT, COS i la Intersindical. Avui hi ha vaga territorialitzada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
16: La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I en aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes, doncs, sobre els aspectes d'aquest pacte.
3: D'altra banda, una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
15: Segons els Mossos, els fets van passar a quarts de 8 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet a càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa i incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
3: Més coses. Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid.
15: I arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant dels casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Pedro Sánchez.
17: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
3: Mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions.
15: I continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la. Alma Ezcurra, vicesecretaria dels Populars.
18: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
19: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
18: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
15: I mentre que des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà dels populars.
3: I en clau internacional, Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de las Priella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
15: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El candidat a la coalició progressista ha denunciat irregularitats.
20: Representa el regreso al pasado. Parapolítico, narcotraficante.
21: El heredero de los narcoterroristas. El amigo del ELN y de la FARC. Cepeda, te vamos a derrotar.
15: El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
3: Amb un 3:15, des de la declaració del primer cas de la pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues.
15: El preu de la llotja de referència, la de Marculleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és d'un 27% més baixa que fa un any.
3: Lleida, Estela Bosoms.
22: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, ramader del Carràs i portaveu de Jarc.
23: Això en un porc de 115 quilos, que és lo, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
22: A curt termini la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés.
24: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
22: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant guanyant països competidors com el Brasil. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I s'avança la temporada de caça del senglar tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest mateix juny.
15: La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius.
3: Girona, Núria Peraire.
0: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer, i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
1: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
0: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a Lleida aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita.
15: Una de les novetats d'aquest any és que s'han creat un centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat.
3: Lleida, Júlia Albacar.
2: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També estan s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any, a més, s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Un nou tractament experimental podria obrir una via per pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia.
15: Es tracta d'una estratègia basada en l'ús de virus modificats al laboratori capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals i alhora activar el sistema immunitari per combatre el càncer, respectant el teixit sa. En un assaig clínic amb pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys. Ho ha explicat l'oncòloga del Vall d'Hebron, Eva Muñoz Couselo, que ha participat en aquest estudi.
4: Mostra una supervivència global ja 3 anys de seguiment d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Probablement és el més impactant és que aquests pacients responen al tractament amb una supervivència 3 anys superior al 80%.
3: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7 del matí. Els jocs per mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
15: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol impulsada per Barcelona.
3: Montse Mas.
6: Segons un informe de King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, el sector va moure l'any passat 91.000 milions d'euros a nivell global. El seu president és Todd Green en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
25: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
6: A l'Estat, els jocs mòbils mouen 722 milions d'euros i més de la meitat es queden a Catalunya gràcies al talent i als més de 120 estudis que es concentren a Barcelona. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc, Marta Viana.
15: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
3: I va passar la Marta Vives.
15: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de Trescat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de Trescat en directe.
26: Passa un dia a veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
15: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
27: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
28: Ella ve pels betes.
29: Estem fent un Kahoot de preguntes de Trescat.
15: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del Trescat. Marta Vives, pel Matí de Catalunya.
3: I a aquesta hora també repassem algunes estrenes a plataformes.
30: Let me ask you a question. What is your worst fear?
3: El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. Aquesta és l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López.
5: Marc Garriga.
7: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, ara en format sèrie a Apple TV. Aquí és Javier Bardem, qui interpreta l'assassí Max Cady, el paper que en el passat van encarnar Gregory Peck i Robert De Niro, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i comença a assetjar els advocats que no van saber defensar-lo. També arriben dues sèries més interessants, el thriller El Testigo a Netflix i a Movistar Plus Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena al streaming, destaca Turbulència en l'oficina a Netflix, una comèdia romàntica previsible però mancant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de la sèrie Ted Lasso, que s'enamoren dins l'empresa que ella dirigeix de forma estricta i on les relacions entre treballadors estan prohibides. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: 8 minuts i a les 7, ara els esports.
8: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant del València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
3: Ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
9: El PSG és el gran equip d'Europa i Luis Enrique el millor entrenador del moment. Dissabte es va confirmar l'hegemonia del club parisenc al futbol europeu. Luis Enrique estava eufòric, va complir el que havia avançat. Sense Mbappé faria jugar millor el PSG. I així ha estat. L'equip francès domina Europa, però qui serà capaç de disputar-li aquest domini els pròxims anys? L'Arsenal s'ha quedat a les portes i el Barça... Ara mateix sembla lluny, però és el repte ambiciós que ha de tenir el club blaugrana per seguir creixent.
3: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
11: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
12: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 22 graus a Barcelona, amb una humitat que supera el 90%. Hi ha molta xafogor. 18 graus a Valls, 12 graus a Sort. Avui, a bancs de núvols baixos, a molts sectors, sobretot de les comarques de Barcelona, arriben fins i tot al Ripollès i algun banc de boira a la costa. En general, però, s'aniran desfent, s'acabarà imposant el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, però molt allà de l'extrem nord del Pirineu, potser el Pirineu Oriental seran més freqüents. Avui les temperatures arribaran entre els 30 i 34 graus, les més altes a les comarques de l'interior, i d'aquests pròxims dies destacarem que dimarts i dijous seran els dies més inestables de la setmana, amb tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de finals de setmana, divendres i dissabte, tornarà a pujar fort la temperatura.
13: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
14: Ara amb Lidl Plus anacards per 4,99. T'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
16: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
30: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
31: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
32: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
33: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
34: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
35: I pot ser tot això sent professional.
36: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
37: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: A dos quarts de nou, obrirem l'aura parlant del tiroteig a Badalona que va deixar una nena ferida, amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias. A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui que comencen els 4 dies en què els docents han de decidir si accepten el preacord entre el departament i els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu. Després entrevistarem el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal per saber tots els detalls de la visita del Papa Lleó XIV la setmana vinent a Catalunya.
0: A 11:15, secció del cor amb Laura Fa.
3: I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest Sant Jordi.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
1: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
7: Amb temperatures inusualment altes, divendres va venir en Mauri a temes pendents per fer un cop d'ull ràpid als registres més destacats arreu del país.
2: 42 ara. Graus al Gla de l'Estany.
7: Molt bé.
2: 38,5 a Vallpitreres. Ah-ha. 47 a Espolla la Vella. Ben apropet, Espolla la Tova, sempre més freda. 46 graus. Sí. En canvi, a Vilatranca del Penedret tenim un ambient
7: Mauri,
2: més refrescant. 38 graus.
7: Què tens?
2: Els mateixos.
7: 12 anys, Mauri.
2: A Torre d'Enguarra.
7: A Torre d'Enguarra també tenim 38
2: graus.
7: Graus.
2: Mauri, a Porrera, Mauri, capital Mauri de la comarca del Bafumat. Ara mateix 40 graus. En canvi, a una zona de menys relleu, a la plana del Pit, tenim 31 graus de temperatura, pocs més que els 29 de Torroella del Montgró i els 30 de la Natja de Mar.
7: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un detall, un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta Sandra Sabatés.
4: Tal dia com avui naixia a Los Angeles Norma Jean, més coneguda com a Marilyn Monroe. Ben aviat, la indústria de Hollywood va aprofitar la seva joventut, carisma i bellesa per mostrar-la a la gran pantalla com el prototip de dona rossa, atractiva i amb poques aspiracions intel·lectuals. Però darrere d'aquesta imatge s'hi amagava una dona intel·ligent i sensible, acostumada a refugiar-se en els llibres i que un bon dia, farta de patir tota mena d'abusos, es va plantar i va muntar la seva pròpia productora per assegurar-se el sou que mereixia i poder decidir el rumb d'una carrera que acabaria massa d'hora, als 36 anys. Així que avui és un bon dia per recordar aquella Marilyn que volia ser artista, deia, no un afrodisíac del cel·luloide.
1: I el segon, en Lluís Gavaldà.
5: Un bon motiu per tenir un bon dia avui és l'anunci de la reforma d'una casa al vell mig de Londres. Es tracta del número 3 de Savile Row, un carrer ple de sastres molt britànics on et fan els millors trajos a mida de tota la capital. Però en aquest edifici concret la cosa no va d'armilles ni pantalons. La cosa va dels Beatles, perquè el número 3 és on es trobaven les seves oficines mentre van tocar plegats. I és aquí on ara han anunciat la propera inauguració d'un museu que ocuparà tot l'edifici, incloent un espai màgic que fins ara estava amagat. Sí, Beatlemaníacs, prepareu una escapada l'any que ve, que per fi ens deixaran pujar a l'indret on John, Paul, George i Ringo van fer el seu darrer concert, el terrat més famós de la història del pop.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb una menja fogós a moltes comarques. Eloi Cordomi, bon dia.
1: Sí, bon dia. Ara mateix tenim alguns bancs de boira i de núvols baixos que provoquen aquesta sensació de xafogor, que és especialment acusada a les comarques de Barcelona. Durant el matí s'aniran desfent i creiem que acabarà dominant el sol, i a la tarda sí que podrien créixer algunes nuvolades amb algun ruixet molt aïllat a l'extrem nord del Pirineu.
0: A partir de les 9 avui ens visitarà al Matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Riubó.
2: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats que des d'avui i fins dijous es sotmetrà consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera Niubó què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no avalen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
3: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada a la Catalunya Central i també a les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té. Avui també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir al vespre a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada de l'hospital, no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
4: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc. Aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I en clau internacional, la notícia de la nit la tenim a Colòmbia. L'ultradretà Abelardo de la Espriella ha guanyat la primera volta de les presidencials.
5: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Doncs amb aquest missatge que no enganya ningú de defensar la democràcia amb la raó o per la força, diu, Espriella celebrava haver quedat al davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en el recompte. La segona volta, que és la definitiva, es farà el 21 de juny. I a França només es parla dels incidents del cap de setmana en les celebracions pel títol de les Champions del Paris Saint-Germain i que han deixat un mort, 300 ferits i 780 detinguts.
6: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont
0: été aldarulls que han arribat al debat polític. El mateix president Emmanuel Macron diu que això no és futbol, que és intolerable i que serà implacable amb els responsables. Tot això, avui que ve la seca al Tarragonès, el sol ha sortit a les 6 i 25 minuts i a Vallfogona de Ripollès es pondrà a les 9 i 21 minuts del vespre. Benvinguts al nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Set i quatre del matí, Sílvia Solanes, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Voten.
8: Els mestres i professors catalans, a partir d'avui a les 12 del migdia i durant 3 dies se celebra la consulta entre tot el col·lectiu. La pregunta és, acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Hi ha dues possibles respostes, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
9: Per poder votar, els docents rebran un correu electrònic. USTEC, el sindicat majoritari, defensa avalar l'acord. També professors de secundària. En canvi, sindicats minoritaris, com la CGT, la Intersindical i COS, fan campanya pel no i han decidit mantenir les mobilitzacions previstes des d'avui fins divendres.
0: Montse Mir.
10: L'USTEC ja ha anunciat que, en cas de rebutjar el pacte, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i, tot i que els dos sindicats majoritaris han convocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
11: Ens basem en un sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
10: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'investigarà.
12: L'agressió d'un policia a una professora durant una protesta dels mestres ahir davant la Conselleria al País Valencià.
13: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible?
8: Hòstia! Les imatges s'han fet virals. La dona, que no està fent res, rep de sobte una empenta per l'esquena de la gent antiavalots que la fa caure a terra. L'impacte contra l'asfalt es va fer ferides al nas i a la barbeta.
9: La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha titllat els fets d'inacceptables i ha garantit que s'investigaran exhaustivament.
0: Sense hores extra. Sense hores extra.
12: Continuen també les protestes dels metges, que aquesta vegada han canviat d'estratègia.

0: denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
1: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ràdio.
0: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 10 anys.
3: Tenia la nena que va rebre ahir l'impacte d'un projectil a Badalona. La bala va rebotar durant un tiroteig al barri de Sant Roc i va impactar el braç de la nena. La van traslladar en un vehicle particular a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig al barri en només 5 dies.
4: L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
2: Torna el 21%.
5: L'IVA de la llum i del gas, el govern espanyol el va rebaixar, recordeu, al 10% al mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encareria els preus de l'energia. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, detalla els efectes d'aquest restabliment de l'IVA.
6: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
3: La resta de mesures del paquet anticrisi com els beneficis fiscals a la gasolina i el gasoil les mantindran fins al 30 de juny. El govern espanyol haurà de decidir aleshores si es prorroguen o no.
2: Primera executiva.
4: Del PSOE, des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz la setmana passada, el missatge intern de Sánchez torna a ser el de resistir i demanar temps.
2: Madrid al Vagil.
7: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
8: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
7: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Arrenquen.
3: Les jornades anuals del Cercle d'Economia, que s'allargaran fins dimecres i passaran autoritats europees i internacionals.
4: Avui hi participaran, entre d'altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Demà hi anirà el rei Felip VI i dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez.
2: 150 persones.
5: Després del segon aniversari de l'aprovació de la llei d'amnistia per part del Congrés, encara hi ha 150 casos per resoldre, entre ells els de Carles Puigdemont o d'Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es posicioni sobre els seus casos.
3: Ara la pilota està a la taulada de la Justícia Europea, que s'ha de pronunciar en els propers mesos sobre la malversació. Junqueras, inhabilitat mentrestant fins al 2031, demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
9: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
2: Sorpresa.
4: A la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia s'ha imposat l'ultradretà Abelardo de Lasprilla amb un 43,7% dels vots per davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que ha tret 3 punts menys.
5: Cepeda i fins i tot el mateix president, Gustavo Petro, han qüestionat aquest primer recompte. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu a la presidència.
2: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
11: Representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante.
10: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de Lasprilla, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
11: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
10: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Una fe indestructible.
3: És com assegura que se sent l'expresident veneçolà Nicolás Maduro, que des del gener està detingut amb la seva dona a Nova York. El líder xavista ho ha dit a través d'un missatge publicat a les xarxes socials.

0: reunió d'emergència.
1: Del Consell de Seguretat de l'ONU avui davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió l'ha demanada França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
2: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: Fissat Hezbollah.
0: Implacable.
4: Missatge contundent del president francès Emmanuel Macron després dels greus incidents per la celebració de la Champions del PSG que van començar la nit de dissabte diumenge a París, però que després s'han estès a altres punts del país.
0: París, Isabel Galí.
5: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
6: C'est pas le foot, ça.
7: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
5: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més declaracions.
8: En el judici de la Kitchen, avui és el torn del primer investigat de la cúpula policial durant el suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
1: Es tracta d'Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó.
0: Madrid, Tania Tàpia.
9: Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan al ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
10: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
9: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tania Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenquen.
4: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir candidat a l'alcaldia de Barcelona. Hi ha tres candidats.
0: 50.000.
8: Són les persones que han participat a la festa del 3Cat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts.
0: Marta Vives.
11: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3Cat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de 3Cat en directe.
12: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
11: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
13: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
14: També hi havia pels betes.
15: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3Cat.
11: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un Foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3Cat. Marta Vives, pel matí de Catalunya.
0: Compte enrere.
1: El Primavera Sound, que arranca aquest dijous i per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal. Avui, però, comença el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, Razzmatazz o Paral·lel 62.
0: I Catalunya lidera.
4: El mercat dels jocs per a mòbils i tauletes a Espanya. Aquest mercat ja genera més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs arreu del món.
0: I en esport, Robert Prat. Xiulets.
16: Pel Barça de Xavi Pascual, que perd contra el València de 25 punts i es complica els aparellaments als quarts de final de la Lliga de Bàsquet.
17: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc, i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Què passa quan un jugador i un venedor de l'OMCE es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
20: Només pel fet de comprar el cupó diari?
19: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'OMCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
20: Mira que bé!
19: Quan et trobes amb un venedor de l'OMCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
21: OMCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dilluns 1 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya han nascut la Bruna, quan faltaven 5 minuts per les 4 de la matinada a l'Hospital del Mar de Barcelona, i l'Ernest, amb 4 quilos 450 grams, a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
18: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Balsareny, 19 a Òrrius i 21 a Cornellà. Carreteres, Txell Garriga.
21: Bon dia. Un accident talla a la C31 entre Sant Adrià i Badalona, direcció Mataró. La cua comença a acumular ja a la ronda litoral i a la resta de vies cap a Barcelona. De moment, congestió habitual sense incidències.
3: La Fundació CRAM ha alliberat 5 tortugues marines a la platja de la Pineda de Castelldefels, al Baix Llobregat.
22: Es tracta de 5 exemplars recuperats en aquesta fundació per la conservació i recuperació d'animals marins.
3: Maria Guixà.
23: Aquest alliberament també ha comportat un acte de pedagogia per la població. En parla la Sílvia Giral, oceanògrafa del CRAM.
24: Ens trobem amb gent que manipula malament l'animal, que l'únic que vol és fer-se fotos o fer recursos per les xarxes socials en vez de fer una acció d'intentar actuar bé. Llavors, com si fos qualsevol altre accident. Trucar al 112, mantenir la distància i no fer res.
23: Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Més notícies. De fet, dues de breus de successos a aquesta hora a Barcelona i a Osona. La primera, els Mossos han detingut a la capital un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la Camorra.
21: Agents de Paisal han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals.
22: L'home de 33 anys està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
3: I a Vic, els Mossos han detingut un home dues vegades en menys de 2 setmanes per portar sobre diversos paquets de cocaïna.
21: La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que en veure'ls un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga.
22: 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues.
3: I quan falta una setmana per la visita del Papa a Barcelona, us expliquem que el carrer Marina de Barcelona, al davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, torna a estar obert.
21: Això després de gairebé mig any amb l'accés limitat per les obres de reurbanització.
3: Laia Framis.
25: La intervenció ha permès garantir l'encaix urbà del temple amb la plaça Gaudí i ampliar l'espai per adequar-lo al volum de visitants i a les activitats ciutadanes en aquest entorn. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
26: Reforça una miqueta el projecte que tenim dins l'àmbit dels espais gran afluència i és la necessitat de recuperar aquests espais per tenir estructures comunitàries i al mateix temps millorar el que és la qualitat urbana.
25: Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I cultura. Anem al teatre. Concretament al Teatre Goya, que estrena el muntatge L'últim àtom, escrita i dirigida per Jordi Oriol i protagonitzada per Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa Torres i Lara Segú. Serà a les 8 del vespre, entrades a partir de 27 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
18: El Matí de Catalunya Ràdio. Precisió, qualitat de materials, exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
27: El Matí de Catalunya Ràdio.
21: Són les 7 i 20 minuts. Repassem ara les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres. El diari Ara titula Sánchez resisteix. La Vanguardia diu que Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. I amb un enfocament ben diferent hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes de capçaleres, des del periòdico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela. I acabant pel titular de La Vanguardia, la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, El Periòdico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón entrevista tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
18: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys
2: i 300.000 euros al comptat, va ser el
5: 93.966 93966 de la sèrie 5005.
2: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui us volem parlar de com Spotify està convertint-se en un creador d'experiències per a superfans. Maiol Roger, bon dia.
16: Bon dia. No és una simple aplicació per escoltar música. Spotify ja ha passat a fer concerts, experiències exclusives i amb accés privilegiats per als fans més fidels.
6: Gràcies a la família Spotify per tenir-nos aquí esta noche. Gracias a ustedes por estar aquí esta noche.
16: Aquest que sentiu és Bad Bunny al Billions Club Live, una iniciativa de Spotify que porta els artistes amb més de 1.000 milions d'escoltes a actuar davant d'un grup reduït de fans que selecciona la mateixa plataforma. La idea és senzilla. Si ets dels que més escolten un artista, Spotify et pot premiar amb accés a concerts exclusius, entrades abans que ningú o experiències que no estan obertes al públic en general. L'última a Barcelona amb Olivia Rodrigo. La indústria musical ha entrat a l'era dels superfans, que és la manera de monetitzar l'obsessió pels artistes. Tenir millors llocs, accés prioritari, marxandatge exclusiu o experiències directes amb l'artista. I Spotify està apostant fort. L'empresa defensa que aquesta és la propera revolució de la indústria i els permetrà seguir creixent. Penseu que va superar l'any passat 761 milions d'usuaris actius amb 300 milions de subscriptors amb resultat rècord i uns beneficis que es van traduir en 1.000 milions de dòlars retornats als grans noms de la indústria. I ara anirà un pas més enllà amb Spotify Reserved.
7: Spotify is proud to introduce Reserved. For the first time, an artist's most dedicated fans on Spotify Premium will have two tickets held just for them.
16: Així ho explicava René Volker, cap d'esdeveniments en viu de Spotify. Spotify Reserved reservarà per primer cop dues entrades als principals fans abans que arribin al públic en general. És un acord amb el gran gegant de la indústria de música en viu, Live Nation, propietari de Ticketmaster.
0: Maiol, i això com es traduirà?
16: Doncs mira, de la mateixa manera que en un concert ara, quan compres les entrades, hi ha espais reservats per als principals patrocinadors, Spotify tindrà el seu forat només per fans que hagin escoltat un cert nombre de vegades els seus artistes. Això començarà aquest mateix estiu als Estats Units, amb alguns cantants seleccionats, i després s'anirà ampliant a més mercats. La pregunta és la de sempre, si això ajudarà els fans de veritat, o si simplement estem davant d'una nova manera de convertir la fidelitat musical en una subscripció encara més premium.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Divendres, l'Enigmàrius feia educar militarment i la resposta era formar. Formar és sinònim d'educar, però també de posar en ordre un cos de tropes. Formeu! Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius corporal. Substància líquida del cos que fa riure. De 5 lletres. Substància líquida del cos que fa riure. 5 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: A 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre com l'actor Alberto San Juan va esquivar les preguntes de Jesús Cintora sobre actualitat i política. Això va passar dissabte a Televisió Espanyola.
12: El dissabte, Alberto San Juan va anar al programa de Jesús Cintora a promocionar La Luz, la pel·lícula que ha fet sobre abusos a l'Església Catòlica i que és fantàstica, per ser. I va fer algo que crec que es posarà de moda per evitar el clickbait. Cintora li preguntava quasi exclusivament per l'actualitat i la política i San Juan, encara que va respondre a quasi tot, com fa sempre, va advertir que no volia donar titulars que es pogueren traure de context. I va explicar: vull que ajustar-me al que estic fent aquí esta nit, que és treballar per promocionar una pel·lícula.
0: I a la recomanació del dia, avui que fa 100 anys del naixement de Marilyn Monroe, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Ningú no és perfecte.
1: Un clàssic que aguanta més que bé. Dirigida per Billy Wilder, és segurament la comèdia més icònica de Marilyn Monroe, que hi brilla al costat d'uns grans Jack Lemmon i Tony Curtis en la pell de dos músics que s'han de disfressar de dones per fugir de la màfia. Tenint en compte que és una pel·lícula de l'any 59, podria haver envellit malament, però sorprèn veure-hi reflexions ben actuals. Història del cinema i una gran manera de retre homenatge a la Marilyn. Ningú no és perfecte està disponible a Prime Video i a Filmin amb opció de doblatge en català.
4: A Bezoya som molt de viure molt fort i molt de cantar-li a la vida molt fort també.
11: Faltas en el aire!
4: T'ho he dit, molt fort. Vinga, acompanya'm, que sé que aquesta part te la saps.
11: Glòria, glòria.
4: Ja ho sabia jo, que la coneixies bé. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
13: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 130 milions.
14: Amics.
13: Rialles.
14: Llocs.
13: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:02 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
15: Bon dia. El preacord.
17: Ens basem en un sistema assembleari per veure quin serà la nostra decisió.
20: Sí, sí, bueno, aviam què passa.
15: El preacord o acord provisional que han arribat els sindicats del sector de l'ensenyament i la Conselleria d'Educació és protagonista del dia perquè a partir d'avui se sotmet a votació fins dijous.
0: I mentrestant els sindicats majoritaris han decidit aturar les vagues territorials, tot i que algunes assemblees les mantindran.
28: Sí. Veus? Així ells han pogut estirar les vagues fins al final de curs, eh?
0: Sí. Irene Rigau és consellera d'Educació, bon dia.
28: Bon dia, Francesc. Ja ho veus, un altre curs llançat a les escombraries.
15: A veure, no crec que s'hagi llançat a les escombraries. Senzillament els professors han estat reclamant... Què fa?
28: Què s'ha de fer, Gerardet, si volem dir alguna cosa? Què s'ha de fer?
15: No sé, escolta, estem fent un programa de ràdio...
28: Què s'ha de fer? Aixecar el dit. A veure, Francesc, maco, digue'm el que em volies dir.
0: No, només li volia preguntar si a vostè, com exconsellera i exprofessora, li sembla bé aquest acord.
28: Si vols que t'ho digui, val més que no em posicioni, perquè com que he estat a totes dues bandes de la taula, perquè jo abans de consellera era senyoreta, no podria influenciar en els professors.
15: Però vostè té la sensació que
28: no
15: dijous...
28: No estàs quan... aixecant el dit, Gerardet. Una mestra d'avui en dia diria que tens algun dèficit d'atenció, però jo crec que ets idiota. No?
15: A veure, no, però a part d'imaginar-se...
28: Francesc, maco, què em vols preguntar? Que veig que estàs aixecant el dit.
0: Sí, li volia preguntar si creu que dijous els professors podrien tombar el preacord.
28: No. No, sincerament tinc la sensació que ara sí que l'acceptaran perquè només queden 3 setmanes per acabar el curs, que són unes setmanes molt maques perquè els nens tornen abans a casa, els professors anem recollint les cosetes, entreguem els àlbums, sí. Són 3 setmanes que s'ha de fer feina i després doncs ja venen les vacances i posar-se a fer manifestacions a 35 graus perdent vacances, doncs mira, no.
15: No, però no són vacances aquí, encara, eh? Quan els nens se'n van, els professors encara es queden a l'escola
28: pesat,
15: corregint.
28: Home, que t'ho dic 50 vegades, que al final t'hauré de posar de cara de la paret, eh? Home, ja sabé, Gerardet, eh? Que sé qui és el dit.
0: Són 2:15.

0: Arrenquem el mes de juny amb una notícia econòmica. A partir d'avui, l'IVA del gas i la llum torna al 21% després d'uns mesos al 10% per la guerra a l'Iran. Es calcula que això pot suposar entre 5 i 10 euros a la factura. Avui dilluns també arrenca la consulta als mestres i professors sobre el pacte a què van arribar divendres Educació i sindicats. A les 9 ens visita la consellera Esther Niubó, li preguntarem per l'acord i per l'avís d'USTEC. Si els docents no l'avalen, proposaran fer vaga les dues últimes setmanes de curs. Sindicats minoritaris com la CGT, la Intersindical o la COS faran campanya pel no i mantenen les protestes previstes des d'avui i fins divendres.
1: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Avui les aturades previstes afecten la Catalunya Central i les comarques de Girona. Veurem com van. I en temps d'agora també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no es tem per la seva vida. I d'aquesta matinada, a Colòmbia, l'ultradreta s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
2: Vamos a defender la democracia por la razón.
0: Aquest era el missatge de l'ultra Abelardo de la Espriella després d'aconseguir el 43,7% dels vots. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, s'ha quedat amb el 41% i no ha reconegut el resultat. La segona volta es farà el 21 de juny. I els esports, Robert Prat.
3: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
0: Pel que fa al temps, a aquesta hora tenim algun núvol i força sensació d'humitat i xafogor. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, el matí està sent bastant variable, amb algunes capes de núvols prims, també hi ha alguns bancs de núvols baixos que donen aquesta sensació de xafogor, algun banc de boira puntual. En general, creiem que tots aquests núvols s'aniran aixecant, s'imposarà el sol a la majoria de comarques. Avui en temperatures de 30-34 graus a les comarques de l'interior, una mica més frenades a la costa, i com a molt algun ruixadet a l'extrem nord del Pirineu, alguna tempesta aïllada al Pirineu Oriental. Poca cosa avui. Demà sí que serà un dia més inestable, amb més tempestes de tarda, sobretot al nord i al nord-est de Catalunya, i dijous tornarem a tenir una altra tongada d'aquestes tempestes de tarda amb unes temperatures que al final de la setmana tornaran a pujar.
0: Mobilitat a aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat a la xarxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A l'R14 hi ha un endarreriment de 40 minuts en el regional que ha sortit de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders. A l'R11, al mitjana distància que ha d'arribar a Barcelona Sants des de Figueres, va amb una demora d'11 minuts, i pel que fa als autobusos, diverses línies interurbanes de Segalers al Vallès van amb retard per avaries de vehicles.
0: I a les carreteres, doncs atenció, perquè dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a la C31 i a l'AP7. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Sí, a l'AP7 està arribant a Tarragona en sentit sud, talla uns dos carrils i ten uns 2 quilòmetres també de cua, i el que està provocant més afectació, de fet, està a la C31 entre Sant Adrià i Tarragona cap a Mataró, perquè tallava la via fins fa tot just uns minuts. Ara s'està retirant i s'hauria de començar ja a normalitzar. Cap a Barcelona, de moment, congestió als punts habituals, però no consten problemes en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Ara passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí i comencem amb les opinions destacades. Maiol, Roger, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
8: El diplomàtic Jorge Dezcallar escriu un article al periòdico titulat Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
9: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoca una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
8: Al País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
9: Explica que el periodisme contribueix a fer que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i presumptament culpable.
8: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
9: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
8: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
9: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
8: A l'ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern de dretes a Espanya.
9: Creu que l'esquerra li falta èpica i als partits se'ls han acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
8: I per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acull el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sónar i el Primavera.
9: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
0: I sapiguem ara què ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Garcet.
7: L'originalitat passa per tornar als orígens. Ho deia Gaudí, Gaudí tornarà a Reus. Jaume Vic, en una informació publicada al Diari de Tarragona, ens diu que a Reus es construirà una rèplica de la capella de l'Assumpte que s'està fent ara mateix a la Sagrada Família, al carrer Provença. El mateix Gaudí va deixar que aquesta capella es pogués reproduir a Xile i ara la Sagrada Família ha accedit a que es pugui replicar a Reus en una operació conjunta entre les administracions públiques i la Fundació Gresol, un cost de 10 milions que permetrà que finalment Gaudí torni a Reus.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
11: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya.
13: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
16: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
17: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
16: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Marta Viana. No només el Papa anirà a Montserrat.
20: De fet, més de 700.000 persones han caminat i passejat pels camins del massís de Montserrat. Llegim a Regió 7 que dispositius anomenats ecocomptadors camuflats en els camins més freqüentats permeten comptabilitzar-ne els excursionistes. Això és a banda de les visites al monestir. L'abadia i el seu entorn van rebre l'any passat en total gairebé 2,5 milions de persones.
0: Què per Cervera?
21: La botiga oficial de merchandatge de Marc i Àlex Market, llegim al Segre, que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai i al darrere, però, hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
0: Qui surt a la borsa?
20: El conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Llegim a La Vanguardia que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars i ara encara s'està enriquint més amb els productes refinats del petroli arran de la guerra a l'Iran. Ha anunciat que el seu imperi sortirà cotitzat a la borsa.
0: Qui ha plantat Donald Trump?
21: Diversos artistes que havien d'actuar en l'acte de celebració dels 250 anys d'història dels Estats Units. A través de la xarxa social Truth Social, Trump ha contraatacat, plantejant substituir-ho per un míting del moviment MAGA, el Make America Great Again, en comptes de tenir cantants sobrepagats que ningú vol sentir, ha dit. I ha tret ferro dient que ell és l'estrella número 1. Ull recull el Nacional.
0: Haurà d'assajar més.
20: L'orquestra de la ciutat de Vigo, que resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho avala la justícia. El web de 3CAT recull una sentència que dona la raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat del que devia aquesta orquestra a la ciutat de Vigo. Cobraven uns 14.000 euros per dues actuacions, però després de l'espectacle no els van pagar la meitat que faltava perquè no tenien el mínim de qualitat.
0: I els francesos també ballen flamenc.
21: 200 persones vestides de flamenc han desfilat pels carrers de Tolosa al festival Le Nouveau Printemps. Al cap davant de la processó, l'artista espanyola Pilar Albarracín, les creacions de la qual es presenten arreu del món. Veiem les imatges al diari francès Le Dépêche.
0: Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia, Marc Forado i Lara García.
1: Avui arrenquem a Colòmbia, llegint l'històric diari El Espectador, que titula que Colòmbia vol un extrem. Ho diu perquè el conservador Abelardo de la Espirella i l'esquerrà Iván Cepeda disputaran la segona volta presidencial a Colòmbia després d'una primera ronda molt polaritzada en un país dividit entre dos models oposats. El primer s'admira en Trump, el segon en el president Petro. Els votants de centre, explica l'article, han quedat esborrats. I a la República Democràtica del Congo, el diari Actualité explica que s'ha convocat per avui i demà una reunió ministerial d'emergència per coordinar una resposta comuna davant el brot de la nova variant d'Ebola. Es desplegaran laboratoris mòbils en punts fronterers i hi haurà més equips de protecció de personal sanitari.
21: En plan econòmica, Expansión publica que el govern espanyol va rècords amb la llei antiopes i ja ha aturat 1.600 operacions des de finals del 2020 d'inversors forasters no desitjats a Espanya. Avui, 5 dies, destaca que 300 milions de persones juguen a videojocs a Europa i que la immensa majoria ho fan de manera gratuïta. El diari es fa ressò d'un informe impulsat pel King, empresa creadora de Candy Crush, que situa el sector dels videojocs en smartphones com un dels pilars de la indústria audiovisual europea. I l'ON Economia repassa quins seran els ingressos dels jubilats aquest estiu. Diu que la paga extra es paga al juny juntament amb la mensualitat ordinària, de manera que cobraran el doble. Els jubilats podran disposar d'aquests diners en els seus comptes bancaris entre el 24 i el 26 de juny, depenent de l'entitat.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Marca parla de la bogeria per Espanya, amb cues des de les 7 del matí per veure l'entrenament de la selecció espanyola a les Rozas. El diari AS destaquen que des de la Federació Espanyola mai s'ha vist res igual amb un equip, mentre que el Mundo Deportivo, el seleccionador espanyol De La Fuente, diu que té el millor equip del món. A l'esport destaquen la confessió de Lamine: vaig sentir la por de no jugar al Mundial.

0: On no hi ha por, però sí tensió, és al Madrid. El Marca publica que puja la tensió a les eleccions amb un Florentino disposat a vendre un 5% del club. El diari A reconeixen que molts jugadors estan esperant les eleccions de diumenge per oferir-se al club blanc. El periòdico diu que la violència embruta la festa del PSG amb un Macron que afirma que n'estan tips. La Vanguardia parla de Luis Enrique com el rei de París que ha transformat el PSG i Le Parisien fa broma dient que el tècnic asturià seria ara mateix elegit alcalde sense presentar-s'hi.
1: Hola a todos!
2: I a la premsa del cor, el cap de setmana mogut del rei, el Hisenda Pineda.
3: Nou incident amb la bandera d'Espanya. Recordem el 12 d'octubre de fa uns anys quan un paracaigudista, lluint la bandera a moda de capa, es va deixar mitja dentadura en un fanal de la Castellana. O aquell dia de les Forces Armades en què van hissar la bandera a l'inrevés i el rei va pensar que entre tots no en fan un. Doncs bé, ha tornat a passar. Dia de les Forces Armades. En el moment d'hissar la bandera es trenca el fil que la sosté i aquesta cau dramàticament cobrint els soldats. Mentrestant, el rei aguanta la solemnitat però no pot evitar quedar curt de pell, obrir parpelles al màxim i posar els ulls com dos ous durs. Entre això i que va haver d'anar als toros, haurà valgut la pena el sou de tot l'any només per aquest cap de setmana.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Vinga, felicitem la cantant Alanis Morris. Oh. A veure, com et va la intuïció, Soler?
2: 53?
4: 52.
2: Oh,
4: molt bé.
2: Mira.
4: També l'actor Morgan Freeman.
2: Ui, 82.
4: Una mica més, segona oportunitat.
2: 86.
4: 89. Mm. Encara tenim un altre actor, en aquest cas Tom Holland.
2: 43.
4: Oh, és que ha fet molta vida aquest home, aquest noi, pràcticament. En fa 30 avui, Tom Holland.
2: Què dius? 38 només. Fatal.
4: L'actor i presentador Dani Mateo.
2: 45.
4: 47. Mira. Escolta'm, t'hi estàs aproximant bastant, eh? I acabem felicitant la top model Heidi Klum.
2: 18.
4: Ja li agradaria. 53.
2: El santoral.
4: Avui és Sant Justí, considerat el primer filòsof cristià, és el patró dels filòsofs. Va viure al segle II i va ser martiritzat juntament amb alguns dels seus alumnes. A Roma va passar cap a l'any 165 i, evidentment, va passar per defensar la seva fe. Sant Justí va morir decapitat. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Justí o la seva freqüència és inferior a 4.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és 1 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb l'Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 1 de juny de 2016, l'Audiència de Barcelona jutja Leo Messi per haver defraudat 4 milions d'euros a Hisenda. El futbolista del Barça l'acusen de no haver tributat a Espanya els ingressos per drets d'imatge entre el 2007 i el 2009. Messi només va als jutjats, vestit amb americana i corbata, el dia que li toca declarar. Diu que ell es dedicava a jugar a futbol i que signava el que li deia el seu pare. L'Audiència l'acaba condemnant a 21 mesos de presó i 2 milions d'euros de multa. També avui fa 10 anys, Antoni Bassas entrevistava Joan Tardà i Gabriel Rufián al diari Ara. Destaca una resposta de Tardà. Mai a la vida investirem un president que no doni suport a un referèndum a l'escocesa abans d'un any. I també una frase de Rufián. Votar Podem a Catalunya és rendir-se. Esperar que canviï allò que segur que no canviarà. Acabo amb el Primavera Sound 2016 que tenia com a caps de cartell Radiohead, PG Harvey, Brian Wilson i Manel com a únic grup català que hi actuava.
2: Avui és 1 de juny del 2026, és el dia 152 del calendari, falten 20 dies per l'estiu, 23 per Sant Joan i demà comença la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8.
8: Per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers a la votació.
9: Si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar.
10: Manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
11: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials.
12: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
13: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen.
14: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Clan.
15: Grup social que prové mitjançant una filiació unilineal d'un avantpassat mític o no conegut i que se sol dividir en llinatges.
1: Els Mossos investiguen si el tiroteig de Badalona es deu a una guerra entre clans.
2: Establishment.
1: Anglicisme que defineix el conjunt de les persones que exerceixen el poder i controlen l'ordre establert en un àmbit determinat. Les jornades del Cercle d'Economia, que comencen avui amb la presència del rei i de Pedro Sánchez, reuneixen un any més l'establishment català i espanyol.
2: I desvirtualitzar.
1: Coneixer en persona algú amb qui prèviament s'ha establert una relació virtual. Encara que el terme sigui per les xarxes socials, en certa manera podem dir que milers de fans del 3CAT van poder desvirtualitzar les principals cares de la plataforma El 3CAT Viu.
2: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 282.
9: Són els casos confirmats d'Ebola a la República Democràtica del Congo. S'hi inclouen 42 morts. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació al país i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana.
2: 27%.
9: La cotització de la carn de porc a la llotja de referència, la de Mercolleida, és un 27% més baixa que fa un any. Des que es va detectar el primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. La temporada de caça del senglar s'ha avançat aquest mes de juny per reduir-ne la densitat.
2: I 150.
9: Són les persones que, dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, encara esperen que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
2: I veig tres imatges pel foradada. A la primera imatge veig una pista d'un aeroport, s'hi veu un vehicle tipus furgoneta de color blanc. La part del darrere està coberta amb una lona de color marró, podríem dir. El cotxe està pujant a una grua per una rampa.
6: És el Papamòbil a l'aeroport del Prat. 9 dies abans que arribi Lleó 14, ja ho ha fet un dels seus vehicles. N'hi ha un altre que també ho ha fet a Madrid. En el cas de Barcelona, el Pontífex el farà servir, aquest icònic vehicle, en tres ocasions. El 9 de juny a l'estadi Lluís Companys, l'endemà per recórrer la distància entre l'aparcament a l'abadia de Montserrat i el temple, i l'últim i el més multitudinari, segur, a la tarda del dia 10 de juny, carrer Rosselló, per arribar a la Sagrada Família.
2: A la segona veig la plaça de Trocadero, a París, amb la Torre Eiffel de fons. En primer pla, diversos agents antiavalots s'organitzen darrere, un cotxe totalment en flames i al fons centenars de persones concentrades.
6: Una de les moltíssimes imatges que ens han deixat les celebracions violentes aquest cap de setmana, les celebracions de la Champions del PSG. No és la primera vegada que passa, però els 8.000 agents de la policia desplegats no van poder evitar nous aldarulls que han acabat amb un mort, 300 ferits, 780 detinguts i la promesa de Macron de mà dura contra els violents.
2: I la tercera de París, a Roma. S'hi veu una gran avinguda amb una mitjana al mig, en un sentit de circulació, un embús de cotxes i, en sentit contrari, una trentena de cavalls desbocats.
6: Els animals es van escapar durant un assaig per a la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a la capital italiana per celebrar el dia de la República. Es veu que la policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i a 3 persones ferides.
2: Falten 8 dies per la visita del Papa. Al matí cada dia us n'expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
15: Bon dia. El motiu principal de la visita és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara que s'hi ha instal·lat al capdamunt una creu de 17 metres. En la missa es commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, considerat l'arquitecte de Déu. Gaudí era profundament catòlic, ho reflectia en la seva obra i fa més de 30 anys que es va impulsar una causa de beatificació de la seva figura. La beatificació dins l'Església Catòlica és el pas previ a la canonització, que implica esdevenir sant. El Papa Francesc va declarar venerable Gaudí l'any 2023 i això va donar inici al procés de beatificació. Per culminar-lo, però, cal que el Vaticà li reconegui haver obrat un miracle. Per a la canonització se'n requereixen dos.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. La fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia explica que l'objectiu de l'estudi és aconseguir que quan les paparres ens piquin ens provoquin una al·lèrgia permanent a la carn animal. Volen aconseguir-ho, diu la notícia, modificant un gen de la paparra. En concret, el que desenvolupa una molècula que es transmet als humans a través de la saliva d'aquestes paparres. La reacció al·lèrgica que s'intenta desencadenar es produeix després que les persones a qui hagin picat aquestes paparres mengin carn animal. Aleshores, l'al·lèrgia s'activa i la persona deixa de menjar carn. Diu la notícia que la Fundació de Bill Gates finançarà aquest estudi amb quasi 5 milions de dòlars. La seva pretensió és potenciar la carn d'origen vegetal o sintètica, és a dir, la carn artificial que imita la carn animal però que es fa en un laboratori.
2: I això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: La Universitat CEU Abat Oliva ha celebrat la primera edició dels Premis Abat Oliva. una iniciativa creada per reconèixer institucions i trajectòries compromeses amb el desenvolupament humà, social i acadèmic. Sota el lema Arrels que inspiren, persones que construeixen, la universitat ha distingit entitats com l'Abadia de Montserrat, Càritas a Catalunya, Caixa Research Institute o la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, així com personalitats vinculades al lideratge institucional i empresarial.
18: Estudis de casos i experiències reals, classes en grups reduïts, tallers, seminaris pràctics. A la Universitat CEU Abat Oliva creiem en la formació pràctica i personalitzada. Per això apostem per la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
16: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la Fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal és una notícia falsa. Ara bé, és cert que la Fundació Bill Gates finança un estudi en paparres, però l'objectiu real no és fer-nos al·lèrgics a la carn animal, sinó erradicar les paparres blaves asiàtiques. Són paparres que ataquen les vaques i els transmeten malalties mortals.
2: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
2: 7 minuts i les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
20: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara és difícil determinar quin grau de seguiment tindran. Avui hi haurà aturades a les comarques centrals i gironines.
2: Avui a partir de les 9, Esteur Niubó, consellera d'Educació, serà al matí de Catalunya Ràdio. I al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació.
21: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure.
2: Aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui.
20: Per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
2: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
21: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i li hauria impactat el braç. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
2: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol continuar governant.
22: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
20: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
2: A Colòmbia, el líder ultradretà s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials.
21: Abelardo de las Priella ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra Iván Cepeda. La segona volta, el 21 de juny, determinarà el relleu de Gustavo Petro.
2: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
20: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la pressió del conflicte de l'Orient Mitjà.
2: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
21: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
23: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
24: Bon dia. Pel que fa al temps, tenim alguns núvols i encara algun banc de boira a aquesta hora, però ràpidament aniran marxant i avui farà força sol. A la tarda podria arribar a créixer algun ruixat aïllat al nord del Pirineu, sobretot al Pirineu Oriental, amb una temperatura semblant a la del cap de setmana i amb molta sensació de xafogó avui. I els pròxims dies esperem tempestes de tarda, sobretot dimarts i dijous. Ara a les 8 ho ampliem.
23: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: Pel que fa al trànsit, atenció, un accident tapa la ronda de dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
25: Bon dia de nou. S'hi està tallant un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat, però provoca retenció molt intensa des de Montigalà i de retruc també està tapant ja l'entrada pel nus de la Trinitat. I un altre accident està començant tot just, acumular cua a l'AP7 a Sant Cugat cap a Martorell.
26: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
27: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
28: Skoda.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Canalies, què vull?
0: Vinga, va, anem a trucar a l'Ot. M'encanta l'Ot, eh? Ot m'encanta.
2: No el nostre, eh?
0: No, l'Ot Serra ja li agradaria fer 6 anys. També t'ho dic. Oh. A veure si ens contesta, perquè aquesta setmana és una setmana especial per ell.
3: Bon dia.
0: Bon dia, que ets l'Ot?
3: Sí.
0: Ot, què tal?
3: Sí.
0: Escolta'm, què estàs fent ara mateix, Ot? Ot? Estàs esmorzant. I què esmorzes?
3: Cereals amb iogurt.
0: Opa, mira. Escolta'm, que saps d'on et truquem, Ot? Sí. Oh. Sí, què? Sí, què? Ot?
2: Ot, hola.
0: L'Ot s'ha quedat mut. Ot, et toquem del Matí de Catalunya Ràdio perquè dimecres fa 6 anys el papa i la mama i la família et desitja que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara, fill,
2: ara.
0: El rima porta l'Ot a la seva manera. Que seran per compartir aquests somnis amb tu i et volen dedicar aquesta cançó dels Pets que es diu Massa jove per fer-me gran.

0: Home, oh, quina meravella! Home, oh, clar.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu,
2: I llonganissa, també.
0: Home, sí, que t'endús aquesta llonganissa ral de vinyó. D'acord, Hort? Cot, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari aquest dimecres.
1: Bon dia.
2: Una abraçada, Hort. Adéu, adéu.
1: Bon dia.
0: Escolta'm, que simpàtic, Hort, per favor.
2: Ui, sí, a les 6 del matí jo no estava així quan tenia 6 anys, a les 6 del matí.
0: A les 8 del matí quan tenia 6 anys. A saber com eres, Francesc.
2: Ni ara, ni ara.
0: Recordeu que si voleu demanar una cançó, 636-36-06-09. Ens envieu un WhatsApp i el Manu Guix us dedicarà una cançó com aquesta que acabem d'escoltar.
3: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. Dos accidents compliquen la circulació a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, fins a Horta i a Santa Coloma, i tapen el nus de la Trinitat. I un altre accident comença a acumular cua també a l'AP7 a Sant Cugat cap a Martorell. El transport públic sense incidències.
0: Aquest migdia engega la consulta als docents per validar el preacord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària que aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. L'USTEC alerta que si s'imposa el no, hi haurà vaga indefinida. I els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball que estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona en el segon incident d'aquest tipus en els últims 5 dies en aquest barri. L'alcalde, Xavier García Albiol, vincula els fets amb la màfia d'ocupació que viu a la zona. El líder ultradretà Abelardo de las Priellas s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. El Consell de Seguretat de l'ONU reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió l'ha demanada França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. Primera reunió avui de l'executiva del PSOE després de l'actuació policial a la seu del partit. Pedro Sánchez manté que la dreta vol fer caure l'executiu de males maneres i insisteix en la intenció d'esgotar la legislatura. I a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Des de la declaració del primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència Mercolleida remunta a poc, però no arriba als nivells previs de la crisi. Mentrestant, s'avança aquest mes de juny la temporada de caça del senglar tot Catalunya. I prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc a la festa 3Cat en viu. Durant dos dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria.
2: Esports.
3: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. Cauen 77-102 i ara jugaran contra el Múrcia. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol. Golejada de les Blaugrana 0-4 amb el Madrid Club de Futbol. I el Granollers d'handbol es classifica per a Europa després de superar 38-29 al Ciudad Real. I en futbol sala, avui, segon partit de quarts de final, Valdepeñas, Barça, amb un triomf per als blaugranes.
0: I el temps, el mes de juny comença amb una temperatura suau, una miqueta més suau, amb calor a l'interior però menys intensa, màximes de 27 a 32 graus i el Pla de Lleida fins als 34. Dia de sol avui, amb alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els darrers dies.
4: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Doncs comencem, és dilluns, 1 de juny. Arrenquem la setmana parlant de nou dels docents que voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o votar no, però en el cas de votar no, es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta coincideix amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és encara insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, les comarques de Girona i també a la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Doncs bé, com dèiem, les mobilitzacions avui no s'aturen del tot. En el cas de Girona s'ha optat per mantenir part de la protesta i l'han traslladat a la seu de la Generalitat. Alguns docents han passat la nit en 17 tendes plantades davant de l'edifici. Anem cap allà. Fèlix Martín.
2: Hola, bon dia. Tranquil·litat a aquesta hora davant la seu de la Generalitat a Girona, on hi comptem 17 tendes de campanya amb els mestres i docents que hi han passat la nit. Els professors de Girona, que s'han mobilitzat, asseguren que el preacord entre sindicats i el Departament d'Educació de divendres és de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització de les aules, la cobertura legal dels professors o bé millores per al col·lectiu docent entre 0 i 3 anys. D'aquí que hagin mantingut aquesta protesta i l'acampada, ha explicat Paula Matamala, mestra a Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc potser de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: La coordinadora gironina manté la crida a la vaga per avui dilluns, però han suspès una manifestació prevista per a mig matí a Girona i en el seu lloc faran una assemblea aquí, davant la seu de la Generalitat.
0: I també manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès amb una manifestació a Manresa i accions a Montserrat. Monistrol de Montserrat, Nàtia Dell.
6: La CGT, la Intersindical i l'assemblea de centres del Bages i el Moianès segueixen amb la convocatòria que tenien prevista. A les 9 han quedat al pàrquing del Cremallera de Monistrol de Montserrat, on s'hi han de sumar també docents d'Osona, el Lluçanès i també del Berguedà i el

0: d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. A partir d'avui deixaran de fer hores extres en una trentena d'hospitals. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu, forçar la Conselleria de Salut a negociar millores, i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
1: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha els serveis d'hospitals com el de Bellvitge, la Vall d'Hebron, el Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. No afectarà, però, les urgències ni tampoc les visites ordinàries. Passen 8 minuts de les 8. Una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets van passar a quarts de 8, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Notícia que ens ha arribat de matinada. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda. Tots dos han superat la primera volta i s'enfrontaran en la segona, el 21 de juny, per succeir a Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
3: Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta d'aquestes eleccions presidencials a Colòmbia. Tant el candidat progressista Iván Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot aquesta passada nit electoral. De la Espriella celebrava la victòria a la ciutat colombiana de Barranquilla, protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica. L'escoltem.
4: El heredero de los narcoterroristas.
3: Per la seva banda, el candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, denunciava irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
5: Representa el regreso al pasado parapolítico narcotraficante.
3: Així doncs, el balotatge o segona volta d'aquestes presidencials en el calendari pel 21 de juny.
0: El Consell de Seguretat de l'ONU reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió l'ha demanat a França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort, que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir també que continuarà la seva expansió al Líban.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
7: Fissat Hezbollah.
0: El president francès Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat ja la barrera dels 3.400 morts. I continua creixent la tensió entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han confirmat que aquest cap de setmana han dut a terme atacs contra instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació respon a accions agressives de Teheran, entre les quals l'abatiment d'un dron militar dels Estats Units que asseguren que volava en aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que hi ha resposta atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat, però, aquesta informació. Més qüestions. El nombre de casos confirmats d'Ebola a la República del Congo puja a 282 després de registrar 19 casos positius més. Entre els casos confirmats s'inclouen 42 morts. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació a la República Democràtica del Congo i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. Les autoritats sanitàries adverteixen que l'abast real del brot podria ser superior al que indiquen aquestes dades. L'Organització Mundial de la Salut manté activa una alerta sanitària internacional, com que no hi ha vacunes ni tractaments homologats contra la variant del virus responsable d'aquest brot actual. La

0: La resposta ara se centra en la detecció ràpida dels casos i en les mesures de prevenció. 3 minuts i arribarem a 8:45 i ara marxem cap a Madrid. Pedro Sánchez reuneix avui l'executiva del PSOE en la primera trobada després que la Guàrdia Civil entrés en el seu partit. El setge judicial no fa renunciar al president del govern espanyol a demanar més temps als seus socis per poder culminar l'agenda progressista. Sánchez manté que la dreta intenta fer-los fora de la Moncloa amb trampes i males arts. Alba Gil.
1: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
2: Esta oposició marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
1: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny.
0: Mentrestant, el Partit Popular continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua també parlant d'una moció de censura sense concretar-la. Però la vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Sánchez que el facin caure.
3: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
4: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
3: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: I mentre des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, des de dins de les files socialistes hem sentit dues veus contraposades. El president Salvador Illa fa costat a Sánchez.
5: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
0: En canvi, el president manxec, Emiliano García Page, marca distàncies, defensa l'actuació dels jutges i de la policia.
6: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten hores d'ara una moció de censura de la mà dels populars. Doncs arribem en punt a 8:45, moment d'aturar-nos, fer un cop d'ullera si una miqueta més detingut a carreteres i transports públics. Tota la informació a aquesta hora la té la Txell Garriga. Txell, molt bon dia.
7: Bon dia. El punt més complicat de moment és l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Tenim dos accidents a les dues rondes en sentit Llobregat que estaven tallant un carril fins fa tot just uns minuts. Tenien lloc a l'altura d'Horta i també de Santa Coloma, tant per la Ronda Dalt com per la Litoral, però en els dos casos veiem que s'acaben de retirar pel que la circulació s'hauria ara de començar ja a normalitzar. De moment encara veiem, però, aturades. La Ronda Litoral també manté la retenció entre el Fòrum i la Barceloneta, en aquest cas habitual. I a l'entorn de Barcelona i cap a la capital, veiem la congestió als punts també habituals, de moment no consten problemes en cap punt, tenen algunes aturades, això sí, A2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, també C32 a Viladecans, o la C31 també al Prat, ben bé fins a l'enllaç amb la Ronda. I també van plenes C17 a Parets, C59 a Caldes de Montbui, AP7 entre Mollet i Santa Perpètua, en aquest cas amb algunes aturades força puntuals i concentrades a Santa Perpètua. I pel que fa al transport públic, de moment no consten incidències més enllà de les demores a Rodalies per les limitacions de velocitat, de moment força puntuals i de menys de 10 minuts i mateixa situació a l'alta velocitat però entre Barcelona i Madrid. De moment això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
8: Matí a dilluns molt tranquil, molt estable, només tenim alguns núvols baixos locals, fruit de la humitat, també hi ha alguns núvols enganxats a la Vall d'Aran. La temperatura mínima, doncs, alta a la costa, amb valors que en alguns casos no han baixat dels 21 o 22 graus, per exemple, el Masnou, Barcelona, Castelldefels o la Ràpita. A l'interior també valors molts entre els 14 i els 17, 18 o 19. I fresca, una mica fresca al Pirineu, i per exemple, a Cerdanya, al voltant dels 18 graus. A la tarda tindrem algunes nuvolades cap al nord del país, Pirineu, i pot caure algun ruixat o alguna tronada, però fora del Pirineu és difícil que avui s'escampin. I la temperatura diurna pot baixar una mica. El descens pot ser una mica més accentuat cap al litoral i al prelitoral de Tarragona i també el de Barcelona. Per posar xifres, Lleida avui arribarà als 34 graus, a Tortosa als 32, Barcelona als 27 o Manresa als 31. És a dir, farà calor, però una calor no tan exagerada com dies enrere.
0: Fresca Info.
9: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
10: Només pel fet de comprar el cupó diari?
9: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
10: Mira que bé!
9: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
13: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
12: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
13: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
14: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart de nou. A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
15: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. Ara marxem cap a Lleida. Des de la declaració del primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència, la de Merco Lleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi, i ara mateix la cotització és un 27% més baixa que fa un any. Estela Busoms.
16: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscard, ramader del Carràs i portaveu de Jarc.
17: Això en un porc de 115 quilos, que és lo, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
16: A curt termini, la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés.
18: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
16: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil.
0: Això mentre s'avança la temporada de caça del senglar, tot Catalunya, per reduir-ne la densitat, ja es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Pereira.
1: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer, i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
19: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
1: El president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça, Joan Espona, ho veu amb bons ulls.
20: No fa res més, en definitiva, que facilitar-nos les coses, no? Estalviant-nos un tràmit administratiu que havíem de fer, no?
1: Les pluges abundants dels últims mesos fa que s'arribi a la primavera amb la vegetació en esplendor, el que significa que hi ha més aliment pels senglars, pel que crien més, i es preveu que creixi la població de cara als propers mesos. L'objectiu seria arribar a tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona les xifres pugen fins als 14 senglars.
0: Canviem de qüestió. El col·lectiu feminista del Pallars denuncia la situació límit insostenible, diuen, de l'atenció a la salut sexual i reproductiva al Pallars i l'Alta Ribagorça. Alerten que actualment només hi ha una llevadora de l'ICS per donar cobertura als CAPs de tot el territori. Denuncien llistes d'espera de fins a 4 mesos. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
21: L'entitat assegura que una sola professional ha d'atendre una població d'uns 24.000 habitants, repartits entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, en un territori extens i amb dificultats de mobilitat mobilitat pròpies de l'alta muntanya. El col·lectiu alerta també que la manca de personal està provocant sobrecàrrega laboral i una afectació directa a les usuàries, especialment en l'atenció durant l'embaràs, el postpart i la salut sexual. Des de Salut admeten la problemàtica, però asseguren que ja es treballa per ampliar personal, segurament de cara a l'estiu, i que cap dona ha quedat desatesa. Eduard Sanjurjo, director de l'Hospital Comarcal del Pallars.
2: Sí que s'han hagut de reorganitzar agendes, probablement hi ha hagut menys hores d'atenció, però sempre s'ha donat l'atenció i sempre hem estat al darrere de que cap cas urgent quedés sense visitar, que cap gestant quedés sense visitar i que tots els programes es puguin dur a terme.
21: Des de la plataforma feminista, però, insisteixen que el temps d'espera és intolerable. La Ruth és la seva portaveu.
14: Considerem que el que és vergonyós és que hagis d'esperar-te durant 4 mesos, no? I ho atribuint, a més, amb la doble rasanda que és per comarques rurals, no? En zones on acabem tenint només que les engrunes.
21: L'entitat reclama Salut, doncs, mesures urgents per reforçar el servei i garantir una atenció digna i de proximitat a les dones del Pirineu.
22: 3CAT Info.
0: Gairebé 50.000 persones han participat a la festa de 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
23: Està passant dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
24: És un gran dia de trobada.
25: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
0: Els assistents han viscut en directe els continguts de l'univers de la televisió i la ràdio pública en programes com Polònia, El Foraster, Que no sortir d'aquí, El Col·lapse, també Suplement, Ho atrapa'm si pots, i amb una presència especial de l'univers infantil de Super 3. I encara a la capital catalana, el carrer Marina de Barcelona torna a estar obert a l'altura de la Sagrada Família després de gairebé mig any amb l'accés limitat per les obres de reurbanització. Aquests treballs davant la façana del Naixement s'han fet per garantir l'encaix urbà del temple amb la plaça Gaudí. També s'ha ampliat l'espai per adequar-lo al volum de visitants i reduir la massificació turística. Jordi Valls és regidor de l'Eixample.
26: Doblar el número d'agents cívics dins aquell entorn, que són molt necessaris, continuar incrementant el volum d'activitats vinculades als nens i nenes i d'activitat comunitària dins els entorns de les zones verdes de la Sagrada Família i continuar desenvolupant el projecte de busos 4.0 que en aquests moments encara estem en fase d'alguns ajustaments.
0: En total, les obres han durat 8 mesos i han tingut un pressupost de 2 milions d'euros.
22: Esports.
0: Montserrat Raya, molt bon dia.
27: Hola, bon dia. Xulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pascual. Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen els quarts de final, que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pascual, tècnic del Barça.
28: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de la CB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
27: El Barça ha acabat en cinquena posició a la Lliga ACB.
22: 3CAT Info.
27: En l'ascens a la segona divisió A del futbol, empat a 1 de l'Europa davant el filial del Celta a la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip gracienc amb gol de Jordi Cano abans del descans i ja el temps afegit. L'equip gallec va aconseguir l'empat. El capità de l'Europa, Àlex Cano, parlava de partit de tornada, que jugaran diumenge que ve a Balaïdos.
29: No, hem de sortir a guanyar. L'empat no ens val. Jo crec que fins i tot és un punt que ens pot anar bé, perquè si vas allà guanyant amb una victòria, potser surts una mica defensiu. Llavors jo crec que d'aquesta manera l'equip ja durant tota setmana es traurà tota aquesta por a perdre, perquè ja tenim l'eliminatòria, entre cometes, doncs perduda, perquè l'empat no et val. Llavors l'equip ha d'anar a guanyar. Ho hem fet aquí a molts camps, aquí a Primera Federació, i perquè no podeu fer-ho allà a Balaïdos.
27: I en l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria. La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip. Irene Paredes creu que és bàsic per poder suplir les baixes. Així ho explicava el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
30: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fitxi algo.
27: En l'últim partit de Lliga, golejada de les blaugranes ahir 0-4 al camp del Reial Madrid Club de Futbol per tancar una temporada en ple de títols 4-4. Empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla en l'últim partit de la jugadora Judit Pablos i el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant a l'últim partit de Alice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. Sentim a Benini.
3: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
27: Mentrestant, el jugador del Barça, Lamin Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
4: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial.
27: Declaracions de l'extrem de Mataró des de la concentració de la selecció espanyola, que aquest matí fa un entrenament per preparar l'amistós que dijous jugaran a la Corunya contra l'Iraq. A l'equip espanyol hi ha 8 blaugranes.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: El Granollers es classifica per a Europa, el Granollers d'handbol, després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga Sobal. El Barça va guanyar el Logroño i tanca una Lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9 del vespre, Valdepeñas, Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pels blaugranes. Sentim a Javi Rodríguez.
5: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien. Pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
27: A les 7 del vespre, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 per al Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu. Ahir van perdre 4-1. Els gallecs dominen 2-0 la sèrie, que és el millor de 5. El club de Campo guanya les lligues d'hoquei, herba, masculina i femenina. Els madrilenys van superar ahir el Polo, els shootouts, després que el partit va acabar amb empat a 1. A la lliga femenina, derrota de l'Atlètic Terrassa amb el club de Campo per 4-1. En motor, Marc Márquez acaba setè al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, que guanya Marco Bezzecchi. Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia, és el vuitè corredor de la història, guanya les tres grans proves, Tour, Giro i Vuelta.
22: Trescat Info.
0: 9:15, aquesta hora tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, bon dia.
6: Bon dia. Circulació amb congestió a l'A2 i B23 des de Pallejà al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit Llobregat, sense incidències en cap punt, i també ara a la P7 a Santa Perpètua, cap a Martorell.
0: Doncs, fet aquest apunt de mobilitat, repàs al més destacat. Aquest migdia engega la consulta als docents per validar l'acord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària, que de moment aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous aquesta consulta. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a Girona. USTEC alerta que si s'imposa el no hi haurà vaga indefinida. I des d'avui els metges deixen de fer hores extres per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran aquesta protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta matinada, el líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'ha imposat en la primera volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats a les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro. I avui, en el judici de la trama Kitchen, declara Eugenio Pino, és director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, qui va fer aquest encàrrec i també si passava informació als seus superiors polítics. En economia, arrenca les jornades del Cercle, 3 dies de debats en un clima d'incertesa econòmica. Veurem què és el que expliquen i també passarem per Lleida, on en plena campanya de la fruita aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
27: Hola, bon dia.
0: Què ens explicaràs?
27: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga ACB, que els complica els aparellaments als quarts de final contra el Múrcia. I en futbol sala avui, segon partit de quarts de final, Valdepeñas-Barça, amb un triomf per als blaugranes.
0: I el temps, primer dia de juny, amb una temperatura lleugerament més baixa, màximes entre 26 i 32 graus, i a Pla de Lleida fins als 34. Dia de sol, alguns núvols locals, i a la tarda, ruixats aïllats al Pirineu i no tan forts com els últims dies. Passen gairebé 3 minuts de 2:15, els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre aquest migdia. Els mestres tenen dues opcions, votar sí o votar no, però en el cas que votin no, es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta coincideix amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i la Intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, a les comarques de Girona, també a la Catalunya Central i al Moianès. A aquesta hora marxem cap a Girona, està seguint les protestes que es fan allà en Fèlix Martín. Fèlix.
7: Hola, bon dia. Aquesta hora estan desmuntant les 17 tendes de campanya amb les que una vintena de docents i professors de les comarques de Girona han passat la nit aquí davant la seu de la Generalitat a Girona, una acció de protesta que han mantingut malgrat el preacord de divendres. Pau Pagès, portaveu de la coordinadora de les assemblees educatives de Girona, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Per què?
8: Bàsicament ens hem quedat aquí perquè considerem que després de tants i tants anys de manca de voluntat real de millorar el sistema educatiu, encara que ara mateix hi hagi un preacord, és necessari conscienciar la gent i empoderar les assemblees per seguir organitzades i seguir lluitant, sigui quin sigui el resultat de l'acord.
7: Quins són els punts en els quals creieu que no s'ha avançat tant com es pot pensar?
8: Més que aquells punts en què no s'ha avançat tant, perquè realment s'ha de reconèixer una voluntat i un esforç per part de totes les parts, és una manca de concreció a llarg termini, és a dir, bueno, a curt i a llarg termini. D'una banda, entendre bé què és allò que millorarà de cara al curs que ve, és a dir, passat l'estiu, quan comencem el curs, què és allò que notarem a cadascun dels centres educatius, i de l'altra és quina garantia tenim que d'aquí a 3-4 anys no estarem allà mateix. Per fer això, creiem que cal una voluntat molt més gran de la que s'ha demostrat fins ara i volem fer sentir la nostra veu en el procés que creiem que és necessari a partir d'ara per aconseguir-ho.
7: Quin és el planning que teniu per aquest dilluns aquí a Girona?
8: Avui, principalment, el que volem és conscienciar a tothom des de a tota la comunitat educativa que, com deia, sigui quin sigui l'acord, hi ha una part important en què els docents hi tenim molt a dir. Per tant, principalment el que volem és entendre bé què és el que s'ha pactat, què hi ha en aquest preacord, entendre què n'ha quedat fora i definir quines són les prioritats, però sobretot mantenint aquesta organització que en aquest cicle de vagues hem demostrat des dels centres i les assemblees.
7: Abans del preacord de divendres, per aquest dilluns al matí havia previst una manifestació, crec que això ja l'heu desconvocat.
8: Exacte, al final aquí també una cosa important és entendre que hi ha les assemblees dels centres i els sindicats. En aquest cas, amb els sindicats que mantenen la vaga, doncs ens hem coordinat per, en lloc de fer una manifestació, poder fer una convocatòria aquí davant dels serveis territorials i resoldre els dubtes que hi pugui haver de la gent que no entengui o poder contrastar totes aquelles desinformacions que han anat circulant per entendre molt bé què és el que estem votant i quina feina queda a fer a partir d'ara.
7: Fins quan?
8: Fins que sigui necessari, fins que notem que realment en el dia a dia de l'alumnat hi ha la millora que el sistema educatiu es mereix.
7: De moment l'acció d'aquest matí aquí a Girona la mantindreu fins al migdia, entenc?
8: Exacte, la idea és fer-ho fins al migdia, al llarg de diferents franges al matí, primer amb grups de treball una mica més petits i llavors posant-ho en comú amb tota la gent que s'hi acosti.
7: Pau Pagès, portaveu de la coordinadora de les assemblees educatives de Girona, gràcies i bon dia.
8: Gràcies, bon dia.
7: De moment, doncs, aquest és l'ambient que es respira aquí davant de la seu de la Generalitat a Girona.
0: Gràcies, Fèlix. Els metges també continuen avui les protestes, tot i que canvien d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball que estan sotmesos. A partir d'avui deixaran de fer hores extres en una trentena d'hospitals. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa aquesta nova campanya que es diu Ni un minut més. L'objectiu, forçar la Conselleria de Salut a negociar millores, i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. Santi Barcons i Vilaplanes, metge especialista en cirurgia endocrina.
9: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis hospitalaris com els de Bellvitge, la Vall d'Hebron, el Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. No afectarà, però, les urgències ni les visites ordinàries.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Colòmbia haurà de triar entre l'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista de l'esquerra, Iván Cepeda. En la primera volta celebrada ahir, l'aspirant extremista es va imposar per sorpresa amb prop d'un 44% dels vots, 3 punts més que el seu rival. El successor de Gustavo Petro s'escollirà en la segona volta, el 21 de juny. Buenos Aires, Joan Biosca.
10: Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta d'aquestes eleccions presidencials a Colòmbia. Tant el candidat progressista Iván Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot aquesta passada nit electoral. De la Espriella celebrava la victòria a la ciutat colombiana de Barranquilla, protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica. L'escoltem.
11: El heredero de los narcoterroristas.
10: Per la seva banda, el candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, denunciava irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
12: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
10: Així doncs, el balotatge o segona volta d'aquestes presidencials en el calendari pel 21 de juny.
0: I l'expresident veneçolà Nicolás Maduro assegura que manté una fe indestructible en la victòria de la veritat mentre continuen detinguts a Nova York. El líder chavista ho ha dit a través d'un missatge publicat a les xarxes socials. Recordem que l'exèrcit dels Estats Units el va capturar juntament amb la seva dona el mes de gener passat a Caracas i els va deportar a Nova York. Tots dos neguen els càrrecs que els imputa Washington, entre els quals hi ha conspiració terrorista, tràfic de drogues i possessió d'armes. La seva pròxima compareixença davant la justícia nord-americana està prevista per el 30 de juny. 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. Tornem a casa nostra. Aquesta tarda comença les jornades del Cercle d'Economia, que aquest any porten per títol d'Autonomia Estratègica d'Europa, mite o realitat. En la primera jornada intervindrà la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, i també destaca la participació del president de la Generalitat o una taula rodona amb el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg polonès. Seran 3 dies de debat sobre com les empreses i les institucions afronten l'actual context geopolític, l'increment de la incertesa econòmica i també l'impacte de la intel·ligència artificial. Teresa García Milà, en declaracions a 3CAT Info.
13: El que volem és portar la veu de les empreses que estan actuant en sectors estratègics que tenen molt potencial i que el que hem de fer és, des d'Europa, donar-los més camí perquè puguin competir en el món.
0: Hi participaran empresaris com Antoni Brufau, de Repsol, o Francisco Reinés, de Naturgy, i polítics com Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Anem cap a Madrid, de nou en el judici de la Kitchen. Avui ha de declarar el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment. És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, qui va fer aquest encàrrec i si passava informació als seus superiors polítics. Tania Tàpia.
15: Segons la fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho va posar en coneixement del secretari d'Estat Francisco Martínez, la mà dreta llavors del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos, que ja han declarat el judici, han negat estar al cas de l'operació ni ordenar cap investigació a l'entorn de l'extresorer. Diu l'exministre que de la Kitchen se'n va assabentar per la premsa el 2015, però el nom d'Eugenio Pino ja ha sortit al judici. Durant la declaració de l'exnombre 2 d'Interior, Francisco Martínez va explicar que l'estiu del 2013 el ministre el truca i li demana que pregunti si tenen de col·laborador de la policia, un tal Sergio Ríos, de l'entorn de la família.
16: Yo no tenía ni la más remota idea. El ministro, por supuesto, tampoco.
15: I que va trucar a Pino, que era el seu referent informatiu dins de la policia, per preguntar-li.
16: Recuerdo que el señor Pino no me contesta inmediatamente, pero me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas, que es que hace funciones de conductor de la familia. Sí.
15: Durant l'interrogatori, doncs, Pino haurà d'aclarir què sabia sobre aquesta captació, qui la va fer, si es pagava amb fons reservats i, sobretot, si la cúpula del Ministeri d'Interior n'estava al cas. Tant el ministre com el seu número 2 ho han negat de totes les maneres. Després de Pino, el següent investigat que haurà de declarar és el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Les agendes i el material del comissat a Villarejo van ser l'origen que va posar els investigadors sobre la pista d'aquesta causa.
0: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalán.
1: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen, i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable.
0: Ara anem cap a Lleida. Aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats d'aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat. Júlia Albacar.
2: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També aquest any s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants. Per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any a més s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari.
0: I el Ministeri de Foment està eliminant diferents girs a l'esquerra en carreteres de l'Estat per millorar la seguretat viària. Es fan obres al Baix Camp i al Baix Penedès, però les actuacions han generat queixes d'alguns alcaldes i malestar entre els usuaris, que han de fer diversos quilòmetres de més. Tarragona, Manel Sastre.
14: Ara mateix estan suprimint els girs a l'esquerra pel centre de la carretera N420 a les Borges del Camp, Riudoms i Botarell. L'acció forma part de les millores que Carreteres de l'Estat està fent en aquest punt, on es construirà una gran rotonda, però que obligarà els conductors a fer entre 3 i 5 quilòmetres més en funció de la direcció que agafin. L'alcalde de les Borges, Joaquim Calatayud, va demanar un enllaç complementari, però li van denegar. Reconeix que alguns conductors hauran de fer més quilòmetres, però que ha de primar la seguretat.
17: Haurem de fer una certa distància més, però que també entenc que amb el temps la gent s'acostumarà. En tot cas, tot això no hauria d'enfosquir el fet que es faci una rotonda aquí al cruce de les Borges, que era una zona molt perillosa i que hi havia accidents setmanalment.
14: També s'ha tancat el gir a l'esquerra d'accés al polígon industrial de Vallvei, a la N340 al Baix Penedès. Aquí la mesura ha fet que una part del trànsit de camions i furgons que volen anar en direcció a Barcelona passin per la trama urbana. L'alcalde, Valentí González, creu que s'haurien de buscar opcions alternatives, com una gran rotonda a prop de l'Hospital del Vendrell i de la resta de sectors industrials.
18: Sí que veiem una mica més de trànsit, sobretot al carrer Poliesportiu, que és el carrer que fa la unió del poble amb el polígon. Amb aquesta causalística que tenim actualment, podríem sumar els tres factors, no? Un nou accés al polígon pel sector de la ITV, l'hospital podria solventar la seva accés nou a l'hospital també, perquè creuen que també seria una bona opció.
14: Des de Carreteres de l'Estat avisen que aquestes obres de supressió d'aquests girs s'aniran fent a totes les carreteres amb més intensitat de trànsit de forma progressiva per augmentar la seguretat i reduir la sinistralitat.
0: Passaguera, bé, un minut de 9:45, connexió amb el nostre equip viari. Txell Garriga, molt bon dia.
6: Bon dia, doncs ara mateix ens consta retenció sobretot a la corona de Barcelona. Des del Llobregat per C32 i C31, a Viladecans i al Prat, en els dos casos uns 3 quilòmetres de cua. També, però en trams intermitents, a 2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, en el cas de la B23 també a partir d'Esplugues. I des del costat Besòs, molt intens encara, des del nus de la Trinitat, tant per C58 com per C33 i també des de la pota nord de la Ronda. També recordem que en aquest cas hi havia dos accidents a les dues rondes que estaven tapant aquest accés. Ara, però, ja s'està normalitzant la circulació. Les cues veiem que en els dos casos comencen a avançar. I la circulació continua encara molt densa, això sí, amb algunes aturades a les dues rondes, en aquest sentit, en sentit Llobregat. I d'altres punts habituals d'aquesta hora, circulació que comença també a normalitzar-se. De fet, la via que continua amb més trams, amb més intensitat, és pràcticament només la P7 per dos vehicles avariats, un amb cua entre Montornès i Barberà en sentit sud cap a Martorell i l'altre en sentit Girona a Sant Cugat. El vehicle, però, està tallant un carril de la B30. De moment, això és tot.
22: El temps.
6: Enric Agut.
3: Matí ben tranquil, a Catalunya només tenim alguns intervals de núvols locals, també alguns núvols a la Vall d'Aran, s'aniran fonent i a la tarda sí que poden créixer nuvolades, amb la calor al Pirineu i al Prepirineu i caure algun ruixat. Aquests ruixats són més probables del nord del Ripollès i també del Pallars Sobirà, amb alguna tronada puntual. La resta, sol i calor, tot i que baixa una mica la temperatura, on pot baixar més respecte ahir serà a la costa i al prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Per posar xifres, s'espera màximes de 34 a Lleida, 32 a Tortosa, 27 a Barcelona, 32, per exemple, cap a l'àrea de Cervera i Viella, de les més baixes, al voltant dels 26, també a Puigcerdà.
22: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: Passen gairebé 3 minuts de 3 quarts de 9.
22: On posem el focus?
6: Doncs és moment de repassar les previsions de la setmana. Avui arrenquem en política, on precisament aquesta setmana comença intensa, pendent dels fronts judicials del PSOE, que estan marcant del tot l'agenda i els discursos. Raül Flores, molt bon dia.
19: Bon dia, Àngels.
6: Comencem pel primer. Avui el PSOE reuneix la seva executiva.
19: Sí, és aquesta primera reunió després de l'entrada dimarts de la setmana passada de la Guàrdia Civil a la seu del partit. PSOE i també govern espanyol. Hem sentit com han passat les últimes hores a un cert contraatac contra el poder judicial, també contra el PP, i veuen, diuen, una campanya orquestrada darrere d'aquestes investigacions de corrupció que van creixent, i de fet, hi escoltaven també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, un altre cop enrocat en poder exaurir la legislatura. Recordem que li queda una mica més d'un any aquesta legislatura espanyola.
6: Els socialistes, que reuneixen la seva executiva enmig d'una agenda judicial molt intensa, també.
19: Sí, perquè avui mateix es reprèn el judici a Badajoz del David Sánchez, que és el germà del president espanyol. Avui s'han de resoldre les qüestions prejudicials, les seves defenses demanaven, de fet, la nul·litat d'aquest judici, i aquesta setmana ja podrem sentir els acusats, entre ells, previsiblement també la declaració de David Sánchez. Avui també es reprèn un altre judici molt diferent, el judici de la Kitchen, que és aquesta trama que hauria sortit de les clavegueres del PP en l'època de Mariano Rajoy per acabar destruint proves contra els principals casos de corrupció que afectaven els populars. Avui declara el primer investigat de la cúpula judicial d'aquell moment, és Eugenio Pino, era director adjunt operatiu de la policia en l'època de Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir Pino què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, qui li va fer aquest encàrrec i també si passava informació als seus superiors.
6: I aquí a casa nostra, Catalunya, primera prova clau avui per als pressupostos de Salvador Illa.
19: Sí, el ple del Parlament farà aquesta setmana el primer examen, el primer debat en aquests comptes. Això serà dijous. Aquests pressupostos acordats amb Esquerra i també amb els comuns faran el que es coneix com a debat de totalitat, que és aquesta primera prova al ple del Parlament, on, si no hi ha sorpreses, es tombaran les esmenes de rebuig que hi han presentat els partits de l'oposició, i, per tant, els pressupostos podran continuar el seu camí al Parlament, en comissió i en ponència, amb l'objectiu de tenir-los aprovats d'aquí un mes. Dimecres, també, en aquest ple, sessió de control al president de la Generalitat, a Salvador Illa, on previsiblement apareixeran diverses preguntes de l'oposició sobre les investigacions judicials al voltant del PSOE.
6: Doncs veurem què passa, això ja serà quan la setmana estigui avançada. Avui dilluns, això sí, en parlàvem fa tot just un moment, comencen les jornades del Cercle d'Economia. Qui podrem sentir?
19: Doncs mira, sí, des d'avui fins a dimecres, aquestes jornades del Cercle d'Economia, avui les obrirà el president de la Generalitat, també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera Alicia Romero. Demà hi passarà el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i demà a la tarda Illa compartirà una taula rodona amb el lehendakari i amb el president gallec. Dimecres tancarà aquestes jornades el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
6: Doncs els sentirem tots plegats. Raül Flores, gràcies, bon dia.
19: Gràcies, bon dia.
6: En internacional, Sergi Roca, molt bon dia.
20: Hola, bon dia.
6: Sobre l'Iran, ja portem unes quantes setmanes fent aquesta pregunta. Cap previsió important? Amb possibilitats d'acord, no?
0: com està la cosa.
4: Sí, cap ni una, eh? De fet, és com la cançó de l'Enfadós, ja ho dius. D'una banda, amb Trump que acaba de publicar fa poca estona a la seva xarxa social que l'Iran vol tancar un pacte amb els Estats Units. Porta ben bé 2-3 mesos dient aquesta frase textual i això no ha passat, més enllà de l'alto al foc del 8 d'abril, que ja vam explicar en el seu moment. I de l'altra banda, amb la demostració que aquesta treva s'està debilitant i que ara s'estan fins i tot normalitzant, eh, aquests atacs de Washington contra objectius militars iranians concrets, i això provoca després la posterior resposta de la Guàrdia Revolucionària, tot i que mai amb confirmació de danys per part dels Estats Units. Per tant, no hi ha gaire optimisme al voltant de la resolució d'aquest conflicte, ni molt menys.
0: Del conflicte en què sí que hi ha reunions pactades, però on a la vegada s'està violant clarament l'alto el foc és al Líban.
4: I tant, demà i demà passat hi ha trobades entre Israel i el Líban, a Washington, eh? Israel i Líban, en cap cas Hezbollah, que és l'altre gran actor d'aquest conflicte. I abans, fins i tot, amb una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU, aquesta nit a Nova York, ho estem explicant des de primera hora. Però la realitat és que l'exèrcit israelià avança sense fre dins del Líban, primer superant el límit simbòlic i estratègic del riu Litani al sud i ahir també controlant un altre escenari molt simbòlic i significatiu com és el castell de Beaufort, també ho estem explicant.
0: Sobre una altra guerra, la d'Ucraïna, què en podem esperar en els propers dies?
4: Doncs més atacs a banda i banda, sense cap mena de dubte, i a nivell diplomàtic ben poca cosa. L'únic marcat a l'agenda per Putin els propers dies és, això sí, la seva participació al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg. Això va de dimecres, demà passat, fins a dissabte. Sentirem el president rus, ens ho explicarà la corresponsal de Moscou, Cristina Solies.
0: Un Putin que té posada la mirada ara a Armènia.
4: I tant. Diumenge s'hi celebren unes eleccions parlamentàries que no són pas menors. Rússia ha intensificat la campanya per evitar la victòria del primer ministre i candidat pro-europeu Nikol Pashinyan. Han publicat centenars de vídeos falsos on s'especula que el primer ministre podria conduir el país a una guerra amb Rússia. I no només això, sinó que aquestes notícies falses ara el Kremlin hi ha afegit l'amenaça d'una guerra econòmica. I alerta també el vot en si dels armenis, no?, que és al final el que determinarà què passa en aquest país. Molt crítics alguns dels ciutadans d'Armènia amb el paper del govern en el conflicte que ja sembla oblidat, però que encara està molt a flor de pell de molts dels armenis, a l'Alt Karabakh, a la veïna azerbaidjana, aquell territori que finalment va acabar controlat pels azeris i que molts armenis consideren que és un autèntic fracàs del govern actual.
0: Saltem ara a l'Amèrica Llatina. Us estem explicant avui que Colòmbia va a segona volta el 21 de juny, però qui la celebrarà abans serà el Perú. Quan serà això?
4: Això serà aquest diumenge, també, dia 7, el mateix dia que les eleccions a Armènia. En aquest cas, el Perú, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori, cara a cara. Pel que fa a Fujimori, és la quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Sempre ha fracassat en aquest intent, però és perseverant, això sí. Un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents. Serem a Lima, serem al Perú amb en Joan Biosca, que hi va cap a final de setmana, per explicar la realitat política, però també social i econòmica d'aquest país.
0: Perfecte, Sergi Roca. Gràcies, bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: Esports. Fins les 9 amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, xulets. Al Palau Blaugrana, en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pascual. Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Des de l'equip blaugrana, Toko Shengelia diu que han de reaccionar.
20: No queríamos dar esa cara antes de playoffs, pero ahora hay que reaccionar. En la vida y en el deporte pasa estas cosas, pero el carácter está definido como reaccionas luego, eso, después de esto. Así que está en nuestras manos. Hemos complicado la cosa para nosotros, pero bueno, eso es lo que toca y es lo que hay que ir a muerte.
5: En l'ascens a la segona divisió A de futbol, empat a un de l'Europa davant el filial del Celta, la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip gracienc amb gol de Jordi Cano abans del descans i ja el temps afegit l'equip gallec va aconseguir l'empat. El capità de l'Europa, Àlex Cano, ho analitza.
7: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. I amb una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1.
5: En l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria. I la capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip. En declaracions al Tot Gira, Catalunya Ràdio, Irene Paredes creu que és bàsic per poder suplir les baixes. I coincideix el tècnic Pere Romeu, que garanteix en declaracions al club de la mitjanit que Marta Torrejón continuarà i que vol que renovin Salma Parayuelo.
8: Sí, molt. Sí, i tant. Amb això estem. Intentant fer tot el possible perquè aquesta futbolista continuï amb nosaltres. Sempre he apostat molt per ella, sempre m'ha agradat molt com a futbolista i ha acabat el tram final de temporada sent molt decisiva i molt determinant.
5: A l'últim partit de Lliga golejà les blaugranes 0-4 al camp del Reial Madrid Club de Futbol. Empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla en l'últim partit de la jugadora Judit Pablos.
21: Ho sé. Jo ara vull gaudir de... Bueno, d'aquí res vindrà el meu petit i ara mateix penso en ell, en poder-ho gaudir i tot el que vindrà doncs ja es veurà. Però ara viurà el present i esperar-lo amb ganes.
5: El Badalona guanya 0-1 al camp de Llevant a l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. Mentrestant, el jugador del Barça, Lamine Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's al Mundial.
23: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era.
5: Declaracions de l'extrem de Mataró des de la concentració de la selecció espanyola que aquest matí fa un últim entrenament a Madrid abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq. A l'equip espanyol hi ha 8 blaugranes.
22: 3CAT Info.
5: El Granollers es classifica el Granollers d'handbol per a Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga d'handbol. A Barça guanya el Logroño i tanca una Lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. A la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 per al Barça. Sentim Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
24: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga, ganamos 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final ahora hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que vamos con ganas de hacer un buen partido y de ganar.
5: A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 per al Barça. Ricard Ares, tècnic blaugrana.
25: Al final afronta el partit amb molta concentració, és vital que demà aconseguim la victòria per certificar el 2-0 en l'eliminatòria i així fer bo el factor casa.
5: Els dos partits es podran seguir en directe per Esport 3. Pel que fa al Calafell, és a un partit de ser eliminat pel Liceu. Ahir van perdre 4-1, els gallecs dominant 2-0 la sèrie, que és el millor de 5. Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia amb una gran autoritat. És el 8è corredor de la història, guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. Els Knicks i els Spurs, liderats per Wembanyama, jugaran la matinada de dimecres la gran final de l'NBA. Feia 27 anys que no es trobaven els dos equips en aquesta gran final. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 1973. I a motor, Marc Márquez acaba setè al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, que guanya Marco Bezzecchi.
22: Trescat Info.

0: En punt és 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Txell Garriga, bon dia.
1: Molt bon dia. Circulació amb congestió a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i intensa cap a la capital en trànsit intermitents per A2, B23 i també C31 al Prat del Llobregat. El transport públic, de moment, sense incidències.
0: Aquest migdia engega la consulta als docents per validar el preacord tancat amb els sindicats USTEG i professors de secundària que aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. La USTEG alerta que si s'imposa el no, hi haurà una vaga indefinida. Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals i 6 centres d'atenció primària seguiran la protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala perduda en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona en el segon incident d'aquest tipus en els últims 5 dies en aquest barri. L'alcalde Xavier García Albiol vincula els fets amb la màfia d'ocupació que viu a la zona. El primer ministre israelí ordena bombardejar barris del sud de Beirut, la capital del Líban. Benjamin Netanyahu ja va avançar ahir que res aturarà la seva expansió. El Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix avui per analitzar aquesta escalada militar israeliana. El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Primera reunió avui de l'executiva del PSOE després de l'actuació policial a la seu del partit. Pedro Sánchez manté que la dreta vol fer caure l'executiu de males maneres i insisteix en la intenció d'esgotar la legislatura. A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas tornen a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. I a Lleida aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat.
2: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet que els complica els aparellaments als quarts de final contra el Murcia. Pere Romeu i Irene Paredes reclamen al Barça fitxatges per reforçar l'equip. Al club de la mitjanit, el tècnic blaugrana assegura que Torrejón continuarà i volen renovar Salma. En futbol sala, avui segon partit de quarts de final, Valdepeñas Barça, a les 9 del vespre, triomf per als blaugrana primer. També busca posar el 2-0 al Barça d'hoquei patins, que rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7. Els dos partits en directe per Esport 3.
0: I el mes de juny comença amb una temperatura més suau, amb calor a l'interior, però menys intensa. Màxima és de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda, ruixats aïllats i no tan forts com els darrers dies.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorpora al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, vota sí o vota no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta coincideix amb les vagues convocades per aquesta setmana, però ara és difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues vagues que tenen convocades per avui, la de les comarques de Girona i de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga insuficient. indefinida a partir del pròxim dilluns. I com dèiem, tot i alguna modificació sobre les accions de protesta previstes, avui es mantenen les mobilitzacions per decisió de les assemblees territorials implicades i també dels quatre sindicats minoritaris que mantenen convocades les vagues. És el cas de la Catalunya Central i el Moianès. A Monistrol de Montserrat hi tenim la Natia Dell.
4: Som al punt de trobada del cremallera de Monistrol de Montserrat, aquí al pàrquing, on a aquesta hora han quedat docents del Bages, Moianès, Osona, Lluçanès, Berguedà i Solsonès per pujar plegats, caminant fins al monestir de Montserrat, convocats pels sindicats minoritaris que aquí, a la Catalunya Central, continuen al peu del canó, mantenen les protestes previstes. Així ho ha decidit la CGT, la Intersindical i l'Assemblea de Centres del Bages, Moianès. Mantenint, doncs, aquesta convocatòria de vaga i aquestes accions diverses aquí al Bages. Al migdia, a les 12, tenen previst fer una assemblea a Montserrat i a la tarda una manifestació a Manresa.
0: I a la demarcació de Girona hi ha hagut plantat aquesta nit davant la seu de la delegació de la Generalitat. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Bon dia, som davant de la seu de la Generalitat a aquesta hora i veiem pancartes grogues penjades aquí a la façana, on hi ha la seu també dels serveis territorials d'ensenyament, lemes com lluitant també estem educant, o no hi ha vocació que aguanti aquesta situació. Això no matia en el que es mantenen aquestes mobilitzacions d'una part dels docents gironins. Més de 300 persones es van concentrar ahir diumenge a la tarda en el que han batejat com les últimes colònies. Ho van fer en un ambient festiu, amb música en directe inclosa, i d'aquestes 300, doncs, una vintena han passat la nit aquí en tendes de campanya i s'hi estaran, diuen, fins l'hora de dinar. Volen mantenir viva l'activitat de les últimes setmanes. Han organitzat grups de treball per explicar per què consideren que el preacord de divendres amb la conselleria es queda curt i falta concreció. En parlàvem aquest matí a 3Cat Info amb Pau Pagès, el portaveu de la coordinadora d'Assemblees Educatives de Girona.
6: És una manca de concreció a llarg termini, és a dir, bueno, a curt i a llarg termini. D'una banda, entendre bé què és allò que millorarà de cara al curs que ve, és a dir, passar l'estiu, quan comencem el curs,

0: d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. A partir d'avui deixaran de fer hores extres en més d'una trentena de centres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa una nova campanya Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. A aquesta hora s'hi han adherit 27 hospitals catalans, 6 centres d'atenció primària, de 110 serveis o especialitats mèdiques diferents. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
1: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com el de Bellvitge, el Vall d'Hebron, el Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. No afectarà, però, les urgències ni tampoc les visites ordinàries.
2: 3CAT Info.
0: Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets van passar quarts de vuit quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Barcelona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu en aquesta zona. 9 i 10 minuts, sortim a l'exterior. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit atacar barris del sud de Beirut. El pla s'emmarca en la voluntat expressada ahir pel mateix Netanyahu de continuar la seva expansió a Líban després de conquerir l'icònic castell de Beaufort.
3: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
4: Fissat Hezbollah.
0: Arran d'aquest fet, el Consell de Seguretat de l'ONU té previst analitzar la situació a Líban, una reunió que es farà a petició de França. El seu president, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant a Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha reiterat que l'Iran vol fer un acord amb el seu país i això serà bo per a ells i per als seus aliats. És un missatge publicat a la seva xarxa social, mentre que aquest cap de setmana diferents episodis han fet créixer l'atenció a l'Orient Mitjà. Washington ha explicat que ha atacat instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran després que tombessin un dron seu que volava en aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que hi ha respost atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat aquesta informació. Mentrestant, aquest matí, l'Iran ha penjat a la forca els dos homes condemnats per la seva participació en les protestes del règim al gener. I Colòmbia haurà de triar entre l'extrema dreta d'Abelardo de l'Espriella i el candidat oficialista de l'esquerra, Iván Cepeda. En la primera volta celebrada ahir, l'aspirant extremista es va imposar per sorpresa amb prop d'un 44% dels vots, 3 punts més que el seu rival. El successor de Gustavo Petro s'escollirà en la segona volta que es farà el 21 de juny. Buenos Aires, Joan Biosca.
5: Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta d'aquestes eleccions presidencials a Colòmbia. Tant el candidat progressista Iván Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de l'Espriella, s'han dit de tot aquesta passada nit electoral. De l'Espriella celebrava la victòria a la ciutat colombiana de Barranquilla, protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica. L'escoltem.
6: El heredero de los narcoterroristas.
5: Per la seva banda, el candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, denunciava irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
7: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
5: Així doncs, el balotatge o segona volta d'aquestes presidencials en el calendari pel 21 de juny.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info.

0: tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Pedro Sánchez reuneix avui l'executiva del PSOE en la primera trobada després que la Guàrdia Civil entrés a la seu del partit. El setge judicial no fa renunciar el president del govern espanyol a demanar més temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. Sánchez manté que la dreta intenta fer-los fora de la Moncloa amb trampes i males arts. Madrid, Alba Gil.
2: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
3: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
2: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny.
1: I a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la pressió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3Cat Info.
4: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins a final d'aquest mes, fins al 30 de juny. Un quart de 10 del matí. Moment de fer un repàs a la situació del trànsit i del transport públic. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
5: Bon dia. Doncs a aquesta hora les vies amb més retenció són les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i també queda congestió cap a Barcelona des del Llobregat, tant per C32, C31 a Viladecans i al Prat, en els dos casos són uns 3 quilòmetres de cua, també però en trams força intermitents ja a la 2 i la B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, i en el cas de la B23 també a partir d'Esplugues fins a l'entrada amb la Diagonal. Des del costat Besòs, de moment encara veiem molta intensitat també d'entrada al Nus de la Trinitat, estava afectat per les aturades a dins les dues rondes que estàvem explicant. I d'altres punts habituals d'aquesta hora, circulació que es comença ja normalitzat. De fet, la via que continua amb més trams o pràcticament de retenció és només la P7, és per un vehicle variat a Santa Perpètua cap a Martorell, en sentit sud, que té uns 6 quilòmetres de cua des de Mollet. Pel que fa al transport públic, de moment no ens consten incidències, més enllà de les demores que provoquen les limitacions de velocitat al servei de Rodalies. De moment són força puntuals aquest matí, de menys d'uns 10 minuts. I mateixa situació, però a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. De moment això és tot.
0: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
6: Matí de dilluns molt tranquil, molt estable, només tenim alguns núvols baixos locals, fruit de la humitat, també en alguns núvols enganxats a la Vall d'Aran. La temperatura mínima, doncs, alta a la costa, amb valors que en alguns casos no han baixat dels 21 o 22 graus, per exemple, al Masnou, Barcelona, Castelldefels o la Ràpita. A l'interior també valors molts entre els 14 i els 17, 18 o 19. I fresca, una mica fresca al Pirineu, i per exemple, a Cerdanya, al voltant dels 18 graus. A la tarda tindrem algunes nuvolades cap al nord del país, Pirineu, i pot caure algun ruixat o alguna tronada, però fora del Pirineu és difícil que avui s'escampin. I la temperatura diurna pot baixar una mica. El descens pot ser una mica més accentuat cap al litoral i al prelitoral de Tarragona i també el de Barcelona. Per posar xifres, Lleida avui arribarà als 34 graus, a Tortosa als 32, Barcelona als 27, o Manresa als 31. És a dir, farà calor, però una calor no tan exagerada com dies enrere.
0: 3Cat Info. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
11: Era alt, força prim.
12: Necessitava més corpulència.
10: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
13: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
14: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
10: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info. Un quart de 10 i 4 minuts des de la declaració del primer cas de pesta porcina al sector ramader porter mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència, la de Merco Lleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és un 27% més baixa que fa un any. Lleida, està a la Bosoms.
15: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscard, ramader del Carràs i portaveu de JARC.
16: Això en un porc de 115 quilos, que és lo, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
15: A curt termini la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés.
17: Tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
15: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil.
1: I en aquest context, avança la temporada de caça del senglar tot Catalunya per reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest mes de juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Anem ara a Girona, Núria Peraire.
2: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny, ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
18: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
2: El president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça, Joan Espona, ho veu amb bons ulls.
19: No fa res més, en definitiva, que facilitar-nos les coses, no? Estalviant-nos un tràmit administratiu que havíem de fer, no?
2: Les pluges abundants dels últims mesos fa que s'arribi a la primavera amb la vegetació en esplendor, el que significa que hi ha més aliment pels senglars, pel que crien més i es preveu que creixi la població de cara als propers mesos. L'objectiu seria arribar a tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona les xifres pugen fins als 14 senglars.
1: Tornem a Lleida i és que aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat, Julià Albacar.
20: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També aquest any s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any a més s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari.
1: Dues dones van quedar ferides, una d'elles greus, en ensorrar-se la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona. Les noies de 26 i 27 anys estaven en una piscina de la terrassa i quan es va esfondre van caure a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les va atendre i les va portar a l'Hospital Trueta de Girona. Una es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha desallotjat la família del pis de la mateixa planta que serà reallotjada. I en cultura, El cabo del miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López, Marc Garriga.
3: Let me ask you a question. What is your worst fear?
21: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, un llibre que ja s'ha portat dos cops al cinema, una fa més de 60 anys, protagonitzada per Gregory Peck i Robert Mitchum, i una altra als anys 90, amb Robert De Niro i Nick Nolte. Totes dues van tenir un èxit notable i segurament per això Apple TV s'ha decidit a revisitar-les en format sèrie. Aquí és Javier Bardem qui té el repte de superar Peck i De Niro interpretant l'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i que comença a assetjar els advocats que no van aconseguir que se'n deslliurés. Una sèrie pertorbadora i d'alta tensió.
3: I went for a walk with my mother when I was a child and she never made it home.
21: A Netflix dijous arriba El Testigo, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare, un cas encara pendent d'esclarir i que anys després s'ha d'enfrontar la reobertura del cas. Una sèrie britànica d'intriga, sòbria, promocionant, com les anteriors del director Rob Williams, La víctima i Sospechosos.
22: I'd like to share what happened when I played for England in 96.
21: A tot això, divendres a Terra Movistar Plus, Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate, interpretat per Joseph Fiennes, que explica com va aconseguir que un equip deprimit recuperés la confiança perduda. Completen les novetats la comèdia adolescent No aptos para el trabajo a Disney Plus i la sueca Trio a Sky Showtime des d'avui mateix.
23: Daniel, you need to be in Miss Cruz's office in 5 minutes.
24: Have you met Miss Cruz? She's tough.
25: She hates the sound of breathing. Don't breathe.
21: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a l'estreaming, destaca Turbulència en l'oficina, que arriba a Netflix divendres, una comèdia romàntica previsible, però amb encant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de Ted Lasso. Ella és l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que arriba un advocat molt atractiu de qui s'enamora i això posa a prova les seves pròpies normes.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Xulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça Bàsquet de Xavi Pasqual. Contundent derrota a casa de 25 punts, 77 a 102, davant el València. Els blaugranes acaben cinquès a la fase regular i es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Sentim Xavi Pasqual.
3: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc. I realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
2: Des de l'equip blaugrana, Toko Shengelia diu que han de reaccionar. En l'ascens a la segona divisió A del futbol, empat a 1 de l'Europa davant el filial del Celta a la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip graciant amb gol de Jordi Cano abans del descans i ja el temps afegit. L'equip gallec va aconseguir l'empat. El capità de l'Europa, Àlex Cano, ho analitza.
4: Que clar, que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important. Però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
2: En l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria. I ja parlem del futbol a la primera divisió. La capitana del Barça reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip. En declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Irene Paredes creu que és bàsic per poder suplir les baixes i coincideix el tècnic Pere Romeu en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio que garanteix que Marta Torrejón continuarà i vol que renovin Salma per al duelo. Irene Paredes parla del valor de la Masía.
5: Todos los años sale alguna jugadora, es verdad que hay que darle muchísimo mérito. No es normal que salgan tampoco jugadoras todos los años como Serra, como Aisha. Está claro que el trabajo que se hace es buenísimo, pero también hay que darles cierto tiempo.
2: A l'últim partit de Lliga, golejada de les Blaugranes 0-4 al camp del Real Madrid Club de Futbol. Empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, i el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant, l'últim partit de Lice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. Mentrestant, el jugador del Barça, Lamine Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
6: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
2: Declaracions de l'extrem de Mataró des de la concentració de la selecció espanyola que aquest matí fa un últim entrenament a Madrid abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq. A l'equip espanyol hi ha 8 blaugranes. El Granollers d'handbol es classifica per a Europa després de derrotar ahir el Ciudad Real. El Barça, per la seva banda, guanya el Logroño i tanca una lliga perfecta. 30 victòries en 30 partits. A la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9, el de Penyes-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 per al Barça. Sentim Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
7: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
2: Doncs també busca un 2-0 a l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga al Barça, que juga contra l'Igualada a partir de les 7 de la tarda. Ricard Ares, Ignacio Alavar, és un dels jugadors del Barça.
8: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie.
2: Els dos partits, el del Barça de Futbol Sala i el de Hoquei Patins, els podeu seguir en directe per Esport 3. Pel que fa al Calafell, és a un partit de ser eliminat pel Liceu. Ahir van perdre 4-1, els gallecs dominen 2-0, la sèrie que és el millor de 5. El club de Campo guanya les lligues d'hoquei herba masculina i femenina. Els madrilenys van superar ahir el Polo, els shootouts, després que el partit va acabar amb empat a 1. I a la Lliga Femenina, derrota de l'Atlètic Terrassa amb el club de Campo per 4-1.

0: Dos quarts de deu del matí, aquest migdia engega la consulta als docents per validar el preacord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària que aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous. Tot això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. La USTEC alerta que si s'imposi el no, hi haurà vaga indefinida. Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball que estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o bé l'Hospital de Bellvitge. I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut. L'endemà de conquerir el castell de Beaufort, Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió a Líban. És el que us hem destacat fins ara i a partir d'aquest moment també us explicarem que en el judici de la trama Kitchen avui declara Eugenio Pinos, el director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó. Dia d'estrena a l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta. Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a Barcelona. I els jocs mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació. En l'esport, Montse, què destaquem?
1: Doncs aquesta derrota contundent del Barça contra el València, el tècnic Xavi Pasqual parla de ridícul i aquest fet fa que els compliquen els aparellaments de quarts de final contra el Múrcia. En futbol sala, avui segon partit de quarts de final, Valdepeñas-Barça a les 9 i Barça-Igualada, segon de l'hoquei Lliga a les 7.
0: I aquest mes de juny comencem una temperatura més suau, amb calor a l'interior, però això sí, menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i el Pla de Lleida fins als 34. Dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda, ruixats, aïllats i no tan forts com els darrers dies. Dos quarts de nou i dos minuts, els docents, com us estem explicant, voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorpora al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, lògicament votació o no, però en el cas del no, a ratificar també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta coincideix amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i la Intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues, que tenen vagues convocades per avui, la de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve. I mentrestant, la delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar una agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure a causa del cop de ferides al nas i a la barbeta. A dins l'edifici hi havia reunits representants sindicals i de la Conselleria que intentaven arribar a un acord sense èxit per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes. Els delegats sindicals s'han negat a abandonar l'edifici fins que no s'aconsegueixi un compromís de l'administració. Desenes de persones s'han concentrat a les portes de la Conselleria per condemnar aquesta agressió. I hem de parlar de més protestes, la dels metges que, això sí, canvien d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. A partir d'avui deixaran de fer hores extres en més d'una trentena de centres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa una nova campanya. Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. A aquesta hora s'hi han adherit 27 hospitals catalans, 6 centres d'atenció primària de 110 serveis o especialitats mèdiques diferents. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
2: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer aquesta activitat extraordinària hi ha el servei d'hospitals com el de Bellvitge, el Vall d'Hebron, el Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. Això sí, no afectarà les urgències ni tampoc les visites ordinàries. I hem de tornar a Badalona perquè els Mossos d'Esquadra confirmen que l'impacte de bala que va rebre la nena de 10 anys que va resultar ferida lleu ahir al barri de Sant Roc de Badalona va ser fortuit. La policia té ben encaminada la investigació que confia resoldre aviat i relacionar els fets amb un enfrontament entre clans pel control del mercat del narcotràfic David Àngela.
3: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, no ha vinculat aquest tiroteig amb el que s'ha produït també a Badalona la setmana passada i ha assegurat que la nena no era l'objectiu.
4: Aquest és un dels riscs que correm quan hi ha algun tipus de fet d'aquestes característiques, és que algú rebi algú que no té culpa, en aquest cas doncs, una nena que es trobava pel carrer. Hi havia molta gent al carrer en aquell moment i, per desgràcia, doncs, aquesta nena va rebre.
3: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en declaracions també al matí de Catalunya Ràdio, ha demanat més eines policials, judicials i, sobretot, més àgils per combatre el crim organitzat.
5: És difícil demanar a Mossos d'Esquadra doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada doncs, no disposen doncs, de les eines suficients. No? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per als veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
3: El Biol manté que la delinqüència ha evolucionat els últims anys i que els recursos si s'hi haurien d'adaptar. També ha admès que en certs punts de Sant Roc els veïns viuen amb por.
0: 2:15:10.
6: Resca Info.
7: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
8: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
7: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
8: T'ho perdràs?
7: Més informació a futurfest.cat.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Resca Info.
0: Més coses ara de la crònica internacional. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit atacar barris del sud de Beirut, malgrat l'alto el foc vigent. El pla s'emmarca en la voluntat expressada i pel mateix Netanyahu de continuar la seva expansió al Líban després de conquerir l'icònic castell de Bofor.
11: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Bofor. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
12: Fissat Hezbollah.
0: Arran d'aquest fet, el Consell de Seguretat de l'ONU té previst analitzar la situació a Líban, una reunió que es fa a petició de França. El seu president ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ja supera la barrera dels 3.400 morts. L'expresident veneçolà Nicolás Maduro assegura que manté una fe indestructible en la victòria de la veritat mentre continuen detinguts a Nova York. El líder xavista ho ha dit a través d'un missatge publicat a les xarxes socials. Recordem que l'exèrcit dels Estats Units el va capturar juntament amb la seva dona el mes de gener passat a Caracas i els van deportar a Nova York. Tots dos neguen els càrrecs que els imputa Washington, entre els quals hi ha conspiració terrorista, tràfic de drogues i possessió d'armes. La seva propera compareixença davant la justícia nord-americana està prevista pel dia 30 de juny. I mentrestant, el nombre de casos confirmats d'Ebola a la República del Congo puja ja a 282 després de registrar 19 casos positius més. Entre els casos confirmats s'inclouen 42 morts. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació a la República Democràtica del Congo i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. Les autoritats sanitàries adverteixen que l'abast real del brot podria ser superior al que indiquen les dates actuals. L'OMS manté activa una alerta sanitària internacional, com que no hi ha vacunes ni tractaments homologats contra la variant del virus responsable d'aquest brot. La resposta se centra en la detecció ràpida dels casos i en les mesures de prevenció.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En el judici de la Kitchen avui declararà el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment. És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, qui va fer aquest encàrrec i si passava informacions als seus superiors policials. Madrid, Tania Tàpia.
12: Segons la fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho va posar en coneixement del secretari d'Estat Francisco Martínez, la mà dreta llavors del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos, que ja han declarat el judici, han negat estar al cas de l'operació ni ordenar cap investigació a l'entorn de l'extresorer. Diu l'exministre que de la Kitchen se'n va assabentar per la premsa el 2015, però el nom d'Eugenio Pino ja ha sortit al judici. Durant la declaració de l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez va explicar que l'estiu del 2013 el ministre el truca i li demana que pregunti si tenen de col·laborador de la policia, un tal Sergio Ríos, de l'entorn de la família.
13: Yo no tenía ni la más remota idea. El ministro, por supuesto, tampoco.
12: I que va trucar a Pino, que era el seu referent informatiu dins de la policia, per preguntar-li.
13: Recuerdo que el señor Pino no me contesta inmediatamente, pero me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas, que hace funciones de conductor de la familia. Sí.
12: Durant l'interrogatori, doncs, Pino haurà d'aclarir què sabia sobre aquesta captació, qui la va fer, si es pagaven fons reservats i, sobretot, si la cúpula del Ministeri d'Interior n'estava al cas. Tant el ministre com el seu número 2 ho han negat de totes les maneres. Després de Pino, el següent investigat que haurà de declarar és el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Les agendes i el material del comissat a Villarejo van ser l'origen que va posar els investigadors sobre la pista d'aquesta causa.
0: Aquesta tarda comença la jornada des del Cercle d'Economia, que aquest any porten el títol d'Autonomia Estratègica d'Europa, MIT o realitat. En la primera jornada intervindrà la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, i també destaca la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, o una taula rodona amb el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg polonès. Seran tres dies de debat sobre com les empreses i les institucions afronten l'actual context geopolític, l'increment de la incertesa econòmica i l'impacte de la intel·ligència artificial. Teresa García Milà, en declaracions a 3CAT Info.
14: El que volem és portar la veu de les empreses que estan actuant en sectors estratègics que tenen molt potencial i que el que hem de fer és des d'Europa donar-los més camí perquè puguin competir en el món.
0: I participaran empresaris com Antoni Brufador Repsol o Francisco Reynés de Naturgy i polítics com Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Aquest matí han començat a funcionar les noves instal·lacions de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta. Augmenta les sales de tractament i oferirà més serveis per reduir el nombre de pacients que s'han de derivar a Barcelona. Girona, Núria Peraire.
15: Les sales de tractament de quimioteràpia, d'immunoteràpia i on es fan també, per exemple, les proves diagnòstiques de biòpsies de moll de l'os passen de ser 25 a 36 i entre els serveis nous que es podran oferir hi ha el tractament de pentamidina. Fins ara, per fer-lo, els pacients havien d'ingressar i ara podran fer-lo i tornar cap a casa. A més, estan acabant de dissenyar una unitat de desensibilització per tal de tractar a Girona els pacients que generen una reacció als medicaments i no caldrà enviar-los a l'Hospital de Bellvitge. Ho explica l'adjunta a la direcció de cures de l'ICO Girona, Eulàlia Pujol.
16: Doncs ara estem treballant per muntar aquesta unitat aquí, conjuntament amb els al·lergòlegs de Santa Caterina. Per tant, ja no haurem d'enviar els pacients a desensibilitzar al Bellvitge, sinó que els podrem desensibilitzar en el nostre hospital de dia.
15: Les noves instal·lacions, després d'uns 2 anys d'obres, permeten que l'hospital de dia estigui preparat per al futur fins que no es faci el nou hospital en el marc del nou campus de salut, que està previst a partir del 2030. Calia actualitzar-se perquè cada cop hi ha més pacients per les millores en la detecció i per la millora en l'esperança de vida, que fa que estiguin més temps en tractament.
16: Hem dissenyat un hospital de dia amb una estructura que ens permeti assumir tot el creixement, malauradament, tota la incidència del càncer, fins a poder-nos traslladar al nou campus.
15: El nou hospital de dia té 500 metres quadrats en 2 plantes.
0: 9:45 del matí, trànsit i temps. Actualitzem la situació carreteres i autopistes del país i transport públic. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
17: Bon dia. A tota la xarxa, ara només 2 incidències que provoquen cua. És un accident a la C32, a Premià de Mar, que està tallant un carril direcció Mataró, és menys d'un quilòmetre de cua, i un vehicle avariat a l'AP7, a Santa Perpètua de Mogoda, cap a Martorell, en sentit sud, que està provocant uns 6 quilòmetres d'intensitat des de Mollet. A aquesta hora, de fet, les vies amb més retenció, congestió, continuen sent les 2 rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i també queda intensitat, però cap a la capital. Trams ara, però, força intermitents, ja pràcticament sense aturades en cap punt. Des de Llobregat per la C32 a Viladecans, també a la 2 i B23 a Pallejà, i des del costat Besòs encara continua intens també el nus de la Trinitat. En tots els casos, però, com deien, són cues que avancen i que, de fet, estan començant ja a escurçar-se. I el transport públic, de moment, matí molt tranquil, no ens consten incidències més enllà de les demores que provoquen les limitacions de velocitat a Rodalies, de moment força puntuals i de menys d'uns 10 minuts de mitjana. De moment, això és tot.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
18: Matí ben tranquil, a Catalunya només tenim alguns intervals de núvols locals, també alguns núvols a la Vall d'Aran, s'aniran fonent i a la tarda sí que poden créixer nuvolades amb la calor al Pirineu i al Prepirineu i caure algun ruixat. Aquests ruixats són més probables del nord del Ripollès i també del Pallars Sobirà amb alguna tronada puntual. La resta, sol i calor, tot i que baixa una mica la temperatura, on pot baixar més respecte ahir serà a la costa i al prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Per posar xifres, s'esperen màximes de 34 a Lleida, 32 a Tortosa, 27 a Barcelona, 32, per exemple, cap a l'àrea de Cervera i Viella, de les més baixes, al voltant dels 26 també a Puigcerdà.
19: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Ministeri de Foment està eliminant diferents girs a l'esquerra en diferents carreteres de l'Estat per millorar la seguretat viària. Es fan obres al Baix Camp i al Baix Penedès, però les actuacions han generat queixes d'alguns alcaldes i malestar entre els usuaris que han de fer diversos quilòmetres de més. Tarragona, Manel Sastre.
20: Ara mateix estan suprimint els girs a l'esquerra pel centre de la carretera N420 a les Borges del Camp, Riudoms i Botarell. L'acció forma part de les millores que Carreteres de l'Estat està fent en aquest punt, on es construirà una gran rotonda, però que obligarà els conductors a fer entre 3 i 5 quilòmetres més en funció de la direcció que agafin. L'alcalde de les Borges, Joaquim Calatayud, va demanar un enllaç complementari, però li van denegar. Reconeix que alguns conductors hauran de fer més quilòmetres, però que ha de primar la seguretat.
21: Haurem de fer una certa distància més, però que també entenc que amb el temps la gent s'acostumarà. En tot cas, tot això no hauria d'enfosquir el fet que es faci una rotonda aquí al cruce de les Borges, que era una zona molt perillosa i que hi havia accidents setmanalment.
20: També s'ha tancat el gir a l'esquerra d'accés al polígon industrial de Vallvei, a la N340 al Baix Penedès. Aquí la mesura ha fet que una part del trànsit de camions i furgons que volen anar en direcció a Barcelona passin per la trama urbana. L'alcalde, Valentí González, creu que s'haurien de buscar opcions alternatives, com una gran rotonda a prop de l'Hospital del Vendrell i de la resta de sectors industrials.
22: Sí que veiem una mica més de trànsit, sobretot al carrer Poliesportiu, que és el carrer que fa la unió del poble amb el polígon. Amb aquesta causa holística que tenim actualment, podríem sumar els 3 factors, no? Un nou accés al polígon pel sector de la ITV, l'hospital podria solventar la seva accés nou a l'hospital també, perquè creuen que també seria una bona opció.
20: Des de Carreteres de l'Estat avisen que aquestes obres de supressió d'aquests girs s'aniran fent a totes les carreteres amb més intensitat de trànsit, de forma progressiva, per augmentar la seguretat i reduir la sinistralitat.
0: El col·lectiu feminista del Pallars denuncia la situació límit i insostenible, diuen, de l'atenció a la salut sexual i reproductiva al Pallars i l'Alta Ribagorça. Alerten que actualment només hi ha una llevadora de l'ICS per donar cobertura als CAPs de tot el territori i denuncien llistes d'espera de fins a 4 mesos. El Departament de Salut assegura que hi posarà solució. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
1: L'entitat assegura que una sola professional ha d'atendre una població d'uns 24.000 habitants repartits entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, en un territori extens i amb dificultats de mobilitat pròpies de l'alta muntanya. El col·lectiu alerta també que la manca de personal està provocant sobrecàrrega laboral i una afectació directa a les usuàries, especialment en l'atenció durant l'embaràs, el postpart i la salut sexual. Des de Salut admeten la problemàtica, però asseguren que ja es treballa per ampliar personal, segurament de cara a l'estiu, i que cap dona ha quedat desatesa. Eduard Sanjurjo, director de l'Hospital Comarcal del Pallars.
2: Sí que s'han hagut de reorganitzar agendes, probablement hi ha hagut menys hores d'atenció, però sempre s'ha donat l'atenció i sempre hem estat al darrere de que cap cas urgent quedés sense visitar, que cap gestant quedés sense visitar i que tots els programes es puguin dur a terme.
1: Des de la plataforma feminista, però, insisteixen que el temps d'espera és intolerable. La Ruth és la seva portaveu.
4: Considerem que el que és vergonyós és que hagis d'esperar-te durant 4 mesos, no? I ho atribuint, a més, amb la doble rasanda que és per comarques rurals, no? En zones on acabem tenint només que les engrunes.
1: L'entitat reclama Salut, doncs, mesures urgents per reforçar el servei i garantir una atenció digna i de proximitat a les dones del Pirineu.
19: 3CAT Info.
0: Els jocs mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació, Montse Mas.
23: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, l'any passat la indústria global del videojoc va generar més de 167.000 milions d'euros, dels quals més de la meitat, 91.000 milions, eren per a telèfons intel·ligents i tauletes. El president d'aquesta companyia, Todd Green, ha destacat a l'Agència Catalana de Notícies que els videojocs mòbils han deixat de ser un mercat secundari per convertir-se en un puntal del negoci.
24: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
23: Més de la meitat dels 722 milions d'euros que van ingressar als videojocs mòbils de l'Estat l'any passat es van generar a Catalunya i un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai Namco, Scopely o la mateixa King.
24: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. És un lloc on la gent vol viure i on vol traslladar-se. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
23: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults i que la mitjana d'edat és de 31 anys.
0: En Posta del Montse ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional de les Terres de l'Ebre que es va perdre a finals del segle XIX. Les aubades s'han mantingut en zones del País Valencià i també de l'Aragó, en Posta Jordi Barranca.
25: I passa de ser el tarariro-riro-riro, tarariro-rirorà, passa a ser tarariro-riro, tarariro-rà.
26: És Josemi Sánchez, versador i dolçainer valencià. Cada 2 setmanes puja des de València per fer els tallers que s'han organitzat per recuperar les aubades.
25: Això és un repte molt important perquè bé, l'alumnat, quasi bé tots, ja improvisen, canten jotes, canten alguns altres estils. El perfil, diguem-ne, més fàcil seria que vingués gent que no s'hagués enfrontat mai al fet de la improvisació textual i no sols això, sinó a més interpretar-la.
26: 2 elements essencials en aquest cant tradicional. Entre les alumnes ja experimentades hi ha la Dolors i la Rosa Maria, a qui el nou sistema els costa una mica.
27: Estem acostumbrats d'una manera, però bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però claro, hem de canviar una mica el xip.
28: Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com és heptasil·làbic, les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
26: Estan acostumades a versos de 7 síl·labes i no de 5, com han trobat el cançoner popular de Catalunya.
25: El patró més habitual en el que tothom es mou còmodament. I ara, amb aquestes augades, s'han trobat un patró que és pentasil·làmic. Cinc síl·labes accentuades. Si són agudes, si són planes, són sis.
26: Tot això s'engloba en la dinàmica de recuperació i reivindicació d'elements festius d'aquestes terres. Els tallers s'aniran fent fins a finals de juliol. L'objectiu és recuperar-les aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
0: L'èxit del futbol situa TV3 com a líder al maig amb una quota del 14,7%, pràcticament un punt per sobre respecte a fa un any. D'aquesta manera és la televisió més vista per 22è mes consecutiu. El maig està que especialment a final de la Copa de la Reina, el segon partit més vist de futbol femení de la temporada, i triplica la competència amb 882.000 espectadors d'audiència acumulada, i la Champions femenina obté un 35% de quota. Les celebracions dels títols del Barça masculí i femení també registren èxit d'audiència amb un 17 i un 15,8% de quota respectivament. Altres programes esportius que també han fet rècord són el seguiment del clàssic d'un dia de partit i el gol a gol posterior al clàssic. I seguint amb els esports, el Mundial de Motociclisme i la cursa sprint són altres transmissions esportives amb bons resultats. D'altra banda, el Super 3 és la cadena infantil que més creix amb un 9,7% de quota, una xifra que no assolia des del febrer del 2025 amb els programes Les Tortugues Ninja, El Detectiu Conan i Idea Fix i Els Irreductibles al capdavant.
19: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet rep xiulets al Palau Blaugrana. La contundent derrota a casa i contra València de 25.77-102. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen els quarts de final, que jugaran demà mateix a la pista del Murcia. Xavi Pascual, l'entrenador del Barça, parla de ridícul de l'equip, i des de l'equip Toko Shengelia diu que han de reaccionar i parla així del rival al play-off de quarts, el Murcia.
5: I qualsevol equip en ACB, vamos a decir así. Murcia ha demostrado muchas veces contra nosotros, y no solo contra nosotros, contra todo el mundo este año, y nada, ahora es, tenemos que concentrar más en nosotros, lo que tenemos que hacer, y en nuestros lados fuertes.
3: En l'ascens a la segona divisió de futbol, empat a un de l'Europa davant el filial del Celta, la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip graciesc amb gol de Jordi Cano abans del descans, i el temps afegit va empatar a l'equip gallec. El capità de l'Europa és Àlex Cano.
6: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida, perquè ha sigut una jugada una mica rara, i ens han fet aquest 1-1.
3: En l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria. El Barça de futbol femení, tant la capitana com l'entrenador coincideixen que el club ha de fitxar per poder mantenir el nivell de l'equip. Ho explicava Irene Paredes al Tot Gira de Catalunya Ràdio, i diu que és bàsic per poder suplir les baixes, i també en parlava el tècnic Pere Romeu en declaracions al Club de la Mitjanit.
7: En això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot, i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa.
3: En l'últim partit de Lliga, golejada de les Blaugrana 0-4 al camp del Reial Madrid Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla en l'últim partit de Judit Pablos, i el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant en l'últim partit de Lice Chamorro, Ana González i Estefania Banini. Mentrestant, el jugador del Barça, Lamine Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
8: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave, y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial.
3: Declaracions de l'extrem de Mataró des de la concentració de la selecció espanyola, que aquest matí fa un últim entrenament a Madrid abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq, a l'equip espanyol i a 8 blaugranes.
19: 3CAT Info.
3: El Granollers es classifica per Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga a Sobal d'handbol. Antonio García és el segon tècnic ballesà.
9: Una vegada més aconseguim fer que sigui normal una cosa que és meravellós. Crec que per nosaltres estar entre els tres primers és una cosa que a principi de temporada sempre se'ns exigeix, però quan veus les altres plantilles dels altres equips, pues penses que no hauria de ser així, no? El que passa és que nosaltres hem aconseguit que això sigui normal.
3: A Barça guanya el Logroño i tanca una lliga perfecta, 30 victòries, 30 partits. A la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9, el de Penyes-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pel Barça. Sentim Javier Rodríguez, tècnic blaugrana.
10: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
3: A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. Ricard Ares, tècnic blaugrana.
11: Tornem a enfrontar l'Igualada, el segon partit. En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit, les corregirem.
3: El Calafell és a un partit de ser eliminat pel Liceu. Ahir van perdre 4-1. Els gallecs dominen 2-0 la sèrie, que és el millor de 5. I Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia amb gran autoritat.
19: Trescat Info.

0: Els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig de Badalona ahir a la tarda, que va deixar ferida una menor. La policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuïta. Aquest migdia engega la consulta als docents per validar el preacord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària que aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. La USTEC alerta que si s'imposa el no, hi haurà vaga indefinida. Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals i 6 centres d'atenció primària seguiran la protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut. L'endemà de conquerir el castell de Beaufort, Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió al Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU analitza avui l'escalada a petició de França. El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro. Malestar d'alcaldes i conductors per la decisió del Ministeri de Foment d'eliminar girs a l'esquerra en diferents carreteres del Camp de Tarragona i el Baix Penedès, una mesura per reduir la sinistralitat que comporta allargar el trajecte. I dia d'estrena a l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta. Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a Barcelona. El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb Turbulència, la nova pel·lícula de Jennifer López. I a Netflix arriba dijous El Testigo, un thriller que firma Rob Williams.
1: Esports. El Barça Bàsquet es complica el play-off de quarts de final després de perdre de 20 punts ahir contra València. Demà comencen a jugar contra el Murcia. Pere Romeu i Irene Paredes reclamen al Barça fitxatges per reforçar l'equip. El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el tècnic blaugrana, assegura que Torrejón continuarà i volen renovar Salma. En futbol sala, avui, segon partit de quarts de final, Valdepeñas-Barça a les 9 del vespre, amb triomf per als blaugrana al primer. També busca posar el 2-0 al Barça d'hoquei patins, que rep l'Iguala del segon partit de semifinals a les 7, els dos partits per Esport 3.
0: I el temps avui dia de sol, alguns núvols locals i a la tarda ruixats aïllats al Pirineu, no tan forts com els últims dies. La temperatura serà lleugerament més baixa avui, màximes entre els 26 i 32 graus, i al Pla de Lleida poden arribar fins als 34 graus. 3CAT Info.

És la cançó de pop rock elegant dels gironins Senyor Mit, el projecte musical liderat per en Carles Serres amb aquest juny, juliol i agost que batejava el seu primer disc d'estudi. És una cançó que respira aroma de bon temps, de records i de calma, transportant-nos directament a la calidesa d'aquests tres mesos de l'any on els dies s'allarguen i el ritme del món sembla que s'alenteixi una miqueta. Una melodia lluminosa, ideal per anar escalfant motors ara que l'estiu ja comença a treure el cap i que les ganes de platja, nits de fresca i retrobaments comencen a bategar amb força a tota la comarca. Amb aquesta sensació de llibertat ens quedem a la ràdio agafant aire per afrontar la setmana amb el millor.

0: com és el Sant Joan. Passarem de seguida per la previsió del temps. Sembla ser que la temperatura no afluixa. També tornarem a la càrrega amb tota l'energia del món, o almenys amb la que ens deixa un cafè ben carregat, per obrir unes portades que avui porten més lletra i deures que el primer dia d'escola. Tornarem a fer aturada a l'agenda local de la setmana, una agenda que avui fa parada al costat del tramvia, a la plaça Nova, amb la unitat mòbil de la campanya de donació de sang. De fet, en parlarem amb la delegada comarcal, la Sílvia Delgado, a partir de les 11 d'aquest matí de dilluns. Abans, però, ens acompanyarà als estudis de la ràdio en Juan Sánchez, és membre del club d'handbol La Llata d'Argentona. I és que el club ja ho té tot a punt per tancar el curs. Ho farà el pròxim 7 de juny amb una gran festa de cloent del poliesportiu. Però a la vegada ja mirem cap al futur amb el casal d'estiu i la pròxima temporada. A les 11 parlarem amb la Sílvia Delgado, com dèiem, de la delegació comarcal del Banc de Sang i Teixits. I a les 12 parlarem amb la Mireia. I és que fa uns dies Argentona va acollir uns tallers d'estampació amb bosses de tela descartades, una proposta on la creativitat, la reutilització i el comerç just s'han donat la mà durant uns dues sessions intenses. Els participants han sortit encantats i avui volem conèixer tots els detalls d'aquesta experiència. Avui parlarem amb l'encarregada d'impartir aquest taller tan especial que ha tingut una gran acollida a casa nostra. A tot això, recordeu que si voleu participar del programa, això és el que heu de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si voleu recuperar les entrevistes i seccions del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVoox o Spotify. Tot a punt per acompanyar-te i refrescar-te aquesta matina de dilluns. Farem tot el possible. Salutacions de qui us parla, el meu nom, Miquel Carabaño. Gràcies per ser-hi. Si us sembla, ens seguim refrescant el ritme de la més nova de Francesco Gavani.

0: Vinga, comencem la setmana, estrenem el mes de juny i el temps s'ha volgut posar de gala per rebre'l com cal. Ens hem aixecat amb un cel completament blau i radiant que ja convida a somriure de bon matí. El vent s'ho està agafant amb molta calma, bufant fluixet del sud, i el mar està força tranquil amb només una miqueta de mar de fons. Això sí, la jaqueta ja va directa a l'armari perquè les temperatures mínimes han pujat i ens han deixat una llevantada molt agradable, voltant els 20 graus a la costa. Aquesta tarda la cosa continuarà de postal, amb un sol de justícia per fer rabieta als qui s'han de tancar l'oficina. Només cap al tard veurem arribar quatre núvols prims per la zona de l'Almaresme, purament anecdòtic. El vent de Garbí s'animarà una miqueta i revolcarà l'aigua fins a aixecar àrees de maror, mentrestant les temperatures màximes pujaran cap amunt per quedar-se en uns valors fantàstics, entre els 26 i 29 graus. Calor de la bona, vaja, de fer el primer bany però sense arribar a sufocar-nos. Ara bé, no us acostumeu gaire a aquest oasi perquè demà dimarts tindrem un petit ensurt. Ens llevarem amb el cel bastant carregat de núvols, amb ganes de fer emprenyar. De fet, entre la matinada i el mig matí es podria escapar algun ruixat feble, d'aquells que només serveixen per embrutar els cotxes. A les hores centrals del dia podríem respirar tranquils, però cap al vespre tornaran a treure al cap les nuvolades i algun altre plugi. I atenció al dimecres perquè la jaqueta i el parany hauran de i el paraigua hauran de tornar a sortir a passejar. Ens espera una jornada grisa, llatxota i amb el cel ben tapat a tota la comarca durant hores. Els núvols es concentraran sobretot cap a la zona de la serralada litoral i a l'interior, on s'esperen ruixats febles però constants que ens recordaran que l'estiu encara no ha guanyat la partida. El dimecres el termòmetre farà una bona clatellada, les màximes baixaran en picat i es quedaran estancades entre els 20 i 24 graus, un ambient fresquet que ens obligarà a tapar-nos una miqueta per creuar la meitat de la setmana. Si avui aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, atenció a la previsió del temps que arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a començar aquesta jornada amb un ambient de calor, i és que en punts del litoral ja tenim aquests valors que superen els 20 graus en molts dels casos, i cap a l'interior diversos municipis que la temperatura ja està rondant entre els 17 i 18 graus. I de nou, de cara al migdia parlarem d'una temperatura màxima que podrà enfilar-se fins a valors de 34 i 35 graus, aquesta més alta cap a la zona del Pla de Lleida. D'altra banda, en conjunt avui s'espera que faci sol o resol, perquè hi haurà alguns núvols alts, alguns de mitjans, en punts del litoral durant el matí, i també de cara a finals del matí han de créixer algunes nuvolades o núvols d'evolució propis també de la calor i del bon temps. Però atenció, perquè de cara al migdia aquestes nuvolades que han de créixer sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, també cap a la zona de la Serra Transversal o fins i tot cap a l'extrem més nord del Pirineu, podran descarregar alguns ruixats, i sobretot cap al sector del Pirineu Oriental aquests ruixats podran descarregar amb tempesta i calamar-se o pedra més aviat de caràcter petita, i fins i tot també podrien afectar en algun sector de la serralada transversal. Això és tot de moment.
0: Vinga, fes aquí la previsió del temps quan són les 10 i 17 minuts d'aquest matí de dilluns. I després del temps anem cap al quiosc.

La portada del diari Ara destaca aquest dilluns en clau internacional que l'exèrcit israelià amplia la destrucció al sud del Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà després de la simbòlica conquesta de l'històric castell de Beirut. De Beaufort, volíem dir. Les condicions de Rufián per seguir a Esquerra també les planes interiors del diari Ara. Les pretensions del portaveu Madrid incomoden la direcció, també que un any i mig esperant les ajudes de l'ELA i que la banca mòbil dona servei a 455 pobles. En política, Sánchez es resisteix, diu, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà. El Punt Avui, en portada, l'obra nova s'enfila de preu i s'empetiteix. El metre quadrat de l'habitatge nou s'encareix un 80% l'última dècada, gairebé un 50% més que el de segona mà. La Vanguardia diu que la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. També que els Estats Units acceleren el pla per retirar les tropes d'Europa. Una bala perduda en un tiroteig fereix una nena badalona. També celebració salvatge a París. La celebració del títol de la Champions aconseguit pel PSG va sumir París en el caos dissabte a la nit. El periòdico diu que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal i imatge per Sánchez, que demana més temps. En clau esportiva, l'esportiu segell d'identitat, Hansi Flick al Barça, Luis Enrique al PSG i Pep Guardiola al City són els tècnics amb més títols en les grans lligues europees. Aquests són els temes que destaquen avui les principals portades en l'edició d'aquest 1 de juny. I és moment d'obrir l'agenda.

Avui tenim campanya de donació de sang. La unitat mòbil ubicada davant del tramvia a partir de les 10 d'aquest matí fins les 2 i de 5 de la tarda a les 9 del vespre. Fins al dia 10 està disponible a l'aula d'estudi a la biblioteca, de 8 del vespre a 11 de la nit. Portes obertes al patinatge artístic d'Argentona, al pavelló, fins al 12 de juny, a les tardes, a partir de 6:15. Demà la biblioteca, a partir de les 7, ofereix la conferència Jardins Segurs per prevenir els incendis. És una conferència que anirà a càrrec d'Oriol Bassa i Vila. En parlarem amb ell demà, també aquí, al Tic Tac de Ràdio Argentona. Demà a les 7, el Saló de Pedra acull la conferència Píndoles de Memòria Oral, un projecte artístic i comunitari anomenat Veus del Record. Dimecres al matí, jornada d'associacionisme empresarial, reptes comuns i propostes col·lectives, a 11:15. Dijous, l'hora del conte especial Nadons. La biblioteca acollirà l'hora del conte de la flor de colors amb les flaps. Un dia en aquell lloc on es vivia en harmonia deixa de ploure i a poc en aquest petit bosc tot es va assecant. Un núvol preocupat vol buscar la solució a aquest problema i parla amb els estels i la lluna, però qui de veritat l'ajudarà és el petit públic assistent. Dijous els incendis de sisena generació tindrà lloc al centre parroquial a les 6 de la mà de l'aula d'extensió universitària. I divendres es dona el tret de sortida i durant tot el cap de setmana a la Diada de la Flor. Dissabte, elaboració de catifes de flors, de la mà de la AFA del Bernat de Riudameia i tota la programació que anirem repassant al llarg d'aquesta setmana.

Aquesta és la proposta de l'agenda local. La teniu disponible al web d'argentona.cat i sempre al llarg de la setmana us l'aproparem al tic-tac de Ràdio Argentona.

0: matí de 10 a 1 del migdia. Tic-tac, presentat per Miquel Carabaño.
1: I ara la música d'Aurea Frank amb aquesta cançó que serà la banda sonora d'aquest estiu. Això s'anomena

0: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La Síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
2: Jo triaria aquesta. Té bones crítiques i a més la fan en català.
3: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ah, no sabia que teníem puixa per sopar. Potser que et canvies la faldilla, no? Potser que et canvies la faldilla, no?
5: No sabia que teníem puixa per sopar.
6: T'estàs passant, no?
7: Es pot saber què estàs dient?
8: El silenci és violència. La violència masclista és molt més que l'agressió física. No apartis la mirada.
9: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

La Fundació Maresme ha encarregat a la Beth la cançó d'enguany per celebrar les dissantes d'aquest 2026. El nou single, titulat, com bé sabeu, Jo sóc com tu, és un himne festiu i inclusiu que parla d'una celebració on tothom hi té cabuda i on el respecte a la diversitat i l'amor en són els grans protagonistes. El concert de les dissantes d'enguany de la Fundació Maresme tindrà lloc el pròxim dissabte, 18 de juliol, on el públic podrà escoltar en directe el Jo sóc com tu per primera vegada.

Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a

0: La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan.
1: És la mòbil, magnífica en ella, que en pausa i en mida va lenta oscil·lant.
2: Curts i llargs, un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana, un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
3: Un programa on podeu dedicar la vostra sardana que més us agradi.
4: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh.

0: Baila Morena. La versió de Sergio Dalma, Ritorno a Via Dalma. En plena gira de concerts. Onze minuts per sobre de les 11 del matí, com va de moment el 1 de juny. Però que bé, que busqueu l'ombreta i la fresqueta, que a aquestes hores del matí la cosa apreta, i de quina manera. Comencem setmana, estrenem el mes de juny i el temps s'ha volgut posar de gala per rebre'l com cal. Ens hem aixecat amb un cel completament blau i radiant que ja convida a somriure de bon matí. El vent s'ho està agafant amb molta calma, bufant fluixet, i el mar està força tranquil amb només una miqueta de mar de fons. Això sí, la jaqueta ja va directament a l'armari perquè les temperatures mínimes han pujat i ens han deixat una llevantada molt agradable al voltant de 20 graus a la costa. Aquesta tarda la cosa continuarà de postal amb un sol de justícia per fer rabieta als qui s'han tancat a l'oficina. Només cap al tard veurem arribar 4 núvols prims per la zona de l'Alt Maresme, purament anecdòtics. El vent de Garbí s'animarà una miqueta més i revolcarà l'aigua fins a aixecar àrees de maror. Mentrestant, les temperatures màximes pujaran cap amunt per quedar-se en uns valors entre els 26 i 29 graus. Calor de la bona, vaja, de la de fer el primer bany, però sense arribar allò a sufocar-nos. I si no, més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, atenció a la previsió del temps que arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a començar aquesta jornada amb un ambient de calor, i és que en punts del litoral ja tenim aquests valors que superen els 20 graus en molts dels casos, i cap a l'interior, diversos municipis que la temperatura ja està rondant entre els 17 i 18 graus. I de nou, de cara al migdia, parlarem d'una temperatura màxima que podrà enfilar-se fins a valors de 34 i 35 graus, aquesta més alta, cap a la zona del Pla de Lleida. D'altra banda, en conjunt avui s'espera que faci sol o ressol, perquè hi haurà alguns núvols alts, alguns de mitjans, en punts del litoral durant el matí, i també de cara a finals del matí han de créixer algunes nuvolades o núvols d'evolució propis també de la calor i del bon temps. Però atenció, perquè de cara al migdia aquestes nuvolades que han de créixer sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, també cap a la zona de la Serra Transversal o fins i tot cap a l'extrem més nord del Pirineu, podran descarregar alguns ruixats. I sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, aquests ruixats podran descarregar amb tempesta i calamar-se o pedra més aviat de caràcter petita, i fins i tot també podrien afectar en algun sector de la serralada transversal. Això és tot de moment.
0: Vinga, doncs aquesta és la previsió del temps de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya, minut i un quart de 12.

0: cada matí Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: De seguida parlem de la unitat mòbil que tenim avui a Argentona per donar sang. Serà després d'escoltar el més nou de la gironina Aina Reix.

0: Des de Girona, l'artista Aina Reig, cançó d'aquelles que ens refresquen una mica les jornades matinals. Amb ella, tot seguit, anem a parlar de la campanya de donació de sang que tenim avui aquí a Argentona.
1: Cada matí, tic-tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
0: I és que avui tenim la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits instal·lada al nostre municipi, una oportunitat magnífica per fer doncs, un gest solidari que salva vides. Els mesos previs a l'estiu són crítics per les reserves i per parlar d'aquesta campanya i de la importància de donar sang, avui ens acompanya per via telefònica la Sílvia Delgado, que és delegada del Banc de Sang aquí al Maresme. Sílvia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estem?
2: Molt bé, expectants a veure com va la campanya.
0: Vinga, aquesta és una campanya que tenim avui aquí amb la unitat mòbil, de, direm horaris i on està. Però quina és la situació actual de les reserves de sang a Catalunya i al Maresme, ara que ens acostem a aquestes setmanes d'estiu?
2: Doncs, bueno, de moment la situació és estable. Tenim un promig de 6.000 bosses diàries. Hem de pensar que cada dia nosaltres gastem 1.000 bosses. Vale? Per abastir tots els hospitals de Catalunya. Ara tenim un estoc de 6.000 bosses, això vol dir que donaria per poder omplir les necessitats durant 6 dies, però com bé deies, quan arriba la calor, encara no hem entrat a les vacances, comença a haver-hi una davallada que hem d'intentar evitar de les donacions de sang per diferents motius, perquè la gent se'n va de vacances, perquè es fa calor... I aquestes campanyes prèvies al juliol i a l'agost ens permeten doncs, no haver de patir durant els mesos d'agost que, malauradament, les necessitats tant per trasplantaments, tractaments oncològics, accidents, no paren durant l'estiu. No?
0: Per això és important, suposo, i tan vital avançar-se aquests dies i donar, fer aquesta acció solidària, no?, abans de marxar de vacances.
2: Sí, nosaltres fa molts anys sí que és veritat que les vacances es concentraven molt a l'agost, però ara hi ha aquesta tendència a diversificar, no?, el període de vacances, i nosaltres en tenim com molt, molt tipificat després de Sant Joan, per dir-ho així, fins a mitjans de setembre hi ha gent de vacances. Vale? Llavors hem d'intentar aquestes prèvies, tot i que realment al Maresme, durant les vacances, tenim molta presència. Per exemple, a Argentona venim a la Festa Major, hi ha molta Festa Major al Maresme durant l'estiu i aprofitem qualsevol event que pugui tenir gent per venir i muntar una campanya, i funcionen molt bé, però no tots els municipis és així, i llavors intentem, com et deia, doncs, intentar fer una mica d'estoc elevat per poder passar l'estiu amb una mica de tranquil·litat.
0: Per Festa Major, la gent s'apropa a les unitats mòbils?
2: Sí, la veritat és que sí. Nosaltres sempre intentem parlar amb l'Ajuntament un dia una mica més de... Bueno, que pensem que la gent està més al carrer segons el tipus d'activitats que es fan per Festa Major, però pensa que aquí a Argentona fa molts anys que venim a la Festa Major. Fem maratons, inclús a Malgrat anem el primer dia de Festa Major i fem la marató de donació de sang, que es fan quasi 300 donants. A Calella el juliol fem Festa Major, vull dir que tot el Maresme aprofitem les festes majors i sí que funcionen bé. Pensa que venim per la tarda de 5 a 9, vull dir que encara la gent no està com tant per beure alcohol i coses d'aquest tipus, no? que sí, funcionen molt bé i els ajuntaments ens col·laboren molt per posar-nos al programa de festes, vull dir que són campanyes que ens ajuden a tirar endavant sobretot als municipis on hi ha més turisme o segona residència, com és el cas del Maresme, que hi ha molta gent que té segona residència.
0: A més, aquestes unitats mòbils van molt bé per aquells que no puguem accedir doncs, a punts físics més estàtics. Ara recordo fa un parell de setmanes vaig tenir l'oportunitat de donar sang a Can Ruti. 20-25 minuts de màxima, o mitja hora molt estirada, va ser molt, molt un pim-pam, i el mateix dia ja vaig veure la unitat mòbil a Mataró, no? Vull dir que sempre hi ha... no ens hem de desplaçar gaire, que sempre les tenim invisibles, aquestes unitats
2: molta
0: mòbils.
2: Molta gent pensa que molta gent no li va bé aquest desplaçament, que en Ruti, per exemple, bueno, has de tenir quasi cotxe, bueno, hi ha un autobús, però vull dir que són llocs... Molta gent que va a donar a un hospital, no només a Can Ruti, al Vall d'Hebron, sí. A Sant Pau, aprofita que va a fer-se una prova, que potser no
0: Correcte.
2: És invalidant, per fer la donació, o va a visitar algú, no? I dius, ostres, mira, vaig a veure algú que tinc a l'hospital i aprofito per donar sang. Però la gent agraeix molt quan venim al seu municipi, perquè, clar, és un moment. Sempre dius, bueno, doncs vaig a buscar els nens a col·le i mentre estan al parc vaig a donar sang. O mira, agafo el meu moment de descans i vaig a donar sang. Per tant... El Maresme, per exemple, que és la comarca que jo, en la qual jo em moc, tots els municipis tenen campanyes de donació de sang i en concret a Argentona venim cada dos mesos.
0: Mm-hmm.
2: Tenim molta presència, per tant, pensa que els homes poden donar quatre cops a l'any i les dones tres.
0: Sí.
2: Venint a Argentona cada dos mesos,
0: uh-huh.
2: tota la gent que visqui a Argentona i vulgui fer, que esperem que sí, el 100% de les seves donacions les pot fer al seu municipi sense haver-se de desplaçar.
0: Uh-huh. I en homes, jo ja tiro per uh-huh. mi,
2: sí.
0: Si fa dues setmanes haig d'esperar dos
2: sí.
0: mesos o com va?
2: Sí.
0: És a dir, quin mínim s'hauria d'esperar això?
2: Entre donació i donació has d'esperar un mínim de dos mesos,
0: vale.
2: Tenint en compte aquest cupo en el teu cas com a home de quatre donacions a l'any,
0: uh-huh.
2: has d'esperar dos mesos per poder tornar a donar i pel teu cos acabar de recuperar tots els components sanguinis i poder tornar a fer aquesta donació.
0: Uh-huh. Hi ha algun requisit bàsic que haguem de recordar abans de venir a donar, com ara, no sé, l'edat, el pes, el fet d'haver menjat alguna cosa...
2: Perfecte, mira, la donació és entre 18 i 70, vale? Entre 18 i 70 anys, has de pesar més de 50 quilos, per la gent que està dubtosa sempre portem bàscules, portem una bàscula a la unitat mòbil per si la gent diu, ostres,
0: uh-huh.
2: pues, o al metge sospita que no arriba el pes.
0: Uh-huh.
2: 50 quilos de 18 a 70 anys està bé de salut. A partir d'aquí, hi ha molts medicaments compatibles amb la donació. Jo sempre dic el mateix, prendre un medicament no vol dir no poder donar, depèn del medicament, de la dosi, etc. Tenir una malaltia no vol dir no poder donar. Hi ha moltes malalties compatibles amb la donació que estan ben regulades. Sempre poso el mateix exemple. Una persona que és molt habitual amb dones que tinguin hipotiroidisme. Hi ha, no? No hi ha problema. Si estàs regulat, prens medicació, no hi ha problema. Per tant, sempre dic el mateix. Davant del dubte, apropeu-vos a la unitat mòbil, pregunteu a la doctora i us traurà de dubtes i que no hi hagi una exclusió per part de la pròpia persona que no sigui necessària.
0: Clar, prèviament hi ha aquesta mini entrevista amb la doctora
2: Exacte.
0: D'allà,
2: Clar, molta gent em diu, és que de vegades tinc anèmia. És que justament la prova de l'anèmia te la fem a la donació. No cal que portis una analítica, saps? Nosaltres el primer que mirarem és si estàs bé de ferro. I si estàs de ferro et deixarem donar, i si no, no.
0: Uh-huh.
2: Independentment que diguis si tens o no tens anèmia, la prova es fa in situ. La pressió igual. Oh, és que jo sempre estic molt baix de pressió. Bueno, te la mirarem a la unitat mòbil, en aquest cas al bus, no? Si estàs bé en aquell moment pots donar. Per tant, que no sigui una excusa. Abans parlaves de l'alimentació, el donant regular ja ho sap, però no has de venir en dejú. Vale? Molta gent confon, sobretot gent jove que fa uh-huh. la primera donació, una analítica amb una donació. L'analítica vas amb dejú perquè et miren el sucre i has d'anar a primera hora amb dejú. Amb la donació de sang no. Has d'haver, doncs si vens al matí, esmorzat normal, ni més ni menys que el que faries habitualment, i si fas a la tarda la donació has d'haver dinat també d'una manera normal. Per tant, a part d'això, no hi ha cap requisit més.
0: Mm-hmm. A més, que el personal et tracta meravellosament bé, escolta, et pregunta si et trobes bé, constantment...
2: Sí. Hi ha un acompanyament continu,
0: vull dir que
2: sobretot
0: estàs super, molt ben acompanyat.
2: Que et diu, ostres, no he donat mai, em fa por això o l'altre. Bueno, estàs acompanyat constantment durant la donació.
0: Sí, sí, a més sorprèn moltes persones que debuten, no? que
2: sí.
0: donen per primera vegada i diuen, ai, mira, doncs poder no és tant com em pensava, no?
2: Bueno, perquè la gent té com una fòbia a les agulles, d'agar riem perquè dius, ostres, portes un tatuatge enorme que has aguantat allà hores i hores, no? I vens aquí i et fa por l'agulla que total te la claven i són 5 minuts per fer la donació. Vull dir que de vegades són també coses o tabús mentals que tens, no? I que en aquell moment desapareixes. I prova d'això és que molta gent que s'estrena repeteix. Per tant, l'experiència i el fet de saber que estàs ajudant a gent que està malalta i necessita la seva sang, jo crec que és prou estimulant com per tornar a donar sang.
0: Vinga, Unitat Mòbil, la tenim avui a la Vila. És jornada ininterrompuda i en horaris...
2: De 10 a 2 Val. I de 5 a 9 estem situats al costat de la plaça Nova.
0: Uh-huh. Vinga, doncs a acostar-nos, a portar un document oficial. Que,
2: sí,
0: no?
2: I el DNI hem de portar o el carnet de conduir en el seu defecte, un document que tingui foto i que sigui oficial.
0: Uh-huh. Més o menys a mitjana, quanta gent argentona hi dona sang?
2: Doncs mira, amb una jornada com avui podríem, al matí és una mica més fluix, es fan com uns 30 donants, a la tarda normalment arribem als 40, la mitjana que pot, que és molt, molt positiva, podria ser uns 70 donants amb una jornada com la d'avui.
0: 70 persones i recordem que amb una donació podem ajudar fins a 3 persones?
2: Exacte, sí, perquè la sang es fracciona un cop arriba el banc de sang, amb 3 components, les plaquetes, els glòbuls vermells i el plasma, que tenen, van destinats a diferents persones amb diferents necessitats. Per exemple, la gent que té un tractament de càncer i que li estan fent quimioteràpia moltes vegades necessita plaquetes. La gent que ha tingut un accident o té una anèmia molt, molt, molt, molt bèstia, de vegades necessiten glòbuls vermells. Per tant, d'una donació treuràs 3 components que aniran a parar a 3 persones diferents.
0: Doncs mira, 70 per 3, més de 200 persones se'n veuran beneficiades.
2: Exacte, nosaltres sempre multipliquem per 3 i dir, mira, d'aquestes donacions es beneficiaran el triple de persones.
0: Mm-hmm. Vinga, qui no pugui venir avui, que consulti la web, o bé d'aquí 2 mesos, que ja la tenim la festa major a tocar,
2: sí,
0: Sílvia,
2: sí,
0: que el temps passa molt ràpid.
2: Estem parlant amb l'Ajuntament per acabar d'última la data, però ja pràcticament la tenim emparaulada i, com tu bé deies, cada dia es publiquen les campanyes que fem. Al Maresme hi ha un munt, però un munt és moltíssimes. Per tant, si alguna persona diu, ostres, avui no em va bé, però mira, aviam si aquests dies estan per Mataró o estan per Vilassar, que consultin la web i tindran allà llocs i horaris.
0: Mm-hmm. Sílvia, alguna cosa que quedi pendent per comentar?
2: Bueno, jo animar, som conscients que ha vingut la calor de cop, avui ho comentàvem amb els companys, no? Que de cop i volta fa molta calor i ha vingut com molt de sobte, fa 15 dies quasi que teníem fred i ara la setmana passada...
0: Sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Que això no sigui un impediment per fer un acte que és altruista, que com bé deia, són 20-25 minuts entre tot, no? Entre que fas el qüestionari, et visita el metge, fas la donació i prens una mica de líquid i alguna cosa de menjar, són 20-25 minuts. I bueno, que la calor no impedeixi que et desplacis i la satisfacció de saber que hi ha gent que bueno, malauradament no pot anar a la platja a prendre el sol, està en un hospital i necessita de la nostra col·laboració.
0: Clar, perquè la calor també perjudica les campanyes en el sentit de que no podem donar una temperatura molt alta, no?
2: Bueno, nosaltres sempre demanem els locals refrigerats, el bus, òbviament, té aire condicionat a dins, i també quan ens deixen algun local, en algun ajuntament ha de tenir aire condicionat, perquè a partir de 26-27 graus, una temperatura que per una situació normal doncs és molt suportable, una persona que està donant sang, el risc de marejar-se augmenta amb una temperatura elevada.
0: Uh-huh.
2: Per tant, sí que demanem, pues, si no portem el bus, locals refrigerats que permetin un confort i que la gent no es mereixi durant la donació.
0: Uh-huh. Sílvia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en el programa, per la gran tasca que feu i tant de bo la jornada d'avui a casa nostra sigui tot un èxit de participació.
2: Segur que sí, gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
2: Adéu, bon dia.

És la cançó oficial del Tour de França, que tindrà lloc a partir del 4 de juliol, i ens la porten els Doctor Prats amb aquesta energia. Ja som al 6è mes del calendari gregorià, estem i hem donat el tret de sortida al juny. El nom de juny no és que tingui un origen clar, n'hi ha un parell de teories, els que diuen que és en honor i reconeixement a Junio Bruto, que va ser fundador de la República Romana. Dins del calendari romà era el quart mes de l'any. També podria estar relacionat amb la mitologia romana de la deessa Juno, una de les deesses més importants del culte romà, juntament amb Júpiter i Minerva. Hi ha 10 dites de juny que mostren l'estreta relació i vincles amb l'home, entre l'home, la terra i els fenòmens meteorològics. Diu que pel juny molt de sol i molta son, i és que tenim el solstici d'estiu i fa que durant tot el mes hi hagi un gran nombre d'hores de sol. Surt abans de 6:45 del matí i es pon gairebé a 9:15. Diu que pel juny cada gota com el puny, on mostra el caràcter tempestuós i de xàfecs de les precipitacions. I n'hi ha d'altres, a veure si us sonen aquests. Diu que al juny la pluja és lluny i si plou cada gota és com el puny. Al juny l'estiu no és lluny. Diu que pel juny fals el puny i si plou a primers de juny el bon temps és lluny. O d'altres, en referència a la pluja de Sant Joan. Aigua de Sant Joan no dona ni vi ni pa, celler buit i molta fam. O aigua de juny primerenca, molts mals arrenca. Diu també que el juny el fred s'esmuny, o Sant Pere plorós, juny plujós. I és que, com deia, ja hem estrenat el 6è mes de l'any. Alguns refranys que fan referència a l'estreta relació entre l'home, la terra i el temps, però també n'hi ha d'altres on la principal referència és el sol, el mes en què assoleix la seva màxima alçada sobre l'horitzó. El dia 8 és Sant Medard i algunes dites remeten a la pluja. Diu que quan plou per Sant Medard, plou 40 dies massa tard, o quan plou per Sant Medard, de la collita se'n perd un quart. Si plou per la Trinitat, se'n porta la meitat. La resta de refranys fan al·lusió al solstici d'estiu, sobretot centrada a la data de Sant Joan. Diu que el sol va dir a Sant Bernabé, més no m'alçaré, el dia 11 de juny. Diu que per Sant Joan el primer bany, la nit de Sant Joan la més curta de l'any. Diu que Sant Joan és la porta de l'estiu, o que per Sant Joan i Sant Pere, adeu a la primavera. Sant Joan el dia més gran, Sant Pere el sol enrere, o una segona versió que vindria a ser Sant Pere el dia enrere, o juny acabat, dia escurçat. Si vosaltres en sabeu més de refranys o algun que no haguem comentat, ens ho podeu fer saber a través de les diferents vies de contacte. Així anirem omplint el refraner popular. Vuit minuts mal comptats per plantar-nos a 3:15 i seguim el ritme de Juanes com a novetat musical.

Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a

0: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

La música de Kid Rock i el seu All Summer Long, i tornem cap a casa. I és que Pep Lladó arriba a Dosrius, sona amb el Circ de les Puces, el seu darrer projecte. Serà el dia 13 de juny.

Després d'estrenar i presentar el disc a Barcelona, Pep Lladó arriba al Dosrius, sona amb el Circ de les Posades, el seu darrer projecte musical. Aquest nou treball recull algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria, tant de la seva etapa en solitari com del seu recorregut amb el mític grup Bayayay. Un viatge íntim i vibrant per la seva carrera artística, amb més de 20 temes, total 24, que reten homenatge a les seves arrels i a l'evolució de la seva obra. A l'escenari l'acompanyaran dues veus, guitarra, piano i violí, en un format proper i emotiu que promet fer-nos viatjar a través de la seva música. Agafeu l'agenda, ràpidament, ràpid, ràpid, ràpid, i un boli, el 13 de juny, a partir de 12:15, a la plaça del Comú de Dosrius.

El teu estiu de la mà de Sau. I tancarem aquesta segona hora amb Jordan Angi des d'Itàlia. Connectem amb el butlletí del 3CAT Info i t'acompanyo una última hora fins al punt de la una.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6. 3CAT Info.

0: Són les 12. Engega la consulta entre els docents sobre el preacord que hauria de posar punt i final a les vagues a l'ensenyament. Els sindicats majoritaris hi donen suport, però continuen les mobilitzacions d'assemblees territorials com la de la Catalunya Central o Girona. La consellera Niubó avança al matí de Catalunya Ràdio que si s'imposa el no suposarà el caos. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat que la direcció socialista financés operacions de boicot com xantatges per fer fracassar les investigacions judicials al voltant de Pedro Sánchez. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo defensa que és possible forçar l'avançament electoral. I Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu de la policia durant el govern de Mariano Rajoy, admet en el judici de la Kitchen que va existir una operació autoritzada contra l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per perseguir el seu patrimoni a l'exterior, però no per robar-li informació sobre la caixa B del partit. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut. L'endemà de conquerir el castell de Beaufort, Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió al Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU analitza avui l'escalada a petició de França. I comença el procés per destituir el president d'Hongria, nomenat en el seu dia per Viktor Orbán. El primer ministre, Peter Magyar, li va demanar la dimissió des de la victòria electoral de l'abril, però ell s'hi ha negat. Ara engegarà una reforma constitucional per poder-lo cessar. Els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig de Badalona. Ahir a la tarda, que va deixar ferida una menor, la policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuïta. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. I dia d'estrena avui a l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat al Trueta. Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a Barcelona. Projecte en post al Montsià per recuperar les aubades, un cant tradicional de les Terres de l'Ebre que es va perdre a finals del segle XIX. Un procés a partir de tallers que imparteixen persones que han mantingut el cant en zones del País Valencià i també de l'Aragó.
1: Esports. El Barça de bàsquet es complica el play-off del quarts de final després de perdre de 25 punts contra València i rebre una xulada del Palau. Demà comencen a jugar contra el Murcia. Pere Romeu, l'entrenador del Barça, confirma que renovarà per dues temporades en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Tant ell com Irene Paredes reclamen al club fitxatges per reforçar l'equip. En futbol sala, Barça pot certificar l'accés a les semifinals i guanyant avui el Valdepeñas a les 9 del vespre. El Barça d'hoquei patins rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7 amb victòria primer. Els dos partits per Esport 3.
0: I el temps, tarda amb sol i alguns intervals de núvols, sempre menys freqüents a Ponent i al sud. Al Pirineu hi pot haver alguns ruixats de distribució irregular i localment alguna tempesta. La temperatura serà lleugerament més baixa.
2: 3Cat Info.
3: Viu la ràdio.
2: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
4: Les 12:04 del migdia, obrim la tercera hora al tic-tac.

0: de matí, Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: A mi ja m'ho deia el pare. Fill meu, per l'esport vals molt, per això ara t'allontraves en un camp de futbol. Això sí, de bon matí, quan el sol em pica la carbassa, al lavabo faig pipí, em poso un xandalí, surto al carrer de casa. Jo vaig fent futi-futin, futin, futi-futin, futin. Jo vaig fent futin, futin, futin, futin, futin, futin. Jo vaig fent futin, futin, futin, futin, futin, futin. Trepitjant ciment i grava, em sento olímpic de medalla. Ara fluixo, ara accelero, segueixo el ritme futinguero. Tot el barri és un clam, aquest el fitx el samarang. I aquí tenim fent fotim. De l'incerç una colleta, una colleta, un botiguem samarreta,

i és que fer fotins senyors guanyes tipus i baixes pes. I és tan bo, és tan saludable que el practica l'honorable per al pati dels tarongers. Jo vaig fent fotins.

La música de Pere Tàpies i els seus passatges futingueros ens serveix per començar aquesta nova hora aquí al Tic-Tac de Ràdio Argentona. Què tal? Com estàs? Com portes aquesta calor? Com portes aquestes altes temperatures? Bé, la frase més dita o comentada les últimes hores i fins i tot setmana és que la calor ha vingut molt aviat, eh? I de cop, ha vingut de cop. Però vaja, si almenys amb bona música i acompanyant-te 3 hores al matí passa una mica més ràpid, doncs mira, un dels objectius assolits. En breu també parlarem, i ja tenim novetats sobre la Garrinada, que aquest cap de setmana, aquest dissabte, va presentar el cartell de la Garrinada 2026. Ha presentat la proposta pel 4 d'agost, 5 i 6 d'agost. Mantenen estructura el torneig de bàsquet 3x3, l'espectacle infantil, la tarda popular, el sopar popular, la gran caipirinyada popular, el que varia són els grups. El 4 passaran per Argentona, Hip Horns, Brass Collective, Ruinosa i les Strippers de Rahola, Valle Valle i Gea. El 5 d'agost, la Ludwig Band, Scaramucci, Ignorantes i DJ Trapella. I el 6 d'agost, Maria Jaume Cerco, Dan Peralbo i el Comboi Iana Gisbert. En parlarem al llarg dels pròxims dies amb el col·lectiu, l'entitat de Garrinada, perquè ens expliquin totes les novetats que han presentat ja per enguany. Bé, de seguida tenim més coses. I és que fa uns dies Argentona va acollir uns tallers d'estampació amb bosses de tela descartades, una proposta on la creativitat, la reutilització i el comerç just s'han donat la mà durant dues sessions intenses. Els participants n'han sortit encantats i avui volem conèixer tots els detalls d'aquesta experiència. En parlarem amb la tallerista, la Mireia. També passarem per actualitzar la previsió del temps, un cop d'ull de nou a l'agenda d'aquesta setmana i, com sempre, música. Així sona Maria Jaume, que és un dels noms que tindrem a la Garrinada, concretament el 6 d'agost, i jo crec que ho petarà, perquè l'última proposta, l'últim single, va ser el 18 de febrer i porta per nom ni més ni menys que Sant Domingo Forever. Així que així sona aquesta cançó de Maria Jaume i de seguida parlem amb la Mireia.

0: Matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Fa uns dies Argentona va acollir un taller d'estampació amb bosses de tela descartades, una proposta on la creativitat, la reutilització i el comerç just s'han donat la mà durant dues sessions intenses. Els participants van sortir encantats i avui volem conèixer tots els detalls d'aquesta experiència, parlant amb la Mireia Martínez, membre de l'Acordi, qui va ser l'encarregada d'impartir aquest taller tan especial que ha tingut gran acollida aquí a casa nostra. Mireia, bon dia.
2: Bon dia, Miquel, bon dia a totes.
1: Com estàs?
2: Pues molt bé, amb moltes ganes d'explicar-vos la superexperiència que vam passar l'anterior dimarts.
1: De fet, la primera pregunta seria doncs, gairebé obligada, veient l'èxit que ha tingut aquesta iniciativa, com valores la resposta de la gent i què és el que més et va sorprendre, no?, de la reacció dels participants aquests dos dies?
2: Doncs la veritat és que aquest taller a mi em va encantar i jo crec que si jo surto contenta que soc superperfeccionista és perquè la gent va sortir molt contenta. De fet, jo crec que va abordar la creativitat i teníem persones de diferents edats. Potser la persona més petita en tenia 5 anys i la persona en tenia 60, la més gran, potser 70. I crec que aquesta intergeneració fa que volquem les creativitats i ens inspirem en petits i en grans. I crec que això va fer que hi hagués aquesta aire de constant creativitat, no només sumant-li aquest procés de tornar a donar-li un ús a aquelles bosses descartades, amb un montón de productes que són excedents d'altres botigues textils, perquè una de les coses que nosaltres fem és treballar amb diferents entitats que quan fan algun projecte i els hi sobra textil, ja poden ser des de llaços, parxes, bosses, nosaltres ho rescatem. Llavors és un taller que intenta donar una segona vida a bosses de tela descartades amb productes descartats. També jo crec que una de les coses que va ser essencial d'aquest taller va ser la participació del grup Tercer Món Mataró, que gran part d'aquesta comunitat que està relacionada amb la botiga solidària que es poden trobar a la plaça del Peix a Mataró, moltes d'aquesta comunitat també es troba a Argentona. Llavors ens van aconseguir donar dades molt interessants sobre el recull tèxtil que s'havia produït a Argentona als contenidors taronges, no? Crec que es parlava d'aproximadament a l'any aproximadament unes 20.000 tones de residu tèxtil generat només al municipi d'Argentona.
1: Déu-n'hi-do. Bé, vaja, respons a una inquietud, almenys també personal, de què se'n fa d'aquelles peces de tela que sobren, no? És a dir, vosaltres recolliu a aquest excedent o el que sobra per treballar-lo, per donar-li una altra vida, no?
2: Exacte, sobretot perquè crec que durant molt de temps les bosses de tela han estat com el que més s'està utilitzant a la indústria del màrqueting com per parlar de reciclatge. I està genial si tens una bossa de tela, dos, tres, però jo crec que si totes ara mateix mirem el nostre armari, potser en tenim més de 15.
1: Sí.
2: I no els estem donant un ús. I són bosses de cotó, normalment aquest cotó es pot ja mirar si és de comerç just o no, si ha sigut ecològic o no. Tot i això no deixa de ser una producció massiva que moltes vegades es queda en desús. Llavors a nosaltres ens agrada molt agafar descartes perquè almenys serveixin com a producte incitador de la nostra creativitat i la busca del nostre estil personal. I això va passar, hi havia gent que posava la mà, hi havia gent que sortia tacada de tinta fins la cara perquè va ser una experiència, una bossa de tela per darrere és un full en blanc. És així? Llavors podem gaudir i expressar-nos tant com vulguem, que és el que va passar.
1: Clar. Clar, quan parlem de comerç just, a vegades pot sonar com un concepte llunyà, però també té un impacte molt real, no? Què significa exactament apostar per aquest model i quina diferència hi ha pels productors respecte al comerç convencional?
2: Exacte, mira, quan parlem de comerç just com a concepte llunyà és perquè clarament el que fa és certificar aquells productes que es produeixen fora del nostre abast. Moltes vegades impactades per les necessitats climàtiques que tenen aquests productes, com pot ser el cafè, la xocolata, el te, alguns fruits secs i el cotó o el lli. En el cas del cotó sí que és veritat que hi ha una plantació de cotó a Andalusia perquè el canvi climàtic cada vegada es torna més emergència climàtica i comencem a trobar noves àrees on s'estan produint les condicions climàtiques necessàries perquè creixi el cotó, com és algunes zones d'Andalusia. Però, com està plantat a Andalusia, no es consideraria comerç just. El comerç just és la certificació que verifica que s'han produït tots els drets humans, tots els drets laborals i tots els drets de respecte al medi ambient en el procés de cultiu de, i recollida del cotó, del nostre producte final.
1: Per tant, certificar que, vull dir, és una certificació exigent, s'han de complir tots aquests camps, no?
2: És una certificació bastant exigent, està carregada de 10 clàusules. No les repetiré totes, però podeu entrar quan vulgueu a l'acordi.cat, que és la nostra web, i les podeu buscar. Però en general el que busquem és crear cooperatives, per tant, donar el poder a les pròpies treballadores de la terra on s'està cultivant i que elles formin part de la presa de decisions de com l'empresa enviarà els seus resultats. Òbviament, el cuidador de la terra i una participació equitativa entre les diferents gèneres, ètnies o qualsevol dissidència de classe que es pugui produir en aquella zona, i també l'abolició completa del treball infantil i un pagament just. I jo crec que aquí arribem al punt on, òbviament, hi ha un impacte molt positiu en espais on no podem acertar, no? Que és que comencem a pagar per sobre del preu que es troba al mercat, i quan el mercat baixa, nosaltres tenim un preu límit, que això és algo que altres pagaments o fins i tot els certificats ecològics no tenen, que és el que mínim pagarem un digne. I si el preu puja, nosaltres també el pujarem. Però per molt que caigui a la borsa qualsevol producte de comerç just, cap de les persones que el cultiven passarà gana o tindrà cap tipus.
1: No baixarà el cost.
2: Exacte.
1: El taller de Niu Rerefons molt clar de sostenibilitat i de consum conscient. De quina manera vas lligar la part més artística i manual amb la reflexió sobre el comerç just i com ho van rebre els participants?
2: Doncs al final el producte, nosaltres tenim unes estampes que també estan reciclades d'altres festivals, que són com uns segells molt grans, del tamany d'un A4, que ens serveixen per poder, mitjançant pintures orgàniques, estampar algunes frases a sobre d'aquestes bosses. Aleshores, pues, ens trobàvem frases com cooperació i bailoteo, canviar el món comença per tu, mantingues la calma i fes un cafè de comer just. Llavors, part dels materials que s'estaven utilitzant ja introduïen indirectament aquests missatges. També, de fet, les bosses que es van utilitzar exactament al taller d'Argentona provenien d'un descarte de feia anys de la banca ètica i cooperativa Fiare. I a més també d'altres de l'espai Transforma't al Cruïlla, que és un espai impulsat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per parlar de diferents entitats de cooperació. Per tant, indirectament, tots els materials que s'estaven utilitzant tenien missatges que podien ser llegits i podien servir com a inici de debat entre les petites taules on s'estaven fent aquests processos artístics.
1: Com va anar aquesta taula de debat?
2: Pues jo crec que va anar molt bé i torno a destacar la participació del Fundació Grup Tercer Món. Segurament les més petites el que volien era pintar-ho, però al final les més petites també anaven acompanyades de les més grans. I són les més grans les que al final comprem cada dia en algun lloc i per tant votem quins productes volem i quins espais volem que estiguin el dia de demà. Llavors crec que les més grans també entre elles podien haver tingut alguns debats sobre què és una banca cooperativa, què és una cooperativa, l'impacte del residu tèxtil que estem generant simplement al municipi d'Argentona. També posem en relleu projectes com la botiga solidària de Mataró com un referent on poder anar a comprar un cafè de qualitat, un sucre de qualitat. Durant tot l'espai estava també ple de diferents flyers que parlaven pues, exactament de què és el comerç just, què és la roba sostenible, i aleshores qualsevol persona amb una mica de curiositat que es començava a avançar a l'espai trobava diferents cartells que li anaven donant informació. Per tant, el debat va ser com indirecte i tota qüestió es treballava en petit comitè, que això també dona molt més marge que tindre un debat amb una experta, clar, no? Perquè clar, sentim que el coneixement col·lectiu sempre estarà més a prop del que pensem nosaltres.
1: Clar, i a vegades hi ha el mite que també els productes de comerç just són, hi ha el mite aquest, que són difícils de trobar o que són molt cars, no? Què li diries a algú que vol començar a canviar una mica els seus hàbits, allò amb petites accions per acabar doncs, anant tenent el concepte i la filosofia que engloba, no? Què li podríem dir per començar a canviar aquests hàbits, aquells que ens escolten però que no saben per on començar?
2: Crec que estem en un procés de deconstruir com comprem. És a dir, jo quan parlo amb la meva àvia, ella sempre, ella té molt clar que la roba es compra un lloc, el pa es compra un altre lloc, la carn a un altre lloc i la fruita a un altre lloc. En canvi, nosaltres ja som una generació que hem nascut amb 5 supermercats al nostre voltant. Això el que ens passa moltes vegades és que depenem dels productes que ens ofereixi el supermercat. Ens hem de qüestionar també per què aquell supermercat està oferint aquells productes. Mm-hmm. Perquè moltes vegades jo he anat a supermercats on he trobat xocolates que valen 5 euros i no són de comer just. I en canvi m'he anat a una botiga petita, local, orgànica, que té una persona empresària amb una visió de canviar el món i de crear nous projectes, que ella segur que té comer just. Llavors jo crec que la primera cosa que jo li diria a una persona que vol canviar el seu consum és analitzar a on va a comprar i quines altres alternatives molt més petites, molt més pròximes, té al seu voltant. Que a vegades semblarà molt més complex, però és una roda on et comences a adonar que quan un producte val 50 cèntims més, però la qualitat és el doble, t'enganxes a menjar bé, que clar, és el que ens aporta el comer just.
1: Clar, clar. Clar, no és anar al supermercat i comprar un producte determinat, sinó entendre què hi ha al darrere, no?
2: Exacte. I també que jo sóc la primera que sóc una jove que convisca en una societat precària i a vegades els mateixos supermercats són portadors de productes de comer just. Els hem de saber identificar. Mm-hmm. Això al final s'aconsegueix mitjançant liar-la i fer-ho malament i tornar-ho a entendre. I al final a qualsevol oient que tingui ganes de començar li aconsello que busqui ara mateix segell de comer just a imatges de qualsevol buscador i que miri aquest segell durant 5 segons i digui, vale, vaig a fer-me una petita activitat que és trobar quants objectes al meu voltant tenen aquest segell i anar amb aquest segell a comprar. I a poc a poc s'anirà donant compte i identificant on hi ha aquests espais, o sigui, on hi ha aquests productes, i aleshores identificarà també quines botigues són les que estan més pròximes a produir i servir uns productes amb valors.
1: És un logo, és una imatge que s'identifica com una personeta de color...
2: Exacte,
1: verd
2: cada
1: i blau.
2: Un ho dice a su manera, exacte, és una persona...
1: Bueno, jo t'ho dic així, eh?
2: Jo també sempre dic que és una persona aixecant la mà, que hi ha un costat verd i l'altre el té el blau. Una mica amb la idea de pensar que cuidem tant a les persones, al planeta, com als oceans.
1: Uh-huh. Llavors aquest segell identifica que aquell producte és de comer just.
2: Exacte, que ha complit els 10 criteris i no només els ha complert en el temps que se li hagi otorgat, sinó que se li estan fent cada un o dos anys unes rigoroses actualitzacions perquè es pugui seguir certificant com a comerç. Uh-huh. També es pot aprofitar i comprar online. Si jo sóc una persona molt cafetera, que m'agrada molt el cafè, puc anar a Alternativa 3, que és una productora d'aquí de Catalunya, amb lloc a Terrassa, o Oxfam Intermón, que també comercialitzen a gran tamany cafè. I si sóc una gran amant del cafè, del sucre o del te i ho compro a gran tamany, tot i ser de comer just, probablement em sortirà més barat.
1: Mm-hmm. Doncs mira, ara ho miraré, que al matí mínim dos sempre cauen. Mireia, per acabar, estàs fent més tallers relacionats amb el que vas portar aquí a Argentona, no?
2: Sí, de fet, sí. Aquest dimecres tenim un altre taller de donar una segona vida a la teva roba, on demanem a les participants que portin aquelles samarretes o pantalons que no els hi queden bé i trobem maneres creatives i fàcils, és a dir, donar un coneixement que es pugui repetir a casa i per nosaltres és essencial a l'hora d'aprendre a consumir. I també hem estat fent tassos de xocolata, tassos de cafè, tallers de creació de bombons amb xocolata, decoració de galetes de comer just... Durant tot aquest mes de maig ha sigut el mes del comer just, perquè el segon cap de setmana de maig sempre és el Dia Mundial del Comer Just, però aquí a Catalunya, que sempre hem tingut una molt bona abraçada a la cooperació i la intercooperació, sempre fem tot el mes. Llavors hem fet més de 40 tallers en aproximadament uns 56 municipis, tot i que són 250 els que participen en guany a la campanya. Però sí que és veritat que a Argentona jo li tinc un petit cor ben gran, no només perquè m'agrada molt i tinc moltes amigues allà, sinó perquè sóc mataronina i tot el que es pugui fer al Maresme em dona molta il·lusió.
1: Clar que sí, clar que sí. No sé quants anys fa que fas aquest taller, si estàs immersa en el comerç just, però com veus, com creus que ha evolucionat, no? La filosofia, som més conscients de tot plegat com a societat?
2: Sí. Jo crec que sí, crec que estem molt acostumades als discursos negatius que ens diuen que la societat es va al carajo i probablement a poc el món sembla una mica més fosc, però estan naixent moltíssims projectes des de la humanitat humana que hi ha molta gent que segueix insistint a fer barri. Jo porto més de 8 anys treballant en temes tèxtils i fa 5 anys que vaig introduir-me en el món del comerç just com una de les alternatives a comprar nous productes, no? Perquè per molt que m'agradi reutilitzar, hi ha vegades que hi ha productes que es necessito nous i si són de cotó, millor. Llavors aquest va ser com el meu inici amb el comerç just. Jo crec que estem canviant, crec que cada vegada estem deixant de dir moda com algo estacionari, estem cada vegada més dient roba com una peça única a la que haig de cuidar. I crec que estem en un camí d'aprenentatge i desaprenentatge que tota persona que vulgui participar és superobert. Jo tinc molta confiança. Cada vegada hi ha més projectes, cada vegada hi ha més entitats amb ganes de difondre el missatge, no? Perquè crec que la clau està en que en una època amb tanta informació, com és la que ens trobem ara mateix amb un mòbil que ens diu tantes coses, parar-nos un moment a que algú ens expliqui una petita cosa d'una manera divertida ens augmenta el coneixement real que tenim i el coneixement és poder perquè les nostres decisions realment creïn un canvi al sistema.
1: S'haurien de fer més tallers d'aquests, no?
2: Ojalà! Jo sempre, nosaltres des de l'Acordi, és una de les coses que més ens agrada, poder seguir fent tallers que siguin divertits, que ens agradi pensar, no? Jo crec que és la clau de tot això.
1: Clar que sí. Mireia Martínez, doncs ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres i veure com iniciatives així ens ajuden a cuidar el planeta des de la creativitat i també des de la proximitat. Moltes gràcies per encomanar-nos aquest entusiasme i molta sort en els pròxims projectes.
2: A vosaltres, i que tingueu un molt bon matí, molt bon mes i molt bona setmana.
1: Igualment, gràcies.
2: Adéu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
2: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a

0: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Viu la ràdio.
4: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

2000, els Lacs en Busto. Dos minuts i tres quarts d'una. També se'ls hi gira feina aquest estiu als tiets. No puc.

Els tiets que aquest any tornen per Santes, a Mataró. Mira, si us sembla, ens anem refrescant amb l'airet que ens porta viatjant amb una Vespa. Una Vespa no qualsevol, sinó és una Vespa especial. De la mà dels italians Luna Pops.

I amb la Vespa especial moment d'anar tancant l'edició d'aquest dilluns, primer del mes de juny. Un matí on hem estat acompanyats d'en Juan Sánchez, membre del club d'handbol Laietà Argentona, i en Marc Moncayo, que és un dels entrenadors que assumirà el sènior femení la temporada vinent. El club ja ho té tot a punt per tancar el curs i ho farà el pròxim 7 de juny, amb una gran festa de cluenda, però a la vegada ja miren cap al futur amb el casal d'estiu després de Sant Joan i la pròxima temporada. Avui tenim la unitat mòbil del Banc de Sang instal·lada al nostre municipi, una oportunitat magnífica per fer un gest solidari que salva vides. Els mesos previs a l'estiu són crítics per a les reserves. I per parlar d'aquesta campanya i de la importància de donar sang, avui n'hem parlat amb la Sílvia Delgado, delegada del Banc de Sang aquí al Maresme. Per cert, la unitat mòbil la teniu al costat de la parada del bus a la plaça Nova, davant del tramvia, a partir de les 10 d'aquest matí fins les 2 i de 5 de la tarda a 9 del vespre. Fa uns dies, Argentona va acollir un taller d'estampació amb bosses de tela descartades, una proposta on la creativitat, la reutilització i el comerç just s'han donat la mà durant dues sessions intenses. Els participants n'han sortit encantats i avui han volgut conèixer tots els detalls d'aquesta experiència. Hem parlat amb la Mireia Martínez de l'Acordi, l'encarregada d'impartir aquest taller tan especial que ha tingut una gran acollida a casa nostra. D'aquí 10 minuts us deixo amb els serveis informatius d'aquesta casa. Jo torno demà a partir de les 10, un dimarts, on tindrem oportunitat de parlar amb Oriol Bassa, com a membre de l'entitat Natura, per parlar de l'actualitat amb els ADFs, també sobre les xerrades, una conferència que impartirà en breu i una exposició que es podrà veure a la biblioteca. Amb la Lorena Muñoz parlarem de l'actualitat esportiva. El guanyador de la Champions és el PSG, tenim el Mundial a tocar i ho comentarem tot amb ella a partir de les 11. I sisè capítol del Poesia a l'abast de la mà de l'Oriol Marfà. Doncs bé, família, gràcies per ser-hi, que tingueu una molt bona tarda i avui vull marxar amb un dels artistes, bé, un dels grups que s'ha confirmat el passat dissabte quan el col·lectiu de la Garrinada presentava el cartell d'enguany. El 4 d'agost passaran grups, solistes, artistes com Valle Valle, Hips Horns, Gea i Ruinosa. El 6 d'agost ho farà Maria Jaume, Cerco, Dan Peralbo i el Comboi i Anna Gisbert. I el 5 d'agost ho faran DJ Trapella, des de Mataró Ignorantes, Escaramucci i ni més ni menys que la Ludwig Van, un dels artistes, cobrirà el vespre a nit del dia 5 d'agost. Amb la música de la Ludwig Van i Millor amb ell, que és un dels temes que van estrenar pràcticament ara fa un any, us desitjo que tingueu una molt bona tarda. Refugieu-vos d'aquestes calorades. Gràcies per ser-hi. Fins demà.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
3: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

L'incendi d'Òrrius, que va quedar controlat divendres al matí, ha obert un debat sobre la prevenció forestal. La Federació d'ADFs del Maresme i Soters del Vallès Oriental reclamen més prevenció. En un comunicat, l'entitat assegura que no totes les franges de protecció compleixen la normativa. La Fundació Maresme fa una crida a l'acció per finançar un nou centre ocupacional. Amb la campanya Error 404, centre ocupacional no trobat, l'entitat alerta de la urgència d'atendre més de 60 persones en llista d'espera. La Garrinada va presentar dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026. La Ludwig Band i Maria Jaume seran els caps de cartell d'aquest estiu. Ho repassarem a l'informatiu. I el temps d'una tarda ens espera dominada pel sol a tot el Maresme, màximes que arribaran fins als 29 graus. Demà han d'augmentar els núvols i es podran escapar alguns ruixats febles a primera hora i al vespre. Dimecres el temps serà més insegur, amb cel força ennuvolat, algunes pluges febles a l'interior i una clara baixada de temperatures. Comencem.

0: L'incendi a Òrrius es va controlar divendres al matí, però ha obert un debat sobre la prevenció forestal al municipi. Els bombers van donar per contrarrestat el foc que va afectar una indústria de parafina i una zona forestal adjacent. Durant la nit s'havia revisat tot el perímetre de l'incendi i no s'hi van detectar punts calents a la zona boscosa, tot i que encara es van mantenir algunes tasques de vigilància a l'interior de la fàbrica. Protecció Civil va aixecar el confinament de la població i el Procicat va passar d'alerta a prealerta. Segons els agents rurals, l'incendi va afectar aproximadament mitja hectàrea de terreny forestal. Paral·lelament, la Federació d'ADFs del Maresme i Sud-est del Vallès Oriental van aprofitar l'episodi per reclamar més prevenció. En un comunicat, l'entitat assegura que no totes les franges de protecció del nucli compleixen la normativa vigent i demanen als ajuntaments que prioritzin aquests treballs per reduir el risc d'incendis. L'emergència també va provocar un vessament de parafina a la riera de Riudameia, que continua sota seguiment de l'Agència Catalana de l'Aigua. No, això sí, no es van registrar ferits. La Fundació Maresme ha posat en marxa una nova campanya solidària per fer front a la manca de places per a persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca. Sota el lema Error 404, Centre Ocupacional No Trobat, l'entitat alerta que actualment hi ha més de 60 persones en llista d'espera i reclama suport ciutadà i empresarial per construir un nou centre ocupacional inclusiu al Maresme. L'objectiu és recaptar 500.000 d'euros per finançar el projecte i l'entitat adverteix que la situació es podria agreujar especialment a partir del 2027, quan les places actuals ja no podran absorbir els joves que surten de les escoles d'educació especial. Des de la Fundació Maresme remarquen que aquests centres són clau per evitar aïllament i potenciar l'autonomia personal i social dels usuaris.
1: Molt negativa, perquè no tenia una rutina on poder sortir i fer la meva rutina, i m'aixecava molt tard, per exemple. No feia res del que estic fent ara mateix. Em sentia poc útil, la veritat. Molt poc útil, no era jo com estic sent jo ara mateix en el centre ocupacional.
0: És el testimoni de l'Ariadna Costa, usuària del Centre Ocupacional del Poble Sec, que explica com li ha canviat la vida després d'entrar al servei. Actualment participa en projectes d'accessibilitat cognitiva i col·labora com a redactora del blog de l'entitat. Des de la Fundació Maresme també subratllen l'impacte positiu que aquests espais tenen per a les famílies, ja que faciliten la conciliació i permeten que les persones usuàries mantinguin una vida activa i vinculada a la comunitat. Així ho explica en Joan Bova, que és pare i membre de la Fundació Maresme.
2: El fet de que el noi i noia pugui anar a un centre ocupacional també normalitza una situació familiar. Els pares o els cuidadors d'aquests nois i noies necessiten també els espais, tenen les seves coses, tenen les seves activitats, i el fet de que el noi noia se senti realitzat també és una fita per la família. A part de l'estona, doncs, que també els pares necessiten una mica de respir, una mica de temps per ells.
0: La campanya de micromecenatge per aconseguir un nou centre ocupacional ja està en marxa i de moment ha superat els 30.000 euros recaptats. Coincidint amb el 60 aniversari, la Fundació Maresme també prepara la 60ada, una festa solidària que es farà el proper dissabte al pati del Cafè Nou de Mataró. Les reserves de sang es mantenen estables a Catalunya, però el Banc de Sang i Teixits alerta que l'arribada de l'estiu comporta una baixada habitual de donacions. Per aquest motiu, la unitat mòbil ha fet parada avui a Argentona amb l'objectiu de reforçar les existències abans dels mesos de vacances. Actualment, Catalunya disposa d'unes 6.000 bosses de sang, l'equivalent a 6 dies de reserves. Tot i això, les necessitats dels hospitals no s'aturen durant l'estiu. Sílvia Delgado és del Banc de Sang de Catalunya.
3: Quan arriba la calor, encara no hem entrat a les vacances, comença a haver-hi una davallada que hem d'intentar evitar de les donacions de sang per diferents motius, perquè la gent se'n va de vacances, perquè es fa calor, i aquestes campanyes prèvies del juliol i de l'agost ens permeten, doncs, no haver de patir durant els mesos d'agost, que malauradament les necessitats tant per trasplantaments, tractaments oncològics, accidents, no paren durant l'estiu.
0: La delegada del Banc de Sang recorda que una sola donació pot ajudar fins a 3 persones diferents, ja que la sang es divideix en diversos components destinats a pacients amb necessitats específiques. Poden donar sang les persones d'entre 18 i 70 anys que pesin més de 50 quilos i es trobin en bon estat de salut. El procés dura uns 20 minuts i inclou una revisió mèdica prèvia. La unitat mòbil està instal·lada avui al costat de la plaça Nova. L'horari de donació és de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. El Banc de Sang confia arribar a una setantena de donacions al llarg de la jornada. Obrim ara l'informatiu, bloc de serveis. Amb una última hora, i és que demà de 9 del matí a 3 de la tarda hi haurà un tall de subministrament d'aigua per les obres de renovació de la xarxa del carrer Puig i Cadafalch. Aquest tall d'aigua afecta el carrer Mataró, el carrer Joan 23 i també el carrer Les Parres. Recordem, serà demà de 9 del matí a 3 de la tarda. Per tots aquells que esteu preparant exàmens, fins al 10 de juny, la Biblioteca Municipal obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres, de les 8 del vespre a les 11 de la nit. Ara demanem atenció a les famílies perquè el Club d'Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè infants a partir de 4 anys puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló dimarts i dijous de 5 a 6 de la tarda i a l'Institut d'Argentona dilluns i dimecres de 5:45 fins 7:15. Per més informació podeu contactar amb la Judit al 607-875-566 o bé escriure un correu electrònic a paargentona@gmail.com. Ara ens adrecem a famílies amb infants més menuts i és que l'AMPA de l'Escola Bressol Cargol Treu Banya organitza un taller participatiu de musicoteràpia. Estirà conduït per l'Aina Camp, una proposta pensada per infants de 0 a 3 anys amb dinàmiques d'acostament i acompanyament a la música, sempre acompanyats d'una o dues persones adultes. L'activitat es farà al pati, sota l'ombra. Es recomana portar una muselina o un mocador i les places són molt limitades. S'assignen per ordre d'inscripció anticipada al correu cargoltreubanyaampa@gmail.com. I l'Ajuntament d'Argentona obre convocatòria de subvencions municipals per a entitats per a aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I acabem recordant-vos que ja és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es poden fer fins al 8 de juny i el sorteig de places es farà el dia 12.
4: Els esports,

0: i d'Argentona, de Mataró, d'aquí de la zona, no? I que ja es coneixien de l'any passat, ja jugaven junts, bueno, molts anys, alguns han jugat junts, i són joves, no?, amb ambició, que volen anar millorant, competitius, i bueno, pues ha pujat el nivell dels entrenos.
1: Malgrat els grans resultats, el tècnic reconeix que el curs no ha estat exempt de dificultats. Les baixes d'alguns jugadors, per motius d'estudis, van obligar l'equip a competir durant setmanes amb només 10 efectius, una situació que van saber gestionar amb maduresa. I seguim amb cultura, i és que la Garrinada va presentar dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 i ja sabem com sonarà. La festa començarà el 4 d'agost amb Hip Horns. Després sonarà el pop gamberro de Ruïnosa. ETS. El primer dia també pujarà a l'escenari Baia Baia.
2: MGT Los Socis, Johnny, Macarrima Català 3, a ver si así me entendéis.
1: I la primera nit o matinada la tancarà l'electrònica de Gea. I atenció, perquè el 5 d'agost hi haurà el primer plat fort d'aquest any, la Ludwig Band.
3: Samar, l'home més vell del poble, Samar.
1: I també sentirem els Esquerra Mutzi. I els Ignorantes.
4: La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta.
1: I el 6 d'agost la festa la tancarà en Cerco, d'en Peralbo i el Comboi, l'Anna Gisbert, i atenció, l'altre cap de cartell, la mallorquina Maria Jaume.

Així sonarà la carrinada, però encara haurem d'esperar. De moment hi ha molta flor a la nostra agenda. Cobrim ara mateix. La Biblioteca Municipal acull demà dimarts a les 7 de la tarda la xerrada Jardins Segurs per prevenir els incendis, una proposta per aprendre com el disseny i el manteniment dels jardins poden ajudar a reduir el risc d'incendi a casa. La sessió anirà a càrrec de l'Oriol Bassa, que és doctor en Medi Ambient i enginyer forestal. També aquest dimarts, el Saló de Pedra serà l'escenari d'una nova edició de Veus del Record. El projecte recupera i comparteix la memòria oral d'Argentona a través de 7 testimonis de veïns i veïnes del municipi. La sessió combinarà projeccions i debat amb el públic, conduït per Maria Josep Castillo. Aquest dijous, la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una nova sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més menuts en el marc de la Setmana de la Natura. I també dijous a 6:00 de la tarda, el Centre Parroquial acollirà la conferència de Marc Castellnou, cap dels graf dels bombers i un dels grans experts en incendis forestals. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà divendres a 6:00 de la tarda amb la inauguració de la mostra de bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Canti, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada per estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers d'Argentona. I diumenge serà el dia gran, hi haurà mostra de treballs de Mitja i Ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 12:15 la Garrinada organitzarà un concert vermut a la plaça de Vendre i a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. Durant tota la diada també es podran visitar

0: I seguim amb la previsió del temps. Aquesta tarda continuarà fent bon temps al Maresme, predomini del sol a tota la comarca, amb l'arribada d'alguns núvols prims cap al vespre, sobretot al Maresme Nord. De cara a dimarts arriba un petit canvi de temps, el dia començarà amb força núvols i també en tornarem a tenir al vespre. Durant les hores centrals, això sí, no s'espera pluja. I dimecres tindrem una jornada més grisa, el cel estarà força ennuvolat durant bona part del dia i es podran produir alguns ruixats febles, especialment a l'interior de la comarca i a l'entorn de la serralada litoral. Les temperatures dimecres baixaran de manera clara. En resum, avui ambient plenament estiuenc, dimarts més núvols i alguns ruixats puntuals i dimecres temps més fresc i insegur. Aquesta és la previsió a Argentona i al Maresme. Obrim ara finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a començar aquesta jornada amb un ambient de calor i és que en punts del litoral ja tenim aquests valors que superen els 20 graus en molts dels casos i cap a l'interior diversos municipis que la temperatura ja està rondant entre els 17 i 18 graus. I de nou, de cara al migdia parlarem d'una temperatura màxima que podrà enfilar-se fins a valors de 34 i 35 graus, aquesta més alta, cap a la zona del Pla de Lleida. D'altra banda, en conjunt avui s'espera que faci sol o ressol perquè hi haurà alguns núvols alts, alguns de mitjans, en punts del litoral durant el matí i també de cara a finals del matí han de créixer algunes nuvolades o núvols d'evolució propis també de la calor i del bon temps, però atenció perquè de cara al migdia aquestes nuvolades que han de créixer sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, també cap a la zona de la Serra Transversal o fins i tot cap a l'extrem més nord del Pirineu podran descarregar alguns ruixats i sobretot cap al sector del Pirineu Oriental aquests ruixats podran descarregar amb tempesta i calamar-se o pedra més aviat de caràcter petita i fins i tot també podrien afectar en algun sector de la serralada transversal. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns 1 de juny.

L'incendi dels rius, que va quedar controlat divendres al matí, ha obert un debat sobre la prevenció forestal al municipi. La Federació d'ADFs del Maresme i Sud-est del Vallès Oriental reclamen més prevenció. En un comunicat, l'entitat assegura que no totes les franges de protecció perimetral compleixen la normativa. A l'informatiu també hem escoltat la crida de la Fundació Maresme que demana passar a l'acció per finançar un nou centre ocupacional. Amb la campanya Error 404, centre ocupacional no trobat, l'entitat alerta de l'urgència d'atendre més de 60 persones que es troben en llista d'espera. I també hi ha hagut molta música avui a l'informatiu i és que la Garrinada va presentar dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026. La Ludwig Band i Maria Jaume seran els dos noms caps de cartell d'aquest estiu. Ara sí, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem demà a la una. Bona tarda.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.
2: Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights sending alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: definida. Els docents ja voten el preacord amb el Departament d'Educació. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Fa un parell d'hores ha començat la votació online de mestres i professors per tal de validar o no l'acord de l'USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. Serviria per desconvocar les vagues o rebutjar-lo i començar una vaga indefinida dilluns que ve, Joan Bota.
2: Són les dues opcions sobre la taula i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, Esther Niubó, fa un advertiment.
3: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
0: Tot i això, la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT mantenen el calendari de vagues territorials i abanderen el no al pacte.
2: Avui a Girona 400 docents s'han concentrat davant la seu de la Generalitat a la ciutat.
0: Anem cap allà, Núria Peraire.
4: Organitzats en diferents grups de treball, els docents han analitzat en ple carrer el preacord i consideren que hi ha mancances importants. Es decanten pel no, però els fa dubtar el fet que aquesta opció es vinculi a una vaga indefinida. En aquesta protesta els ha convocat la coordinadora d'assemblees de docents de Girona, que creuen que els sindicats no han aconseguit prou mesures.
0: Mentrestant, canvi d'estratègia dels metges a les seves protestes. Després de mesos de vagues, avui deixen de fer hores extres en més d'una trentena de centres.
2: Amb la campanya Ni un minut més, volen forçar el govern a negociar millores al sector, evidenciant que si no treballen més enllà del seu horari laboral, el sistema es pot col·lapsar. Sentiu Alfredo García, que és director del Servei Català de la Salut.
5: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
0: En la crònica política no hi ha gaires novetats. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, que serviria només per convocar eleccions. Això el dia en què es compleixen 8 anys de la moció de censura contra Rajoy que va portar precisament Pedro Sánchez a la Moncloa. A Madrid, Paula Brujats.
6: Sí, el líder del PP alimenta l'opció d'una moció de censura instrumental i pressiona Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez a canvi de convocar eleccions de manera immediata. El PSOE, però, ni s'immuta i torna a dir que tot és una operació política i judicial orquestrada per fer caure el govern espanyol.
7: Yo hago un llamamiento muy claro y muy transparente. Verá usted, yo solamente quiero limpiar las instituciones del Estado de forma inmediata y convocar las elecciones.
8: ¿Esto es casualidad o es causalidad? Todo este barrullo y que se ha generado para que bajemos los brazos.
0: Això el dia després en què tinguéssim un doble tiroteig ahir a Catalunya relacionat amb el tràfic de drogues. Un de molt mediàtic a Badalona i un altre, que va passar més desapercebut, a Tordera, al Maresme.
2: Aquest segon s'investiga com un narcoassalt i hi ha dos detinguts, un d'ells ferit de bala, mentre que el de Badalona, en què una nena va quedar ferida lleu per un impacte d'una bala perduda, els Mossos confien a resoldre aviat la investigació.
0: Anem al barri de Sant Roc, on es van produir els fets. David Àngela.
9: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada aquesta investigació sobre aquest tiroteig que vinculen amb un conflicte entre clans relacionats amb el món del narcotràfic. Recordem que ahir una bala rebotada al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc, va ferir al braç una nena de 10 anys que va ser traslladada en un cotxe particular a l'Hospital de l'Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: L'Atlètic de Madrid tanca la porta a la sortida de Julián Álvarez.
10: El seu president, Enrique Cerezo, ha dit que el davanter argentí seguirà a Madrid moltes temporades. Ha fet aquestes declaracions enmig de l'interès del Barça per enviar una oferta de 100 milions d'euros pel jugador a l'Atlètic de Madrid. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic del Barça femení, Pere Romeu, i també la capitana Irene Paredes, que han passat per Catalunya Ràdio les últimes hores, i parlarem de la situació del Barça de bàsquet, que no ha millorat gens després de perdre ahir per 20, de 25 punts amb el València i rebre una gran xiulada del Palau.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
11: Molt bon dia. Doncs està complicant de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per dues incidències que tallen un carril. És un vehicle variat a la C58 que s'està tot just retirant i un vehicle que s'ha incendiat a la C33. Les dues poc després de la bifurcació i també hem de destacar ara un altre vehicle que també s'ha incendiat a l'A2, en aquest cas a Palau d'Anglesola, direcció Cervera i Barcelona, i té uns 2 quilòmetres de cua.
0: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Comencem un mes de juny després d'un maig que ha estat marcat per un molt contrast de temperatura entre la primera quinzena i els últims 10 dies del mes. Aquesta última setmana de maig les temperatures han arribat a 35 graus a l'interior de Catalunya, nits tropicals a la costa i l'àrea metropolitana de Barcelona, una calor intensa que ha sorprès per la seva durada d'entre 5 i 6 dies consecutius i que, Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Que s'hagi acabat el maig no vol dir que s'hagi acabat aquesta calor, vull dir, continuarà el juny.
13: Doncs sí, de fet, ho has equilibrat molt bé amb aquests primers dies de maig d'una manera i després aquesta part final i fins i tot aquesta part final ha situat la balança a la banda més càlida dels últims 100 anys. A Barcelona, el Fabra, tercer maig més càlid de la història des de 1914, tot i els 10 primers dies, 15, relativament frescos. Déu-n'hi-do, i sí, continua el juny per llogar-hi cadires. Sí que és veritat que es desinfla un pèl la temperatura, ho ha fet el cap de setmana, ho fa avui, ho farà demà fins dimecres, però se'n tornem-hi amb la calor a l'acabar aquesta setmana.
0: Molt bé, doncs ens armarem de paciència. Gràcies, Francesc, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Passen 6 minuts de les dues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària. La consulta, impulsada per l'USTEC, ha començat avui a les 12 del migdia i es tancarà dijous a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors, Sara Ganyeté.
14: Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades, tant laborals com de millora del sistema educatiu.
15: Que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
14: Avui ha començat la consulta on els docents han de respondre si accepten el preacord a què es va arribar divendres. Hi ha dues respostes, el sí o un no, però és un no condicionat, amb el compromís de fer les vagues, diu textualment, necessàries fins a acabar el curs. Això suposaria, per tant, obrir la porta a una vaga indefinida.
0: Doncs en paral·lel a aquesta consulta, avui es mantenen les vagues i les mobilitzacions als territoris convocades, en aquest cas, per la CGT i per la Intersindical, i també per algunes assemblees territorials de mestres i professors. Avui és el torn de Girona i de la Catalunya Central, i el seguiment ha estat del 9%, segons les últimes dades facilitades pel Departament d'Educació. Uns 400 professors es manifesten a Girona davant la seu de la Generalitat convocades per la coordinadora d'assemblees de docents. Consideren que el preacord és insuficient. Girona, Núria Peraire.
16: Hola, bon dia. Repartits aquí en grups de treball han analitzat el que diu el preacord i consideren que hi ha mancances importants en la defensa d'altres professionals, com per exemple els educadors socials. Es reivindiquen aquí els docents com un col·lectiu al marge dels sindicats perquè creuen que no han pressionat prou. Aquí el sentiment majoritari és votar que no, amb alguns dubtes.
17: Penso que no, en part perquè, a veure, professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, els 0 a 3 anys.
18: Tot i que jo estic molt a favor de les vagues i que les hem fet quasi totes i tot el que vulguis, ara no ens pots amenaçar amb sí o no i vaga indefinida.
19: Jo en un primer moment tenia el no clar, però la meva intenció era venir aquí a informar-me de com anava tot. Doncs ara tinc els meus dubtes, si el no o el sí.
16: Alguns docents han passat la nit aquí perquè la protesta va començar ahir amb una acampada amb 17 tendes.
0: Bé, doncs avui també és jornada de protestes en l'àmbit sanitari. La majoria dels metges d'una trentena de centres de tot el país han deixat de fer hores extres per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen. El CatSalut xifra l'impacte en prop d'un 20% de l'activitat diària, Cristian Roldán.
20: Doncs sí, més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com ara el de Bellvitge o la Vall d'Hebron de Barcelona o el Josep Trueta de Girona, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa impulsada pel sindicat majoritari del sector, Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de centres d'atenció primària deixaran de fer activitat extraordinària, és a dir, hores extres. L'objectiu és evidenciar l'esgotament del col·lectiu i exigir millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
1: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
20: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegura als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
5: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
20: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya preparen noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
0: I no deixem de parlar de salut, perquè la població espanyola va més al metge. Consumeix més fàrmacs i emmalalteix més que els immigrants.

0: 24 i un 38% més de malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Aquest menor ús dels serveis bàsics sanitaris per part dels immigrants, ha explicat la ministra Mònica García, els acaba generant més ingressos hospitalaris.
1: Las personas migrantes acuden menos a los centros de atención primaria, acuden menos a las consultas de seguimiento, pero al final acaban teniendo que recurrir a los servicios de urgencias con una mayor exposición a los ingresos hospitalarios.
0: La ministra ha defensat que els immigrants, una població majoritàriament jove i sana, contribueixen de ple al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos.
1: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de sanitat recull que, a més dels entrebancs legals, administratius i lingüístics que dificulten l'accés als serveis de prevenció i diagnòstic precoç, la salut de l'immigrant empitjora amb el temps per la precarietat de les condicions laborals, la dificultat d'accedir a un habitatge digne i per una alimentació poc saludable.
2: I encara una cosa més sobre sanitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron té des d'avui una nova planta pediàtrica d'oncologia i hematologia, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. S'hi han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar un espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts. Barcelona, Mònica Mas.
3: Bon dia. Hem passat d'habitacions compartides a individuals. 12 habitacions tipus apartament familiar, àmplies, lluminoses, amb lavabo propi, llit confortable pels acompanyants i fins i tot microones per escalfar el menjar. La planta d'oncologia hematològica compta amb una gran terrassa i espais d'oci amb sales diferenciades en funció de la situació mèdica dels pacients, on fins i tot es pot jugar a la PlayStation. Tot seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest espai.
4: La tipologia de malalties que vostès tracten aquí doncs fan estades llargues, no estan un o dos dies, i que, per tant, que se sentin més a gust doncs és molt important. I doncs, també té un impacte en la recuperació emocional i física d'aquests pacients.
3: Hem parlat amb l'Ainhoa, que té 11 anys i està aquí ingressada amb la seva família.
5: Me llamo Ainhoa y tengo un tipo de leucemia mieloide medulóblastica y llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
6: En los diferentes ciclos de quimioterapia, pero al ser más intensa tiene que recibirlas aquí ingresadas sobre
2: María
6: todo.
2: José, Mara de la Ainhoa.
6: Tienen precaución del hígado, de los riñones.
7: También pasamos mucho tiempo aquí los fines de semana.
2: Para de la Ainhoa.
7: Hacer algo con ella. También se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Entonces intentamos eso, que dentro de lo que es la instancia que estamos aquí no sea tan avorrida ni tan amargada.
3: Part de la inversió l'han aportat 3 fundacions privades.
2: Més coses. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre, en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc, a Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Badalona, David Àngela.
8: Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
9: Jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
8: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
10: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
8: En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut 2 tirotejos que de moment els Mossos no han relacionat.
2: Però és que els Mossos d'Esquadra també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants, Miquel Jarque.
11: Sí, la policia local de Tordera va iniciar la persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra s'hi van afegir, els van seguir i van aturar el vehicle a l'altura de Celrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc,

0: que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona amb un narcoassalt que hauria hagut minuts abans en una plantació de marihuana en un habitatge de Tordera.
1: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Una pausa i de seguida anem amb l'actualitat política.
2: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
3: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
5: Amics.
4: Rialles.
5: Llocs.
4: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
8: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Catalunya migdia.
1: Les 2:18. Avui fa exactament 8 anys d'això.
10: Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
1: Avui fa 8 anys de la moció de censura que va investir per primera vegada a Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Just 8 anys després, i amb diverses investigacions judicials en marxa contra el PSOE, el seu màxim rival, Alberto Núñez Feijóo, pressiona a Junts per Catalunya i el PNB per treure Sánchez de la Moncloa a través d'una nova moció de censura. Aquesta vegada, però, només amb l'objectiu de dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
1: Seria una moció de censura que el Partit Popular es resisteix a presentar perquè té nul·les opcions de tirar endavant, oi?
11: Sí, exacte, perquè no li surten els números, però Feijóo porta l'iniciativa, creu que alguna cosa s'està movent i ha formalitzat avui la seva oferta a Junts i al PNB, proposa votar una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions de manera immediata. No hi haurà, dit Feijóo, Telecinco, millor moment per fer-ho.
12: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
11: Però l'oferta no ha tingut cap efecte per ara en el PNV ni Junts. Ningú vol la foto amb PP i Vox ni obrir-los tampoc la porta de la Moncloa i el PSOE, que s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes passen a l'atac. Les investigacions contra ells no són casualitat, diu la portaveu del partit Montse Mínguez, i culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
13: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura. ¿Esto es casualidad o es causalidad? Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno.
11: Pedro Sánchez ha reunit avui aquí a Ferraz a la direcció del partit i no hi ha hagut cap veu crítica a la seva estratègia per resistir fins l'estiu del 2027. Tot i això, sí que hi ha nervis al Partit Socialista perquè tenen per davant un mes infernal. El més immediat seran nous detalls del cas de Leire Díaz, de les suposades clavegueres del Partit Socialista.
1: I en paral·lel, el PSC intenta blindar-se de les investigacions judicials que esquitxen el PSOE i assegura que ja ha enviat tota la informació a l'Audiència Nacional. Les factures de l'última campanya del PSC a les eleccions catalanes estan sota la lupa del jutge Santiago Pedraz. Però el PSC torna a negar qualsevol irregularitat i descarta ara com ara que el president Salvador Illa doni explicacions al Parlament. Anem a la seu del PSC. Albert Prat, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, la direcció del partit reconeix obertament que els militants estan impactats, però demana prudència i respecte a la presumpció d'innocència. Esquerra s'ha sumat a Junts, al PP i Vox per demanar que Illa doni explicacions en seu parlamentària, però els socialistes catalans no ho veuen necessari. Elisenda Alemany i Lluïsa Moret.
9: Calen explicacions de Pedro Sánchez al més aviat possible i alhora també calen explicacions per part de Salvador Illa sobre el que la UCO ha dit recentment.
14: No ho creiem oportú des del partit socialista, no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
5: La portaveu del PSC ha dit que el temps posarà les coses al seu lloc.
14: El PSC ha fet bé les coses, ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral i hem actuat amb total transparència.
5: I ha admès que a dia d'avui no saben ben bé per quin motiu l'Audiència Nacional els ha demanat les factures de fa dos anys. Moret, això sí, ha negat rotundament qualsevol acusació que el PSC hagi participat en una guerra bruta per desacreditar rivals polítics.
1: I encara sobre la situació al voltant del PSOE, l'Audiència de Badajoz ha retirat un dels delictes de què acusava a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Pilar García.
15: Sí, el tribunal que el jutge arran del càrrec que va ocupar com a coordinador dels conservatoris a la Diputació de Badajoz considera prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal, com va demanar la seva defensa. En el judici avui han declarat com a testimonis directors dels conservatoris que han assegurat que David Sánchez anava a treballar i feia la feina. I l'exdirector Evaristo Valentí també ha declarat que en el correu en què s'hi referia com l'hermanissimo no era perquè se sabés que se li adjudicaria a la plaça, sinó perquè rumorejava que hi optaria.
16: Havia escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaza.
1: I ara sí, en un altre judici. El comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia la seva versió. Ara diu que ningú li va encarregar l'operació Kitchen per espiar i robar material perjudicial pel Partit Popular. Existia una operació legal, segons Villarejo, per seguir el rastre dels diners que l'extresorer tenia a l'estranger i també informació sobre tràfic d'armes que, segons ha dit davant del tribunal, podrien implicar el rei emèrit. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. Diu Villarejo que abans havia declarat coaccionat i emprenyat perquè l'havien tancat injustament a la presó.
18: Ahora, hoy, tengo la obligación de decir la verdad, sin resquemores y sin historia, porque, de verdad, por mi estado de salud, no creo que me quede mucho tiempo.
17: I tot i les seves gravacions i agendes, ara ha defensat que l'operació perseguir i espiar Bárcenas era legal i que perseguia els diners que l'extresorer tenia a l'estranger. També informació que comprometia, diu, la seguretat de l'Estat, per exemple, sobre tràfic d'armes, que segons Villarejo fins i tot involucrava el rei emèrit. Segons ha dit l'expresident Mariano Rajoy, amb qui sí diu que parlava directament dels resultats, els va enganyar tots.
18: Que el senyor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
17: Villarejo ha reconegut que per petició de l'ex-Eugenio Pino va captar com a confident el xofer de Bárcenas, li pagava ell personalment 2.000 euros al mes a càrrec dels fons reservats. Pino, que ha declarat abans, ha corroborat aquesta mateixa versió. Tots dos han apuntat que la petició venia del director de la policia, Ignacio Cosidó, però Pino també ha negat que busquessin documents de la Caixa B del PP.
19: Cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que montar un servicio. Nos pongamos como nos pongamos. Decían, no buscábamos eso. Lo que intentábamos era el dinero.
17: Tant Villarejo com Pino han exculpat la resta d'implicats. És el mateix patró que hem vist fins ara en totes les declaracions.
1: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. A la informació internacional, Israel continua desfermat al Líban, tot i l'alto el foc teòric. Després de conquerir ahir l'icònic castell de Beaufort, per sobre del riu Litani, avui han tornat a posar en el punt de mira la capital, Beirut. A banda, ha tornat a ordenar més evacuacions al sud del país en una ofensiva que genera reticències entre la comunitat internacional, Albert Manyà.
20: El pla israelià és la plasmació de l'estratègia de Netanyahu d'ampliar el control territorial sobre el Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, feia l'anunci aquest matí.
21: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
20: Automàticament s'han generat cues de vehicles per sortir de la zona. No és l'únic lloc on han de fugir dels israelians. 9 pobles més del sud han hagut de marxar per ordre dels soldats.
1: I quines reaccions hi ha hagut?
20: D'entrada, la de França, el seu president Emmanuel Macron considera que res justifica aquesta escalada i per això, a petició seva, el Consell de Seguretat de l'ONU analitzarà aquesta tarda la situació al Líban, on ja han mort 3.400 persones. En aquesta línia, Brussel·les ha fet una crida a Israel a aturar l'escalada militar.
1: I ara ens fixem en dues eleccions. Els colombians hauran de triar entre l'extrema dreta i el continuisme d'esquerra en una segona volta a les eleccions presidencials el dia 21 de juny. Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump o del líder del Salvador, Nayib Bukele, va ser ahir el més votat a la primera volta. S'enfrontarà al candidat oficialista Iván Cepeda, que aspira a succeir Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
0: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
2: Representa el regreso al pasado para político, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país.
0: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores. Ja ha començat la que serà una duríssima segona volta. De la Espriella celebrava la victòria a Barranquilla protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica.
22: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
0: La derrotada dreta tradicional uribista ha demanat el vot per l'extrema dreta balotatge, doncs, el 21 de juny.
1: Però on també hi ha eleccions, diumenge que ve en aquest cas, és a Armènia. I Rússia intensifica la campanya per evitar la victòria del primer ministre i candidat proeuropeu Nikol Pashinyan. A les notícies falses, ara el Kremlin ja ha afegit l'amenaça d'una guerra econòmica. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
23: Bon dia. Els vots del Kremlin fa mesos que inunden les xarxes armènies amb desinformació per influir en les eleccions. Han publicat centenars de vídeos falsos on s'especula que Pashinyan podria conduir el país a una guerra amb Rússia. L'expert en ciberseguretat, Samvel Martirosyan, explica a Catalunya Ràdio que en els últims dies les pressions són sobretot econòmiques.
24: El que s'està difonent és que sense Rússia desapareixerem, ens congelarem a l'hivern i ens morirem de gana perquè l'economia armènia no està molt diversificada i està molt lligada a Rússia.
23: El Kremlin amenaça Yerevan amb tallar-li l'aixeta del gas i el petroli i ja ha prohibit que arribin a Rússia productes armenis com ara flors, aigua mineral, conyac o vi. Armènia era un dels països més prorussos del món fins que Moscou no va fer res per defensar l'Alt-Karabakh quan l'Azerbaidjan el va envair l'any 2023. Tot i això, segons Martirosyan, tampoc es fan il·lusions que Europa es converteixi en el seu nou garant.
24: La societat armènia veu com davant d'una amenaça directa i a l'exemple d'Ucraïna, en què la Unió Europea sembla que els vol ajudar però no pot evitar el que li està passant.
23: El que no podrà fer el Kremlin és influir directament en les eleccions perquè és un procés totalment analògic i només s'hi pot votar des d'Armènia. Això vol dir que la diàspora de Rússia, que és la més gran del món i la més favorable als partits opositors prorussos, ho tindrà molt complicat per barrar el pas a Pashinyan en el seu rumb cap a Europa.
1: Deixem la informació internacional. El rebut de la llum serà almenys 8 o 10 euros més car a partir d'aquest mes i el del gas 4 o 5 euros més car. Això és perquè avui ha decaigut la rebaixa de l'IVA i d'altres impostos que el govern espanyol va decidir aplicar a aquests subministraments a causa de la guerra. Ara són dos quarts. L'executiu analitza ara què farà amb la reducció fiscal que beneficia els carburants i que en aquest cas es manté vigent com a mínim fins al dia 30 d'aquest mes, Jordi Canal.
25: Sí, l'executiu assegura que continua fent el seguiment de les mesures necessàries per pal·liar els efectes del conflicte i que, juntament amb els agents socials, decidirà què cal fer quan vencin les actuals a finals de mes. La que ja s'ha desactivat, però, és, com dèiem, la rebaixa impositiva de l'electricitat i el gas, que ha mantingut els preus estables malgrat la guerra. L'organització de consumidors FACO prou lamenta, el seu portaveu Rubén Sánchez considera que l'IVA de la llum hauria de ser reduït permanentment.
26: No és justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
25: En el cas dels carburants, la guerra sí que ha disparat els preus, diu l'executiu. El govern espanyol assegura que sense la rebaixa d'impostos els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal ho han fet menys de la meitat, i afegeix que això ha contribuït a moderar la inflació en prop d'un punt percentual.
1: I arrenca la temporada de caça del senglar a tot Catalunya, que s'avança un mes per reduir-ne la població. Un dels motius és la lluita contra la pesta porcina. La crisi va esclatar fa just 6 mesos i el mercat de la carn de porc continua alterat. El preu que marca la llotja de referència, que és la de Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders encara perden diners i alhora preocupa el terreny que estan guanyant països competidors com ara el Brasil. Anem a Lleida, Estela Bussoms. Algú s'ha atrevit a posar xifres a les pèrdues?
3: Doncs sí, Unió de Pagesos, que parla de 243 milions a Catalunya i 900 milions de pèrdues al global de l'Estat. La cotització de Merco Lleida no ha arribat encara als nivells previs a la crisi i és un 27% més baixa que fa un any. Els productors, mentrestant, resisteixen tirant d'estalvis. Rossend Saltiberi és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de Jarc.
4: A part de... d'una baixada important, amb pèrdues importants, no m'ha arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
6: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
3: Segons el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, s'espera que els preus pugin una mica més animats pel turisme, però amb molta mesura, perquè el context a Europa és de molta producció i consum estancat.
7: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
3: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
1: Passant gairebé 3 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
10: El balcó gastronòmic és un lloc...
12: Que bo.
10: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
12: Parella, què us podem partir?
10: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. DSM, Ajuntament de Barcelona.
27: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
28: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
29: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
28: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
29: Ets una genocida del temps.
1: La millor hora del dia.
28: Catalunya migdia.
1: Passant 4 minuts a dos quarts. Aquesta cançó, Blue Team, la va compondre Sophie Auster pel seu pare, Paul Auster, que va morir l'any 2024 d'un càncer de pulmó. La seva vídua, l'escriptora Siri Hashbett, fa una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació a Històries de fantasmes, que avui presenta a Barcelona. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb l'autora, Montse Camps.
30: Sí, és un llibre honest i ple de bellesa en què l'escriptora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència.
31: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
30: Husbett, que té una vessant molt científica, també ha abordat de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
31: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
30: Són fragments de l'entrevista que li ha fet Agnès Marquès i que podreu escoltar íntegre avui al Catalunya Nit.
1: Més coses? Els jocs per mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs a tot el món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per la ciutat de Barcelona, Òscar Callao.
5: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, els videojocs per mòbils i tauletes van generar l'any passat 91.000 milions d'euros i es van convertir en un puntal del negoci global. El president de King, Todd Green, ha destacat a l'escena que més de la meitat dels 722 milions d'euros que va ingressar als videojocs de mòbils a l'estat l'any passat es van generar a Catalunya. I un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai, Namco, Scopely o la mateixa King.
9: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
5: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults.
1: I ara anem al sud del país. Esta casa sí que és casa. Amposta ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre, que es va perdre a començaments del segle XX. Històricament se li dedicava a l'alcalde perquè donés permís per començar les festes dels pobles. Amposta, Jordi Barranca.
11: Fins a finals de juliol, cada dues setmanes, es fan uns tallers aquí a la capital del Montsià per recuperar aquest cant tradicional. Els imparteix José Mi Sánchez, versador i dolçainer valencià. Els alumnes són, sobretot, versadors ebrencs experts. Això sí, amb versos de 5 síl·labes i no de 7, com molts ells estan acostumats.
13: Estem acostumbrats d'una manera, però, bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però, claro, hem de canviar una mica el xip.
14: Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com més heptasil·làbic, les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
11: Però exactament com sonaria el fragment d'una aubada? Aquest n'és un, i a més, personalitzat.
15: El dial t'avisa que buscar és precís. Catalunya Ràdio, Ràdio del País.
11: L'objectiu és recuperar el cant aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
1: I ara, la tele. Let me ask you a question. What is your worst fear? El Cabo del Miedo torna ara en format sèrie i protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López. Marc Garriga.
16: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen aquesta nova adaptació del Cabo del Miedo i compten amb Bardem pel paper que van fer en el seu dia Robert Mitchum i Robert De Niro. L'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó, i comença a assetjar els seus advocats. Arriba a Apple TV divendres. També arriben dues sèries interessants. El Testigo, a Netflix, dijous, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare i que anys després s'ha d'enfrontar a la reobertura del cas. I Dear England, a Movistar Plus, divendres, una minissèrie que ficciona l'etapa de Gareth Southgate al capdavant de la selecció anglesa de futbol. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena al streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix, divendres, una comèdia romàntica previsible però amb encant, on Jennifer López interpreta l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que ella mateixa s'enamora d'un dels seus advocats.
1: I una cosa més abans dels esports. TV3 lidera les audiències al mes de maig amb un 14,4% de quota impulsada per l'èxit del futbol tant masculí com femení. De fet, l'audiència de les competicions femenines ha crescut aquesta temporada un 25%. I el Super 3 és la cadena infantil que més creix. Aconsegueix un 10% de quota entre el públic de 4 a 12 anys. Pel que fa a l'ecosistema 3CatInfo, més de 4 milions de catalans s'hi han connectat durant el mes de maig. Això després de l'èxit de la festa 3Cat en viu, aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica, en què han participat prop de 50.000 persones.
28: Catalunya migdia.
1: Dit això, anem a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
1: Amb les negociacions per Julián Álvarez com a tema principal.
17: Que es cuinaran a foc lent si es poden cuinar.

0: sempre hi ha un nom, el nom d'un jugador que és més protagonista al mercat de fitxatges. El d'aquest estiu és el de Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid està complicant i molt les negociacions pel davanter argentí. Hem passat dels tuits al compte oficial de l'Atlètic de Madrid en rient-se de l'oferta de 100 milions que volia fer el Barça a sentir directament també el president Enrique Cerezo tancant la porta a una possible sortida. Ramon Salmurri, actualitzem el cas Julián.
1: Julián Álvarez és jugador de l'Atlètic de Madrid i no només per aquesta temporada, sinó per moltes més. Aquestes són les declaracions que ha fet aquest migdia Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, respecte al futur del davanter argentí. Tot això en aquest context de tensió constant i creixent entre Barça i Atlètic de Madrid de cara al fitxatge de Julián Álvarez. Quan parles amb el Barça, el que queda evident és que Julián és un futbolista desitjat. I el que tenen molt clar a Can Barça també és que la propietat de l'Atlètic de Madrid, Apolo, necessita ingrés de capital, necessita l'ingrés d'una venda d'un futbolista com la de Julián. Però, paral·lelament a això, és cert que les tensions entre uns i altres doncs van pujant de to, començant per aquests tuits, per la reacció amb to burlet a les xarxes socials per part de l'Atlètic de Madrid, passant per les declaracions d'avui d'Enrique Cerezo. En qualsevol cas, el que queda clar és que si el fitxatge ha de ser Julián Álvarez, serà una negociació llarga i que haurà d'anar costant posicions i postures a poc a poc.
0: Doncs així és com tenim el cas de Julián Álvarez, aquest traspàs que li agradaria al Barça del davanter argentí, però d'ell n'ha parlat avui un company. Acompanya l'Atlètic de Madrid, és Marc Pubill i ho ha fet des de la concentració de la selecció espanyola. Roger Bosà.
2: Sí, és un dels nou catalans convocats per aquest Mundial amb la selecció espanyola, novetat amb la selecció de Luis de la Fuente i company de Julián a l'Atlètic de Madrid. Ell diu que no sap absolutament res, que no ha parlat amb el davanter argentí i reconeix que aquí a la concentració, a les Rozas, amb els jugadors del Barça, algun comentari ha caigut.
3: Yo no tengo ni idea, no le voy a escribir tampoco para preguntarle, así que cuando lo decida ya lo veréis todos, igual que lo veré yo, no creo que me enteré antes.
4: Marc, oye, Julián, no sé si algú del Barça d'aquí t'ha preguntat per ell o t'ha fet alguna broma.
3: No, tots fan bromes, però ningú pregunta.
0: Bé, doncs de moment poques pistes sobre Julián amb el que ha dit Marc Pubill. Un altre dels noms que poden ser protagonistes d'aquest mercat de fitxatges és el de Rodri, el migcampista del City, però en aquest cas no enclou Barça, sinó del Madrid.
2: Sí, perquè sona molt pel Madrid. De fet, és un dels noms que porta Enrique Riquelme, candidat a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Avui li han preguntat al mateix Rodri, el capità de la selecció espanyola, sobre el seu futur i sobre el Madrid, i ell és veritat que diu que ara està focalitzat al 100% en aquest Mundial, però que ja ho pensarà, ja pensarà en el seu futur un cop s'acabi el torneig.
5: Es algo normal, forma parte del fútbol, el que pueda rondar nombre de jugadores para distintos clubes. Entiendo que pueda sonar algún ruido, pero sí, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial, no voy a dedicar mi tiempo en eso, y luego ya del Mundial ya se verá.
2: I avui Rodri també ha parlat de Lamine Yamal. A Lamine el vam sentir ahir en aquesta entrevista que li va fer la Federació Espanyola, en què el jugador del Barça reconeixia que havia tingut por de perdre's el Mundial a finals d'abril, quan es va lesionar el bíceps femoral. Doncs avui li hem preguntat també a Rodri per la figura de Lamine i pel camí que està seguint, i sobretot per aquest Mundial d'aquest estiu, i el que li demana el capità de la selecció espanyola és, sobretot, lideratge.
5: Bueno, muy tranquilo, yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial, ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo, también en el campo y le veo, como siempre, fantástico.
2: I també avui hem sentit Eric, jugador del Barça, convocat en aquest Mundial, que ha entrat a última hora a la llista de Luis de la Fuente i que és conscient que segurament el que l'ha dut aquí és la seva polivalència, i això és el que posa en valor el central del Barça.
6: Yo siempre he jugado de central, lateral también en el año del Girona ya jugué y me encuentro muy cómodo ahí también, y si tengo que jugar de pivote, pues también jugaré de pivote. El año del Girona encontré la regularidad que quería y después, pues obviamente en el Barça he jugado en diferentes posiciones que creo que también me ha hecho crecer, ¿no?, como futbolista.
0: I el Barça femení, després d'una setmana intensa de comiats i acabada la temporada amb una nova victòria a la Lliga, un 4-0 contra el Madrid Club de Futbol, l'equip continua la feina als despatxos per intentar reforçar la plantilla després de les baixes d'Ona, Mapi i Alexia Rutvila.
7: L'objectiu principal és el fitxatge de jugadores per a la defensa, que és la línia que queda més debilitada amb les baixes, com explicava ahir el club de la mitjanit l'entrenador Pere Romeu.
8: En això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt nivell, però evidentment el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa. Crec que al mig del camp tenim bastanta gent, perquè crec que hi ha molta futbolista que potser en partits grans encara no han tingut les oportunitats, però les acabaran tenint, i a darrere crec que hem de fer un esforç per poder incorporar.
7: Quan diu confia en la plantilla, vol dir que s'ha de renovar Graham, que té les negociacions molt avançades, Salma, amb qui el club intenta trobar un punt mitjà entre les pretensions econòmiques de la jugadora i les possibilitats de l'entitat, i també Torrejón. Tot i que s'han incorporat darrerament al club joves amb molt de talent, com la central Julia Torres, de 17 anys, una de les capitanes, Irene Paredes, demanava ahir, en una entrevista al Tot Gira, la incorporació de futbolistes de primer nivell.
9: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
7: Irene Paredes i les internacionals amb la selecció espanyola ja són a Palma, Mallorca, on avui faran el primer entrenament de cara als pròxims partits de classificació pel Mundial.
0: L'Espanyol comença avui la nova campanya d'abonaments Rebels d'Arrel, pensant ja en la temporada que ve.
10: Gran correu, família, que sou els últims. Escolteu, que això dels últims no ho he dit pas per la samarreta, eh?
0: Doncs així comença el vídeo promocional de la campanya d'abonaments a l'Espanyol, que viu un dels millors moments de la seva història en l'aspecte social, amb xifres rècord, Marcos García.
11: L'Espanyol tanca la temporada 25-26 amb gairebé 38.000 socis, més de 31.000 abonats, les millors dades de la seva història i assistència rècord de mitjana, 28.500 espectadors per partit de mitjana a l'RCD Stadium. Per això l'Espanyol congela els preus. Els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. Què farà l'Espanyol? Durant el mes de juny el club farà ja les renovacions als actuals socis i abonats. La primera setmana de juliol hi haurà el canvi de seients als abonats que ho desitgin, i a partir del 15 de juliol moment de les noves altes de socis. A la campanya aquesta que hem sentit, una família de l'Espanyol puja al telefèric i la filla fa un munt de preguntes al pare sobre quants clubs catalans hi ha a Catalunya, a Espanya. Quan el pare ja no pot assumir més preguntes, la filla repla amb la darrera pregunta.
12: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
13: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
11: L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Cal recordar, això sí, que els abonats que posin el seu carnet a la venda se'l retorna un 40% del preu de l'entrada d'aquell dia.
0: Dos apunts més a futbol. Íñigo Pérez, fins ara tècnic del Rayo Vallecano, dirigirà a partir de la temporada que ve el Villarreal. Amb 38 anys substitueix Marcelino García Toral i firma per les pròximes 3 temporades. I el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas fins al 2029.
14: El ridícul, o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent.
0: Doncs així definia Xavi Pascual el partit d'ahir del Barça de bàsquet davant el València, de ridícul. Va acabar el partit amb una contundent derrota blaugrana per 77-102, derrota i xiulada inclosa al Palau, just abans d'Ernest Macià, que comencin demà els play-off pel títol.
15: Sí, i una derrota que fa que el Barça hagi de començar demà i no dimecres, i que tingui una ruta molt difícil, perquè es podria trobar el Madrid a semis, ei, sempre i quan passi amb el Múrcia, perquè a més té el factor camp en contra com a conseqüència de la derrota d'ahir. 77-102, un partit que va recordar molt el del 7 d'abril contra el Panathinaikos, o el del 7 de novembre contra el Madrid, quan el Barça va jugar davant de rivals infinitament superiors. Al final del partit, tant Shengelia, que va ser l'únic que se salvava de la crema, i Xavi Pascual deien això.
14: Guió és el pitjor de tots, no? Nosaltres hauríem d'haver jugat el nostre últim partit de la Lliga regular a Andorra, 5 dies per preparar-nos, no ha sigut així, hem de jugar avui. A més, hem de jugar dimarts contra els de dimecres. Bueno, és horrorós.
16: Claramente no ha sido buen día hoy. No tenemos explicaciones. Lamentable. Hay que espabilar desde ya para empezar a jugar como hemos jugado hasta ahora.
15: Bé, vergonyós, lamentable, els mateixos protagonistes ho qualifiquen. I bé, doncs aquesta setmana les eliminatòries de play-off de Barça i Penya queden de la següent manera. Dimarts, dijous, el Barça, a les 7 de la tarda els dos partits. Dimecres i divendres, la Penya, a les 9 del vespre. Si calgués un desempat, la Penya amb el Baskonia, a Vitòria, també en pista contrària. El diumenge hi hauria el final, el desenllaç, el cinquè partit de la Penya. I el dissabte hi hauria, si cal, també el tercer partit del Barça.
0: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després seguirem parlant de bàsquet, de l'NBA i una final que feia molt temps que no es veia.
17: Catalunya migdia.
18: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
20: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
21: Amics.
20: Rialles.
21: Llocs. Moments.
20: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
23: Tuya, tuya.
22: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
23: Sí, tu prima.
24: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, parlarem ara de l'NBA, la final que ja té protagonista, la disputaran els Spurs i els Knicks en una final que no és inèdita, però que fa gairebé 3 dècades que no la veiem, Jan Ortuzar.
27: Aquesta final es va donar el 1999 i se la van portar els Spurs amb un global de 4-1. Aquella va ser l'última final que van jugar els Knicks, mentre que els de San Antonio van estar presents també a la del 2014. Els de Texas hi arriben després de vèncer els vigents campions, els Oklahoma City Thunder, en una sèrie que s'ha allargat fins als 7 partits. Els de Nova York, per contra, van superar per 4-0 a Cleveland i fa una setmana que descansen esperant rival per les finals. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, s'ha mostrat molt emocionat després de classificar-se per la seva primera final.
28: Tinc moltes ganes de tornar a sentir el que he sentit quan s'ha acabat el partit. Totes les hores que treballes són per aquest tipus d'emocions. Tinc tantes ganes de guanyar que és com si la meva vida depengués d'això.
27: El primer partit de la final la jugarà San Antonio a la matinada del dijous 4.
0: I en motos, Marc Márquez es recupera avui i demà de l'esforç al Gran Premi d'Itàlia, d'on torna molt content perquè el seu físic ha aguantat una de les curses més dures de la temporada. El Tro de Cervera passa amb bona nota aquest punt de partida després de la darrera lesió de Damià Aguilar.
29: Li van demanar que es posés nota després d'acabar 5è dissabte i, sobretot, 7è diumenge.
30: Jo, un 10. Yo he hecho un fin de semana muy bueno para mí personalmente y sobre todo para punto de partida. Luego veremos, lógicamente no quiero acabar quinto, no quiero acabar séptimo en carrera y no quiero acabar a 10 segundos del líder. Pero ahora mismo es lo que hay y toca aceptarlo.
29: La seva actitud de ferro no ha canviat. Vol entrar en les batalles que fins i tot pugui perdre però ahir sobretot es tractava de mesurar bé i evitar una caiguda en un circuit que no perdona. Avui i demà el seu millor amic és el gel aplicat a l'espatlla dreta. I ara té per endavant quatre curses en les quals el 2025, quan va ser campió, va guanyar tots els punts possibles. La primera, aquest cap de setmana, a Hongria. No el sentireu dir que viatja per tornar a guanyar. Al capdavall dependrà de la resistència física que el seu cos sigui capaç d'oferir.
0: I també motor, Àlex Palou ha guanyat la cursa de Detroit de la IndyCar i reforça així el seu lideratge en aquest campionat que ja ha guanyat fins a quatre vegades les últimes tres consecutives. El Giro ha acabat amb la victòria del gran favorit d'aquesta edició, Jonas Vingegaard. El danès s'ha convertit en el vuitè corredor de la història que ha guanyat les tres grans per etapes, el Tour, Giro i Vuelta, Biel Cadilla.
28: Sí, el danès ha aconseguit un altre dels seus somnis d'infantesa, guanyar el Giro d'Itàlia. Virtualment, de fet, ja l'havia guanyat dissabte després de la penúltima etapa, però ho va certificar ahir en la 21ena i última amb sortida i arribada a Roma. Vingegaard va acabar la ronda italiana amb 5 minuts i 22 segons de marge sobre el segon, l'austríac Félix Gall. Visiblement emocionat, el líder de l'equip Visma celebrava la gesta a la sala de premsa.
1: It's amazing. It's something I...
27: És increïble. És una cosa que he somiat tota la meva vida. I poder aconseguir-ho ara és especial. Sí, és un dia molt especial per a mi. I guanyar aquesta cursa és una cosa que he somiat des de... Bé, no tinc paraules.
28: Vingegaard marxa d'aquest Giro com a guanyador de la General i amb 5 victòries d'etapa i s'inscriu en el grup dels 8 ciclistes que han aconseguit guanyar el Giro, el Tour i la Vuelta, entre els quals hi ha Anquetil, Merckx, Hinault o Contador.
0: Les lligues de futbol sala i d'hoquei patins encara no s'han decidit. Amb els play-off en marxa, avui es disputen partits amb presència d'equips catalans. Comencem ja pel futbol sala amb el segon enfrontament dels quarts de final.
27: S'enfronten el Valdepeñas i el Barça a les 9 del vespre en aquest segon partit dels quarts, amb els blaugranes al davant a l'eliminatòria gràcies al 4-1 de divendres passat en el partit disputat al Palau Blaugrana. L'entrenador dels barcelonins, Javi Rodríguez, ha dit que és més important no victòries que el resultat final.
2: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
0: I en hoquei patins, ronda ja de semifinals amb el segon partit de l'eliminatòria que juga a 5 entre el Barça i l'Igualada.
27: Amb el Barça al davant a l'eliminatòria després de guanyar per 4-1 al Palau. Ara els igualadins buscaran empatar en aquest segon partit que es disputa a les 7 de la tarda i també juga al Palau, abans de viatjar a Igualada per jugar el tercer i el quart partit. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, ha dit que han de jugar sense por.
3: No hem d'estar derrombats. Tenen 10 vegades més pressupost que nosaltres i estem competint amb ells a les semifinals de play-off i han fet un punt més que nosaltres en tota la fase regular. Per tant, no hem d'estar derrombats, hem d'estar orgullosos del que hem fet, hem de ser ambiciosos i hem de treure aquest caràcter de no tenir aquesta por que tenim en segons quins moments.
27: Tots dos partits es podran seguir en directe per Esport 3.
0: Tenim temps també per parlar d'altres qüestions del dia en format més breu i amb la Marta Garcia i començarem amb el tennis.
4: Amb enfrontaments de quarts de final de Roland Garros, alguns que ja estan definits. En el quadre masculí, el tenista de Leganés Rafa Hodar jugarà contra l'alemany Alexander Zverev i el txec Jakub Mencic s'enfrontarà al brasiler Joao Fonseca. Fa pocs minuts que s'ha classificat també l'italià Flavio Cobolli en una jornada on destaca el partit que en els pròxims minuts de vuitens de final han de disputar l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, botxí del número 1 mundial Jannik Sinner en la segona ronda, davant l'italià Matteo Berrettini i també el que disputaran en breu el canadenc Félix Auger-Aliassime i el xilè Alejandro Tavilo. I en el quadre femení, Mirra Andreieva i Sorana Cirstea d'una banda i el duel ucraïnès entre Elina Svitolina i Marta Kostiuk són els partits ja definits de quarts de final i la número 1 mundial, la bielorrussa Arina Sabalenka, juga esta vesprada contra la japonesa Naomi Osaka, buscant la classificació precisament també per als quarts de final.
0: Doncs d'un-hi-do la quantitat de noms que ens acaba de dir la Marta Garcia fent aquest repàs de l'actualitat esportiva del tennis. Deixem aquí l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández a les 7. Més esports al tot costa.
5: Són les 3.
6: Viu la ràdio.
7: Ràdio Argentona.
6: 104.6 FM.

L'incendi d'Òrrius, que va quedar controlat divendres al matí, ha obert un debat sobre la prevenció forestal. La Federació d'ADFs del Maresme i Soters del Vallès Oriental reclamen més prevenció. En un comunicat, l'entitat assegura que no totes les franges de protecció compleixen la normativa. La Fundació Maresme fa una crida a l'acció per finançar un nou centre ocupacional. Amb la campanya Error 404, centre ocupacional no trobat, l'entitat alerta de la urgència d'atendre més de 60 persones en llista d'espera. La Garrinada va presentar dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026. La Ludwig Band i Maria Jaume seran els caps de cartell d'aquest estiu. Ho repassarem a l'informatiu. I el temps d'una tarda ens espera dominada pel sol a tot el Maresme, màximes que arribaran fins als 29 graus. Demà han d'augmentar els núvols i es podran escapar alguns ruixats febles a primera hora i al vespre. Dimecres el temps serà més insegur, amb cel força ennuvolat, algunes pluges febles a l'interior i una clara baixada de temperatures. Comencem.

0: L'incendi a Òrrius es va controlar divendres al matí, però ha obert un debat sobre la prevenció forestal al municipi. Els bombers van donar per contrarrestat el foc que va afectar una indústria de parafina i una zona forestal adjacent. Durant la nit s'havia revisat tot el perímetre de l'incendi, no s'hi van detectar punts calents a la zona boscosa, tot i que encara es van mantenir algunes tasques de vigilància a l'interior de la fàbrica. Protecció Civil va aixecar el confinament de la població i el Procicat va passar d'alerta a prealerta. Segons els agents rurals, l'incendi va afectar aproximadament mitja hectàrea de terreny forestal. Paral·lelament, la Federació d'ADFs del Maresme i Sud-est del Vallès Oriental van aprofitar l'episodi per reclamar més prevenció. En un comunicat, l'entitat assegura que no totes les franges de protecció del nucli compleixen la normativa vigent i demanen als ajuntaments que prioritzin aquests treballs per reduir el risc d'incendis. L'emergència també va provocar un vessament de parafina a la riera de Riudameia, que continua sota seguiment de l'Agència Catalana de l'Aigua. No, això sí, no es van registrar ferits. La Fundació Maresme ha posat en marxa una nova campanya solidària per fer front a la manca de places per a persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca. Sota el lema Error 404, Centre Ocupacional No Trobat, l'entitat alerta que actualment hi ha més de 60 persones en llista d'espera i reclama suport ciutadà i empresarial per construir un nou centre ocupacional inclusiu al Maresme. L'objectiu és recaptar 500.000 euros per finançar el projecte i l'entitat adverteix que la situació es podria agreujar especialment a partir del 2027, quan les places actuals ja no podran absorbir els joves que surten de les escoles d'educació especial. Des de la Fundació Maresme remarquen que aquests centres són clau per evitar aïllament i potenciar l'autonomia personal i social dels usuaris.
1: Molt negativa, perquè no tenia una rutina on poder sortir i fer la meva rutina, i m'aixecava molt tard, per exemple. No feia res del que estic fent ara mateix. Em sentia poc útil, la veritat. Molt poc útil, no era jo com estic sent jo ara mateix en el centre ocupacional.
0: És el testimoni de l'Ariadna Costa, usuària del Centre Ocupacional del Poble Sec, que explica com li ha canviat la vida després d'entrar al servei. Actualment participa en projectes d'accessibilitat cognitiva i col·labora com a redactora del blog de l'entitat. Des de la Fundació Maresme també subratllen l'impacte positiu que aquests espais tenen per a les famílies, ja que faciliten la conciliació i permeten que les persones usuàries mantinguin una vida activa i vinculada a la comunitat. Així ho explica en Joan Bova, que és pare i membre de la Fundació Maresme.
2: El fet de que el noi i noia pugui anar a un centre ocupacional també normalitza una situació familiar. Els pares o els cuidadors d'aquests nois i noies necessiten també els espais, tenen les seves coses, tenen les seves activitats, i el fet de que el noi noia se senti realitzat també és una fita per la família. A part de l'estona, doncs, que també els pares necessiten una mica de respir, una mica de temps per ells.
0: La campanya de micromecenatge per aconseguir un nou centre ocupacional ja està en marxa i de moment ha superat els 30.000 euros recaptats. Coincidint amb el 60è aniversari, la Fundació Maresme també prepara la 60ada, una festa solidària que es farà el proper dissabte al pati del Cafè Nou de Mataró. Les reserves de sang es mantenen estables a Catalunya, però el Banc de Sang i Teixits alerta que l'arribada de l'estiu comporta una baixada habitual de donacions. Per aquest motiu, la unitat mòbil ha fet parada avui a Argentona amb l'objectiu de reforçar les existències abans dels mesos de vacances. Actualment, Catalunya disposa d'unes 6.000 bosses de sang, l'equivalent a 6 dies de reserves. Tot i això, les necessitats dels hospitals no s'aturen durant l'estiu. Sílvia Delgado és del Banc de Sang de Catalunya.
3: Quan arriba la calor, encara no hem entrat a les vacances, comença a haver-hi una davallada que hem d'intentar evitar de les donacions de sang per diferents motius, perquè la gent se'n va de vacances, perquè es fa calor, i aquestes campanyes prèvies al juliol i a l'agost ens permeten, doncs, no haver de patir durant els mesos d'agost, que malauradament les necessitats tant per trasplantaments, tractaments oncològics, accidents, no paren durant l'estiu.
0: La delegada del Banc de Sang recorda que una sola donació pot ajudar fins a 3 persones diferents, ja que la sang es divideix en diversos components destinats a pacients amb necessitats específiques. Poden donar sang les persones d'entre 18 i 70 anys que pesin més de 50 quilos i es trobin en bon estat de salut. El procés dura uns 20 minuts i inclou una revisió mèdica prèvia. La unitat mòbil està instal·lada avui al costat de la plaça Nova. L'horari de donació és de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. El Banc de Sang confia arribar a una setantena de donacions al llarg de la jornada. Obrim ara l'informatiu, bloc de serveis. Amb una última hora, i és que demà de 9 del matí a 3 de la tarda hi haurà un tall de subministrament d'aigua per les obres de renovació de la xarxa del carrer Puig i Cadafalch. Aquest tall d'aigua afecta el carrer Mataró, el carrer Joan 23 i també el carrer Les Parres. Recordem, serà demà de 9 del matí a 3 de la tarda. Per tots aquells que esteu preparant exàmens, fins al 10 de juny, la Biblioteca Municipal obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres, de les 8 del vespre a les 11 de la nit. Ara demanem atenció a les famílies perquè el Club d'Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè infants, a partir de 4 anys, puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló dimarts i dijous de 5 a 6 de la tarda i a l'Institut d'Argentona dilluns i dimecres de 5:45 fins 7:15. Per més informació podeu contactar amb la Judit al 607-875-566 o bé escriure un correu electrònic a paargentona@gmail.com. Ara ens adrecem a famílies amb infants més menuts i és que l'AMPA de l'Escola Bressol Cargol Treubanya organitza un taller participatiu de musicoteràpia. Estirà conduït per l'Aina Camp, una proposta pensada per infants de 0 a 3 anys amb dinàmiques d'acostament i acompanyament a la música, sempre acompanyats d'una o dues persones adultes. L'activitat es farà al pati, sota l'ombra. Es recomana portar una muselina o un mocador i les places són molt limitades. S'assignen per ordre d'inscripció anticipada al correu cargoltreubanyaampa@gmail.com. I l'Ajuntament d'Argentona obre convocatòria de subvencions municipals per a entitats per a aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I acabem recordant-vos que ja és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es poden fer fins al 8 de juny i el sorteig de places es farà el dia 12.
4: Els esports.
0: El Sots 25 masculí del Club Bàsquet Argentona s'ha proclamat campió de Lliga i ha certificat l'ascens a primera territorial després de completar una temporada gairebé perfecta. Els homes de Gerson García han tancat així la fase regular amb un espectacular balanç de 24 victòries i només 10 derrotes. Dues derrotes, volíem dir, convertint-se així en l'equip més anotador de la categoria. L'entrenador argentoní assegura que una de les claus de l'èxit ha estat la bona entesa dins el vestidor i el fet de comptar amb un grup de jugadors que es coneix molt bé.
5: Química i treball en equip, sobretot. Perquè és un grup de jugadors d'aquí d'Argentona, de Mataró, d'aquí de la zona, no? I que ja es coneixien de l'any passat, ja jugaven junts, molts anys, alguns han jugat junts, i són joves, no?, amb ambició, que volen anar millorant, competitius, i bueno, pues ha pujat el nivell dels entrenos.
0: Malgrat els grans resultats, el tècnic reconeix que el curs no ha estat exempt de dificultats. Les baixes d'alguns jugadors, per motius d'estudis, van obligar l'equip a competir durant setmanes amb només 10 efectius, una situació que van saber gestionar amb maduresa. I seguim amb cultura, i és que la Garrinada va presentar dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 i ja sabem com sonarà. La festa començarà el

0: I atenció, perquè el 5 d'agost hi haurà el primer plat fort d'aquest any, la Ludwig Band. I també sentirem els Esquerra Mutzi. I els Ignorantes.
1: La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta.
0: I el 6 d'agost la festa la tancaran Cerco, Dan Peralbo i el Comboi, l'Anna Gisbert, i atenció, l'altre cap de cartell, la mallorquina Maria Jaume.

Així sonarà la garrinada, però encara haurem d'esperar. De moment, hi ha molta flor a la nostra agenda. Cobrim ara mateix. La Biblioteca Municipal acull demà dimarts a les 7 de la tarda la xerrada Jardins Segurs per prevenir els incendis, una proposta per aprendre com el disseny i el manteniment dels jardins poden ajudar a reduir el risc d'incendi a casa. La sessió anirà a càrrec de l'Oriol Bassa, que és doctor en Medi Ambient i enginyer forestal. També aquest dimarts, el Saló de Pedra serà l'escenari d'una nova edició de Veus del Record. El projecte recupera i comparteix la memòria oral d'Argentona a través de 7 testimonis de veïns i veïnes del municipi. La sessió combinarà projeccions i debat amb el públic, conduït per Maria Josep Castillo. Aquest dijous, la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una nova sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més menuts en el marc de la Setmana de la Natura. I també dijous, a 6:00 de la tarda, el Centre Parroquial acollirà la conferència de Marc Castellnou, cap dels graf dels bombers i un dels grans experts en incendis forestals. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà divendres a 6:00 de la tarda amb la inauguració de la mostra de bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Canti, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada per estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers d'Argentona. I diumenge serà el dia gran, hi haurà mostra de treballs de Mitja i Ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 12:15, la Garrinada organitzarà un concert vermut a la plaça de Vendre i a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. Durant tota la diada també es podran visitar exposicions al Corpus Argentona, a la biblioteca, a la Fira Mercat d'Artesania i Sínia Ecològica, l'Ou com Balla, al Museu del Canti i als jardins de la Casa Puig i Cadafalch.

0: I seguim amb la previsió del temps. Aquesta tarda continuarà fent bon temps al Maresme, predomini del sol a tota la comarca, amb l'arribada d'alguns núvols prims cap al vespre, sobretot al Maresme Nord. De cara a dimarts arriba un petit canvi de temps. El dia començarà amb força núvols i també en tornarem a tenir al vespre. Durant les hores centrals, això sí, no s'espera pluja. I dimecres tindrem una jornada més grisa. El cel estarà força ennuvolat durant bona part del dia i es podran produir alguns ruixats febles, especialment a l'interior de la comarca i a l'entorn de la serralada litoral. Les temperatures dimecres baixaran de manera clara. En resum, avui ambient plenament estiuenc, dimarts més núvols i alguns ruixats puntuals i dimecres temps més fresc i insegur. Aquesta és la previsió a Argentona i al Maresme. Obrim ara finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Avui tornem a començar aquesta jornada amb un ambient de calor i és que en punts del litoral ja tenim aquests valors que superen els 20 graus en molts dels casos i cap a l'interior diversos municipis que la temperatura ja està rondant entre els 17 i 18 graus. I de nou, de cara al migdia parlarem d'una temperatura màxima que podrà enfilar-se fins a valors de 34 i 35 graus, aquesta més alta, cap a la zona del Pla de Lleida. D'altra banda, en conjunt avui s'espera que faci sol o resol perquè hi haurà alguns núvols alts, alguns de mitjans, en punts del litoral durant el matí i també de cara a finals del matí han de créixer algunes nuvolades o núvols d'evolució propis també de la calor i del bon temps. Però atenció perquè de cara al migdia aquestes nuvolades que han de créixer sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, també cap a la zona de la Serra Transversal o fins i tot cap a l'extrem més nord del Pirineu, podran descarregar alguns ruixats i sobretot cap al sector del Pirineu Oriental aquests ruixats podran descarregar amb tempesta i calamar-se o pedra més aviat de caràcter petita i fins i tot també podrien afectar en algun sector de la serralada transversal. Això és tot de moment.
1: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns 1 de juny.

L'incendi dels Rius, que va quedar controlat divendres al matí, ha obert un debat sobre la prevenció forestal al municipi. La Federació d'ADFs del Maresme i Sud-est del Vallès Oriental reclamen més prevenció. En un comunicat, l'entitat assegura que no totes les franges de protecció perimetral compleixen la normativa. A l'informatiu també hem escoltat la crida de la Fundació Maresme que demana passar a l'acció per finançar un nou centre ocupacional. Amb la campanya Error 404, centre ocupacional no trobat, l'entitat alerta de l'urgència d'atendre més de 60 persones que es troben en llista d'espera. I també hi ha hagut molta música avui a l'informatiu i és que la Garrinada va presentar dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026. La Ludwig Van i Maria Jaume seran els dos noms caps de cartell d'aquest estiu. Ara sí, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem demà a la una. Bona tarda.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Que una òpera sigui poc coneguda no vol dir que sigui un mal títol. Aquesta setmana, Legats de l'Adra.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La Gazza Ladra, és a dir, La Garsa Lladra, és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Giovanni Gherardini, basat en L'Epi Volès del 1815 de Theodore Baduin i Louis Charles Caguignet. L'estrena va ser el 31 de maig del 1817 al Teatro alla Scala de Milà, mentre que a Catalunya hi arribaria l'any 1819 al Teatre de la Santa Creu de Barcelona, el que després seria el Teatre Principal, situat a pocs metres del Gran Teatre del Liceu a la mateixa Rambla. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta Gazza Ladra, Ninetta és la criada de Fabrizio, paper per soprano. Fabrizio Vingradito és un ric granger, paper per baix. Lucia és la dona de Fabrizio, paper per mezzo-soprano. Gianetto és el fill de Fabrizio i Lucia, i amant de Ninetta, paper aquest per tenor. Fernando Villavella és el pare de Ninetta i alhora soldat, paper per baix baríton. I Pippo, un jove camperol que és empleat de Fabrizio, que ha de cantar-lo una contralt. L'any 1816, Rossini esperava d'una manera especial el seu retorn al Teatre a la Scala de Milà, dos anys després d'obtenir un resultat, podríem dir, incert amb Il Turco in Italia. Primer, es va negar a posar música a un llibret que se li va oferir del mateix libretista, Felice Romani, i va triar el tema de qui després seria una prestigiosa ploma, però teatralment en aquell moment inexperta, el poeta i filòleg Giovanni Gherardini, basat en el drama francès L'Epi Volès, que es va inspirar en una història real. Tot i lamentar la falta d'experiència del poeta assignat, Rossini va reconèixer l'excel·lència de la matèria dramàtica que el va entusiasmar. La trama de La Gazza Ladra, de fet, està dissenyada de manera molt precisa, molt més a fons, per tant, va haver d'explicar-se al compositor. Era la primera vegada que tenia temps per compondre, de fet van ser 3 mesos, que pels que treballen al ritme de Rossini són molts, i aquí no haver de recórrer a l'autoprèstec o a l'autoplagi com en d'altres de les seves pròpies òperes. I és que tota la música de La Gazza Ladra és original, fet que s'explica per la importància del teatre que li va fer l'encàrrec, el Teatre de Scala de Milà, un dels més importants d'Itàlia, si no el més important, i és aquesta una òpera que va entusiasmar el propi compositor i el públic en general, ja que a la mateixa temporada de l'estrena es van fer un total de 29 representacions a Milà i seguidament va viatjar a ciutats tan importants com Verona, Venècia, Florència i també Pesaro. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut un títol poc conegut, malgrat que la seva obertura en mi major, que sentim ara mateix de fons, és una de les més populars de Rossini i peça habitual en concerts simfònics. Per tant, avui ens marquem el repte de conèixer i reconèixer el talent de Rossini a través de la seva Gazza Ladra, i per això ens situem ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de la Gazza Ladra de Rossini, la jove, amable i virtuosa Ninetta, filla d'un honrat militar anomenat Fernando Villavella, serveix a casa de Fabrizio Vingradito, ric arrendador en un poble de les afores de París. Ella creu que el dia serà un dels més joiosos de la seva vida per haver-se de reunir amb el seu pare i amb el seu amant, Gianetto, que és el fill de Fabrizio, ja que ambdós tornen de la guerra, però tot es veurà enfosquit per una combinació de circumstàncies extraordinàries en què juga un paper important una garsa, aquesta garsa lladra. Però no avancem als esdeveniments i comencem sentint la felicitat de Ninetta, la canta Rosetta Pizzo, dirigida per Alberto Zeda amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Ara sí, Fernando, ben arribat de París, demana permís al seu capità per anar a veure la seva filla, però aquest li nega les de males maneres, fins al punt que la reacció de Fernando és la de treure el seu sabre i l'escomet, de manera que és pres i sentenciat a mort. Els seus camarades li faciliten la fugida i ell se'n va disfressat al poble on vivia la seva filla i ho fa per lliurar-li un cobert perquè se'l vengui i posi els diners en un forat d'un castanyer als afores del poble. Mentre Fernando està amb Nineta, apareix l'alcalde i presenta les seves intencions. Ho té tot previst per seduir a Nineta. Ho canta Nicola Olivieri.

Ara arriba l'alcalde del poble i comença a tirar-li floretes a Nineta. Poc després, ve un funcionari i lliura a l'alcalde un plec que conté l'ordre per detenir a Fernando, el pare de la jove, explicant com és físicament. L'alcalde no pot llegir el document perquè no té les seves ulleres. Aleshores, el dona a Nineta perquè el llegeixi. Aquesta, per no perdre el seu pare, s'inventa la lectura i així pot salvar a Fernando. Acte seguit marxa. Al final d'aquesta escena baixa la garsa sobre la taula, agafa una cullera i marxa volant. Nineta ven després el cobert que li va donar el seu pare a un rabanador anomenat Isako, que passa just per allà.

Després de vendre la cullera del seu pare i quan anava a portar els diners al castanyer, tal com li havia indicat, la deté la seva mestressa Lucia, que després de comptar els coberts troba a faltar la cullera que s'havia emportat la garsa. I recordant-se que pocs dies abans s'havia perdut també una forquilla, s'enfada molt. En paral·lel es presenta Geneto, l'amant de Nineta, feliç pel retrobament amb la seva estimada Ocanta, el tenor peruà Juan Diego Flores.

Acte seguit, l'alcalde vol castigar el robatori de Nineta, ja que tot sembla indicar que ella és la culpable. És més, quan Nineta treu el seu mocador del davantal, cauen per terra els diners que ha guanyat amb la venda del cobert, però el del seu pare. I sabent-se que Isaco li havia donat aquests diners, van a buscar-lo i, en efecte, confessa que ell ha comprat el cobert a Nineta. Aquesta desesperada pregunta a Isaco pel cobert i ell respon que ja l'ha venut, perdent així tota esperança de demostrar la seva innocència. I per major desgràcia li pregunten per les lletres que tenia el cobert i Isaco diu que una F i una B baixa, per tant, podien correspondre a Fabrizio Vingradito, és a dir, el pare de Nineta, però també a Fernando Vilavella, el seu senyor. L'alcalde, doncs, no espera més i, desitjós de venjar-se del robatori de Nineta, ordena que la detinguin i així acaba l'acte primer de la Gazzaladra de Rossini.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: In quell'orrendo carcere rinchiusa geme la poveretta.
1: A l'inici de l'acte segon, delegats a l'adre de Rossini, Nineta és a la presó. El carceller, compadit, permet al seu amant Geneto, el fill de Fabrizio, que entri a visitar-la. Sentim, doncs, els dos enamorats en el seu tendre duet. Són Rosetta Pizzo com a Nineta i Pietro Botazzo com a Geneto.

Totes les preguntes de Geneto són inútils. Nineta no pot revelar el seu secret. Cal recordar que el pare de Nineta és un fugitiu. Els dos amants s'han de separar per l'arribada de l'alcalde que inútilment vol coquetejar amb la infeliç. Per acte seguit amenaçar-la, finalment l'adverteixen però que el tribunal està ja reunit. L'alcalde és Alberto Rinaldi.

Una sorte maledetta. Ho capito. Vengo in fretta. Hai sentito?

0: Finalment, el tribunal fa pública la seva sentència. Nineta haurà de morir pels seus suposats robatoris. Quan la condueixen cap al patíbul, apareix Fernando desesperat, però de res serveixen les seves paraules per tal d'alliberar la seva filla. De fet, l'identifiquen com a un desertor i se l'emporten a la presó. Tot sembla indicar, doncs, que la vida de Nineta té els minuts comptats, però Pipo, un dels criats de Fabrizio, està comptant unes monedes a la plaça i ràpidament baixa la garsa que aconsegueix fer-se amb una d'elles i se l'emporta fins al campanar. Pipo hi puja per recuperar la seva moneda. En efecte, al niu hi troba la prova que Nineta és innocent. El jove crida la seva innocència, en no sentir-lo fa sonar les campanes. Això fa que tothom s'hi acosti i Pipo pot explicar la veritat. En saber-se, el tribunal allibera a Nineta, que se sent feliç, més encara quan li comuniquen l'indult del seu pare, que ell mateix anuncia, a més de saber que finalment podrà casar-se amb el seu estimat Janetto. I així, feliçment, és com acaba la Gats de l'Adre de Rossini. Tornarem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, comer y dar el niente, masticar el sueño de...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: I és que avui tenim la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits instal·lada al nostre municipi, una oportunitat magnífica per fer doncs, un gest solidari que salva vides. Els mesos previs a l'estiu són crítics per les reserves i per parlar d'aquesta campanya i de la importància de donar sang, avui ens acompanya per via telefònica la Sílvia Delgado, que és delegada del Banc de Sang aquí al Maresme. Sílvia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé, expectants a veure com va la campanya.
0: Vinga, aquesta és una campanya que tenim avui aquí amb la unitat mòbil, de, direm horaris i on està. Però quina és la situació actual de les reserves de sang a Catalunya i al Maresme, ara que ens acostem a aquestes setmanes d'estiu?
1: Doncs, bueno, de moment la situació és estable. Tenim un promig de 6.000 bosses diàries. Hem de pensar que cada dia nosaltres gastem 1.000 bosses. Vale? Per abastir tots els hospitals de Catalunya. Ara tenim un estoc de 6.000 bosses, això vol dir que donaria per poder omplir les necessitats durant 6 dies, però com bé deies, quan arriba la calor, encara no hem entrat a les vacances, comença a haver-hi una davallada que hem d'intentar evitar de les donacions de sang per diferents motius, perquè la gent se'n va de vacances, perquè fa calor... I aquestes campanyes prèvies al juliol i a l'agost ens permeten doncs, no haver de patir durant els mesos d'agost que, malauradament, les necessitats tant per trasplantaments, tractaments oncològics, accidents, no paren durant l'estiu. No?
0: Per això és important, suposo, i tan vital avançar-se aquests dies i donar, fer aquesta acció solidària, no? Abans de marxar de vacances.
1: Sí, nosaltres fa molts anys sí que és veritat que les vacances es concentraven molt a l'agost, però ara hi ha aquesta tendència a diversificar, no?, el període de vacances i nosaltres en tenim com molt, molt tipificat després de Sant Joan, per dir-ho així, fins a mitjans de setembre hi ha gent de vacances. Vale? Llavors hem d'intentar aquestes prèvies, tot i que realment al Maresme, durant les vacances, tenim molta presència. Per exemple, a Argentona venim a la Festa Major, hi ha molta Festa Major al Maresme durant l'estiu i aprofitem qualsevol event que pugui tenir gent per venir i muntar una campanya i funciona molt bé, però no tots els municipis és així i llavors intentem, com et deia, doncs, intentar fer una mica d'estoc elevat per poder passar l'estiu amb una mica de tranquil·litat.
0: Per Festa Major, la gent s'apropa a les unitats mòbils?
1: Sí, la veritat és que sí. Nosaltres sempre intentem parlar amb l'Ajuntament un dia una mica més de... Bueno, que pensem que la gent està més al carrer segons el tipus d'activitats que es fan per Festa Major, però pensa que aquí a Argentona fa molts anys que venim a la Festa Major. Fem maratons, inclús a Malgrat anem el primer dia de Festa Major i fem la marató de donació de sang, que es fan quasi 300 donants. A Calella, el juliol, fem Festa Major. Vull dir que tot el Maresme aprofitem les festes majors i sí que funcionen bé. Pensa que venim per la tarda, de 5 a 9. Vull dir que encara la gent no està comptant per beure alcohol i coses d'aquest tipus, no? Que sí, funcionen molt bé i els ajuntaments ens col·laboren molt per posar-nos al programa de festes. Vull dir que són campanyes que ens ajuden a tirar endavant, sobretot als municipis on hi ha més turisme o segona residència, com és el cas del Maresme, que hi ha molta gent que té segona residència.
0: A més, aquestes unitats mòbils van molt bé per aquells que no puguem accedir doncs, a punts físics més estàtics. Ara recordo fa un parell de setmanes vaig tenir l'oportunitat de donar sang a Can Ruti. 20-25 minuts de màxima, o mitja hora molt a estirar, va ser molt un pim-pam, i el mateix dia ja vaig veure la unitat mòbil a Mataró, no? Vull dir que sempre hi ha... no ens hem de desplaçar gaire, que sempre les tenim invisibles, aquestes unitats
1: molta
0: mòbils.
1: Gent, pensa que molta gent no li va bé aquest desplaçament, Can Ruti, per exemple, bueno, has de tenir quasi cotxe, bueno, hi ha un autobús, però vull dir que són llocs... Molta gent que va a donar a un hospital, no només a Can Ruti, al Vall d'Hebron, a Sant Pau, aprofita que va a fer-se una prova, que potser no és invalidant, per fer la donació, o va a visitar algú, no? I dius, ostres, mira, vaig a veure algú que tinc a l'hospital i aprofito per donar sang. Però la gent agraeix molt quan venim al seu municipi, perquè, clar, és un moment. Sempre dius, bueno, doncs vaig a buscar els nens a col·le i mentre estan al parc i vaig a donar sang. O mira, agafo el meu moment de descans i vaig a donar sang. Per tant, El Maresme, per exemple, que és la comarca que jo, en la qual jo em moc, tots els municipis tenen campanyes de donació de sang, i en concret a Argentona venim cada 2 mesos.
0: Mm-hmm.
1: Tenim molta presència, per tant, pensa que els homes poden donar 4 cops a l'any i les dones 3.
0: Sí.
1: Venint a Argentona cada 2 mesos,
0: uh-huh.
1: tota la gent que visqui a Argentona i vulgui fer, que esperem que sí, el 100% de les seves donacions, les pot fer al seu municipi sense haver-se de desplaçar.
0: Uh-huh. I en homes, jo ja tiro per uh-huh. mi. Si fa 2 setmanes haig d'esperar 2 mesos o com va?
1: Sí.
0: És a dir, quin mínim s'hauria d'esperar això?
1: Entre donació i donació has d'esperar un mínim de 2 mesos,
0: vale.
1: Tenint en compte aquest cupo, en el teu cas com a home, de 4 donacions a l'any,
0: uh-huh.
1: has d'esperar 2 mesos per poder tornar a donar i pel teu cosa que ve de recuperar tots els components sanguinis i poder tornar a fer aquesta donació.
0: Mm-hmm. Hi ha algun requisit bàsic que haguem de recordar abans de venir a donar, com ara, no sé, l'edat, el pes, el fet d'haver menjat alguna cosa...
1: Perfecte, mira, la donació és entre 18 i 70, vale? Entre 18 i 70 anys, has de pesar més de 50 quilos, per la gent que està dubtosa sempre portem bàscules, portem una bàscula a la unitat mòbil per si la gent diu, ostres,
0: uh-huh.
1: o el metge sospita que no arriba el pes.
0: Uh-huh.
1: 50 quilos de 18 a 70 anys està bé de salut. A partir d'aquí, hi ha molts medicaments compatibles amb la donació. Jo sempre dic el mateix. Prendre un medicament no vol dir no poder donar. Depèn del medicament, de la dosi, etc. Tenir una malaltia no vol dir no poder donar. Hi ha moltes malalties compatibles amb la donació que estan ben regulades. Sempre poso el mateix exemple. Una persona que és molt habitual amb dones que tinguin hipotiroidisme. No hi ha problema. Si estàs regulat, prens medicació, no hi ha problema. Per tant, sempre dic el mateix. Davant del dubte, apropeu-vos a la unitat mòbil, pregunteu a la doctora i us traurà de dubtes i que no hi hagi una exclusió per part de la pròpia persona que no sigui necessària.
0: Clar, prèviament hi ha aquesta mini entrevista amb la doctora d'allà, eh?
1: Clar, molta gent em diu, és que de vegades tinc anèmia. És que justament la prova de l'anèmia te la fem a la donació. No cal que portis una analítica, saps? Nosaltres el primer que mirarem és si estàs bé de ferro. I si estàs de ferro et deixarem donar, i si no, no.
0: Uh-huh.
1: Independentment que diguis si tens o no tens anèmia, la prova es fa in situ. La pressió igual. Oh, és que jo sempre estic molt baix de pressió. Bueno, te la mirarem a la unitat mòbil, en aquest cas al bus, no? Si estàs bé en aquell moment pots donar. Per tant, que no sigui una excusa. Abans parlaves de l'alimentació. El donant regulat ja ho sap, però no has de venir en dejú. Vale? Molta gent confon, sobretot gent jove que fa uh-huh. la primera donació, una analítica amb una donació. L'analítica vas amb dejú perquè et miren el sucre i has d'anar a primera hora amb dejú. Amb la donació de sang no. Has d'haver, doncs si vens al matí, esmorzat normal, ni més ni menys que el que faries habitualment, i si fas a la tarda la donació has d'haver dinat també d'una manera normal. Per tant, a part d'això, no hi ha cap requisit més.
0: Mm-hmm. A més, que el personal et tracta meravellosament bé, escolta, et pregunta si et trobes bé, constantment...
1: Sí, sí. Hi ha un acompanyament continu,
0: vull dir que
1: sobretot
0: estàs super,
1: la gent
0: molt
1: més
0: ben acompanyat.
1: Que et diu, ostres, no he donat mai, em fa por això o l'altre. Bueno, estàs acompanyat constantment durant la donació.
0: Sí, sí, a més sorprèn moltes persones que debuten, no? que donen per primera vegada i diuen, ai, mira, doncs poder no és tant com em pensava, no?
1: Bueno, perquè la gent té com una fòbia a les agulles, l'agarriem perquè dius, ostres, portes un tatuatge enorme que has aguantat allà hores i hores, no? I vens aquí i et fa por l'agulla que total te la claven i són 5 minuts per fer la donació. Vull dir que de vegades són també coses o tabús mentals que tens, no? I que en aquell moment desapareixes. I prova d'això és que molta gent que s'estrena repeteix. Per tant, l'experiència i el fet de saber que estàs ajudant a gent que està malalta i necessita la seva sang, jo crec que és prou estimulant com per tornar a donar sang.
0: Mm-hmm. Vinga, unitat mòbil, la tenim avui a la vila. És jornada ininterrompuda i en horaris...
1: De 10 a 2
0: Val.
1: I de 5 a 9 estem situats al costat de la plaça Nova.
0: Mm-hmm. Vinga, doncs a acostar-nos, a portar un document oficial. Que,
1: sí,
0: no?
1: I el DNI hem de portar o el carnet de conduir en el seu defecte, un document que tingui foto i que sigui oficial.
0: Mm-hmm. Més o menys a mitjana, quanta gent a Argentona hi dona sang?
1: Doncs mira, amb una jornada com avui podríem, al matí és una mica més fluix, es fan com uns 30 donants, a la tarda normalment arribem als 40, la mitjana que pot, que és molt, molt positiva, podria ser uns 70 donants en una jornada com la d'avui.
0: 70 persones, i recordem que amb una donació podem ajudar fins a 3 persones?
1: Exacte, sí, perquè la sang es fracciona un cop arriba el banc de sang, amb 3 components, les plaquetes, els glòbuls vermells i el plasma, que tenen, van destinats a diferents persones amb diferents necessitats. Per exemple, la gent que té un tractament de càncer i que li estan fent quimioteràpia moltes vegades necessita plaquetes. La gent que ha tingut un accident o té una anèmia molt, molt, molt, molt bèstia, de vegades necessiten glòbuls vermells. Per tant, d'una donació treuràs 3 components que aniran a parar a 3 persones diferents.
0: Doncs mira, 70 per 3, més de 200 persones se'n veuran beneficiades.
1: Exacte, nosaltres sempre multipliquem per 3 i dir, mira, d'aquestes donacions es beneficiaran el triple de persones.
0: Vinga, qui no pugui venir avui, que consulti la web, o bé d'aquí 2 mesos, que ja la tenim la festa major a tocar,
1: sí,
0: Sílvia,
1: sí,
0: que el temps passa molt ràpid.
1: Estem parlant amb l'Ajuntament per acabar d'última la data, però ja pràcticament la tenim emparaulada, i com tu bé deies, cada dia es publiquen les campanyes que fem. Al Maresme hi ha un munt, però un munt és moltíssimes. Per tant, si alguna persona diu, ostres, avui no em va bé, però mira, aviam si aquests dies estan per Mataró o estan per Vilassar, que consultin la web i tindran allà llocs i horaris.
0: Sílvia, alguna cosa que quedi pendent per comentar?
1: Bueno, jo som conscients que ha vingut la calor de cop. Avui ho comentàvem amb els companys, no? Cada cop i volta fa molta calor i ha vingut com molt de sobte. Fa 15 dies quasi que està

0: molt alta, no?
1: Bueno, nosaltres sempre demanem els locals refrigerats, el bus, òbviament, té aire condicionat a dins, i també quan ens deixen algun local, en algun ajuntament ha de tenir aire condicionat, perquè a partir de 26-27 graus, una temperatura que per una situació normal doncs és molt suportable, una persona que està donant sang, el risc de marejar-se augmenta amb una temperatura elevada. Per tant, sí que demanem, pues, si no portem el bus, locals refrigerats que permetin un confort i que la gent no es mareixi durant la donació.
0: Sílvia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en el programa, per la gran tasca que feu i tant de bo la jornada d'avui a casa nostra sigui tot un èxit de participació.
1: Segur que sí, gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Fa uns dies Argentona va acollir un taller d'estampació amb bosses de tela descartades, una proposta on la creativitat, la reutilització i el comerç just s'han donat la mà durant dues sessions intenses. Els participants van sortir encantats i avui volem conèixer tots els detalls d'aquesta experiència. Parlant amb la Mireia Martínez, membre de l'Acordi, qui va ser l'encarregada d'impartir aquest taller tan especial que ha tingut gran acollida aquí a casa nostra. Mireia, bon dia.
1: Bon dia, Miquel, bon dia a totes.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, amb moltes ganes d'explicar-vos la superexperiència que vam passar l'anterior dimarts.
0: De fet, la primera pregunta seria doncs, gairebé obligada, veient l'èxit que ha tingut aquesta iniciativa, com valores la resposta de la gent i què és el que més et va sorprendre, no?, de la reacció dels participants aquests dos dies?
1: Doncs la veritat és que aquest taller a mi em va encantar i jo crec que si jo surto contenta que soc superperfeccionista és perquè la gent va sortir molt contenta. De fet, jo crec que va abordar la creativitat i teníem persones de diferents edats. Potser la persona més petita en tenia 5 anys i la persona en tenia la més gran, potser 70. I crec que aquesta intergeneració fa que volquem les creativitats i ens inspirem en petits i en grans i crec que això va fer que hi hagués aquesta aire de constant creativitat, no només sumant-li aquest procés de tornar a donar-li un ús a aquelles bosses descartades amb un munt de productes que són excedents d'altres botigues textils, perquè una de les coses que nosaltres fem és treballar amb diferents entitats que quan fan algun projecte i els hi sobra textil, ja poden ser des de llaços, parxes, bosses, nosaltres ho rescatem. Llavors és un taller que intenta donar una segona vida a bosses de tela descartades amb productes descartats. També jo crec que una de les coses que va ser essencial d'aquest taller va ser la participació del grup Tercer Món Mataró, que gran part d'aquesta comunitat que està relacionada amb la botiga solidària que es poden trobar a la plaça del Peix a Mataró, moltes d'aquesta comunitat també es troba a Argentona. Llavors ens van aconseguir donar dades molt interessants sobre el recull tèxtil que s'havia produït a Argentona als contenidors taronges, no? Crec que es parlava d'aproximadament a l'any aproximadament unes 20.000 tones de residu tèxtil generat només al municipi d'Argentona.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bé, vaja, respons a una inquietud, almenys també personal, de què se'n fa d'aquelles peces de tela que sobren, no? És a dir, vosaltres recolliu a aquest excedent o el que sobra per treballar-lo, per donar-li una altra vida, no?
1: Exacte, sobretot perquè crec que durant molt de temps les bosses de tela han estat com el que més s'està utilitzant a la indústria del màrqueting com per parlar de reciclatge. I està genial si tens una bossa de tela, dos, tres, però jo crec que si totes ara mateix mirem el nostre armari, potser en tenim més de 15.
0: Sí.
1: I no els estem donant un ús. I són bosses de cotó, normalment aquest cotó es pot ja mirar si és de comerç just o no, si ha sigut ecològic o no. Tot i això no deixa de ser una producció massiva que moltes vegades es queden desús. Llavors, a nosaltres ens agrada molt agafar descartes perquè almenys serveixin com a producte incitador de la nostra creativitat i la busca del nostre estil personal. I això va passar, hi havia gent que posava la mà, hi havia gent que sortia tacada de tinta fins la cara perquè va ser una experiència, una bossa de tela per darrere és un full en blanc. És així? Llavors podem gaudir i expressar-nos tant com vulguem. Què és el que va passar?
0: Clar. Clar, quan parlem de comerç just, a vegades pot sonar com un concepte llunyà, però també té un impacte molt real, no? Què significa exactament apostar per aquest model i quina diferència hi ha pels productors respecte al comerç convencional?
1: Exacte. Mira, quan parlem de comerç just com a concepte llunyà és perquè clarament el que fa és certificar aquells productes que es produeixen fora del nostre abast. Moltes vegades impactades per les necessitats climàtiques que tenen aquests productes, com pot ser el cafè, la xocolata, el te, alguns fruits secs i el cotó o el lli. En el cas del cotó sí que és veritat que hi ha una plantació de cotó a Andalusia perquè el canvi climàtic cada vegada es torna més emergència climàtica i comencem a trobar noves àrees on s'estan produint les condicions climàtiques necessàries perquè creixi el cotó, com és algunes zones d'Andalusia. Però, com està plantat a Andalusia, no es consideraria comerç just. El comerç just és la certificació que verifica que s'han produït tots els drets humans, tots els drets laborals i tots els drets de respecte al medi ambient en el procés de cultiu i recollida del cotó, del nostre producte final.
0: Per tant, certifica que, vull dir, és una certificació exigent, s'han de complir tots aquests camps, no?
1: És una certificació bastant exigent, està carregada de 10 clàusules. No les repetiré totes, però podeu entrar quan vulgueu a l'acordi.cat, que és la nostra web, i les podeu buscar. Però en general el que busquem és crear cooperatives, per tant, donar el poder a les pròpies treballadores de la terra on s'està cultivant i que elles formin part de la presa de decisions de com l'empresa enviarà els seus resultats. Òbviament, el cuidador de la terra i una participació equitativa entre les diferents gèneres, ètnies o qualsevol dissidència de classe que es pugui produir en aquella zona. I també l'abolició completa del treball infantil i un pagament just. I jo crec que aquí arribem al punt on, òbviament, hi ha un impacte molt positiu en espais on no podem acertar, no? Que és que comencem a pagar per sobre del preu que es troba al mercat. I quan el mercat baixa, nosaltres tenim un preu límit, que això és algo que altres pagaments o fins i tot els certificats ecològics no tenen, que és el que mínim pagarem un digne. I si el preu puja, nosaltres també el pujarem. Però per molt que caigui a la borsa qualsevol producte de comerç just, cap de les persones que el cultiven passarà gana o tindrà cap tipus.
0: No baixarà el cost.
1: Exacte.
0: El taller de Neon Rerefons molt clar de sostenibilitat i de consum conscient. De quina manera vas lligar la part més artística i manual amb la reflexió sobre el comerç just i com ho van rebre els participants?
1: Doncs al final el producte, nosaltres tenim unes estampes que també estan reciclades d'altres festivals, que són com uns segells molt grans, del tamany d'un din A4, que ens serveixen per poder, mitjançant pintures orgàniques, estampar algunes frases a sobre d'aquestes bosses. Aleshores, pues, ens trobàvem frases com cooperació i bailoteo, canviar el món comença per tu, mantingues la calma i fes un cafè a comer just. Llavors, part dels materials que s'estaven utilitzant ja introduïen indirectament aquests missatges. També, de fet, les bosses que es van utilitzar exactament al taller d'Argentona provenien d'un descarte de feia anys de la banca ètica i cooperativa Fiare. I, a més, també d'altres de l'Espai Transforma't, el Cruïlla, que és un espai impulsat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per parlar de diferents entitats de cooperació. Per tant, indirectament, tots els materials que s'estaven utilitzant tenien missatges que podien ser llegits i podien servir com a inici de debat entre les petites taules on s'estaven fent aquests processos artístics.
0: Com va anar aquesta taula de debat?
1: Pues jo crec que va anar molt bé i torno a destacar la participació del Fundació Grup Tercer Món. Segurament les més petites el que volien era pintar-ho, però al final les més petites també anaven acompanyades de les més grans. I són les més grans les que al final comprem cada dia en algun lloc i per tant votem quins productes volem i quins espais volem que estiguin el dia de demà. Llavors crec que les més grans també entre elles podien haver tingut alguns debats sobre què és una banca cooperativa, què és una cooperativa, l'impacte del residu tèxtil que estem generant simplement al municipi d'Argentona. També posem en relleu projectes com la botiga solidària de Mataró com un referent on poder anar a comprar un cafè de qualitat, un sucre de qualitat. Durant tot l'espai estava també ple de diferents flyers que parlaven pues, exactament de què és el comerç just, què és la roba sostenible, i aleshores qualsevol persona amb una mica de curiositat que es començava a avançar a l'espai trobava diferents cartells que li anaven donant informació. Per tant, el debat va ser com indirecte i tota qüestió es treballava en petit comitè, que això també dona molt més marge que tindre un debat amb una experta, clar, no? Perquè clar, sentim que el coneixement col·lectiu sempre estarà més a prop del que pensem nosaltres.
0: Clar, i a vegades hi ha el mite que també els productes de comerç just són, hi ha el mite aquest, que són difícils de trobar o que són molt cars, no? Què li diries a algú que vol començar a canviar una mica els seus hàbits allò en petites accions per acabar doncs, anar entenent el concepte i la filosofia que engloba, no? Què li podríem dir per començar a canviar aquests hàbits, aquells que ens escolten però que no saben per on començar?
1: Crec que estem en un procés de construir com comprem. És a dir, jo quan parlo amb la meva àvia, ella té molt clar que la roba es compra a un lloc, el pa es compra a un altre lloc, la carn a un altre lloc i la fruita a un altre lloc. En canvi, nosaltres ja som una generació que hem nascut amb 5 supermercats al nostre voltant. Això el que ens passa moltes vegades és que depenem dels productes que ens ofereixi el supermercat. Ens hem de qüestionar també per què aquell supermercat està oferint aquells productes. Mm-hmm. Perquè moltes vegades jo he anat a supermercats on he trobat xocolates que valen 5 euros i no són de comer just. I en canvi m'he anat a una botiga petita, local, orgànica, que té una persona empresària amb una visió de canviar el món i de crear nous projectes, que ella segur que té comer just. Llavors jo crec que la primera cosa que jo li diria a una persona que vol canviar el seu consum és analitzar a on va a comprar i quines altres alternatives molt més petites, molt més pròximes, té al seu voltant. Que a vegades semblarà molt més complex, però és una roda on et comences a adonar que quan un producte val 50 cèntims més, però la qualitat és el doble, t'enganxes a menjar bé, que clar. És el que ens aporta el comer just.
0: Clar, clar. Clar, no és anar al supermercat i comprar un producte determinat, sinó entendre què hi ha al darrere, no?
1: Exacte. I també que jo sóc la primera que sóc una jove que convisca en una societat precària i a vegades els mateixos supermercats són portadors de productes de comer just. Els mm-hmm. hem de saber identificar. Mm-hmm. Això al final s'aconsegueix mitjançant liar-la i fer-ho malament i tornar-ho a entendre. I al final a qualsevol oient que tingui ganes de començar li aconsello que busqui ara mateix segell de comer just a imatges de qualsevol buscador i que miri aquest segell durant 5 segons i digui, vale, vaig a fer-me una petita activitat que és provar quants objectes al meu voltant tenen aquest segell i anar amb aquest segell a comprar. I a poc a poc s'anirà donant compte i identificant on hi ha aquests espais, o sigui, on hi ha aquests productes, i aleshores identificarà també quines botigues són les que estan més pròximes a produir i servir uns productes amb valors.
0: És un logo, és una imatge que s'identifica com una personeta de color...
1: Exacte,
0: verd
1: cada
0: i blau.
1: Un ho dic de su manera, exacte, és una persona...
0: Bueno, jo t'ho dic així, eh?
1: Jo també sempre dic que és una persona aixecant la mà, que hi ha un costat
0: correcte.
1: Verd i l'altre el té el blau. Una mica amb la idea de pensar que cuidem tant a les persones, al planeta, com als oceans.
0: Mm-hmm. Llavors aquest segell identifica que aquell producte és de comer just.
1: Exacte, que ha complit els 10 criteris i no només els ha complert en el temps que se li hagi otorgat, sinó que se li estan fent cada un o dos anys unes rigoroses actualitzacions perquè es pugui seguir certificant com a comerç. Mm-hmm. També es pot aprofitar i comprar online. Si jo sóc una persona molt cafetera, que m'agrada molt el cafè, puc anar a Alternativa 3, que és una productora d'aquí de Catalunya, amb lloc a Terrassa, o Oxfam Intermón, que també comercialitzen a gran tamany cafè. I si sóc una gran amant del cafè, del sucre o del te i ho compro a gran tamany, tot i ser de comer just, probablement em sortirà més barat. Mm-hmm.
0: Doncs mira, ara ho miraré, que al matí mínim dos sempre cauen. Mireia, per acabar, estàs fent més tallers relacionats amb el que vas portar aquí a Argentona, no?
1: Sí, de fet, sí. Aquest dimecres tenim un altre taller de donar una segona vida a la teva roba, on demanem a les participants que portin aquelles samarretes o pantalons que no els hi queden bé i trobem maneres creatives i fàcils, és a dir, donar un coneixement que es pugui repetir a casa i per nosaltres és essencial a l'hora d'aprendre a consumir. I també hem estat fent tassos de xocolata, tassos de cafè, tallers de creació de bombons amb xocolata... decoració de galetes de comer just... Durant tot aquest mes de maig ha sigut el mes del comer just, perquè el segon cap de setmana de maig sempre és el Dia Mundial del Comer Just, però aquí a Catalunya, que sempre hem tingut una molt bona abraçada a la cooperació i la intercooperació, sempre fem tot el mes. Llavors, hem fet més de 40 tallers en aproximadament uns 56 municipis, tot i que són 250 els que participen en guany a la campanya. Però sí que és veritat que a Argentona jo li tinc un petit cor ben gran, no només perquè m'agrada molt i tinc moltes amigues d'allà, sinó perquè soc mataronina i tot el que es pugui fer al Maresme em dona molta il·lusió.
0: Clar que sí, clar que sí. No sé quants anys fa que fas aquest taller, si estàs immersa en el comerç just, però com veus, com creus que ha evolucionat, no? La filosofia, som més conscients de tot plegat com a
1: sí.
0: societat?
1: Jo crec que sí, crec que estem molt acostumades als discursos negatius que ens diuen que la societat es va al carajo i probablement a poc el món sembla una mica més fosc, però estan naixent moltíssims projectes des de la humanitat humana, que hi ha molta gent que segueix insistint a fer en barri. Jo porto més de 8 anys treballant en temes textils i fa 5 anys que vaig introduir-me en el món del comerç just com una de les alternatives a comprar nous productes, no? Perquè per molt que m'agradi reutilitzar, hi ha vegades que hi ha productes que es necessito nous i si són de cotó, millor. Llavors aquest va ser com el meu inici amb el comerç just. Jo crec que estem canviant, crec que cada vegada estem deixant de dir moda com algo estacionari, estem cada vegada més dient roba com una peça única a la que haig de cuidar. I crec que estem en un camí d'aprenentatge i desaprenentatge que tota persona que vulgui participar és superobert. Jo tinc molta confiança. Cada vegada hi ha més projectes, cada vegada hi ha més entitats amb ganes de difondre el missatge, no? Perquè crec que la clau està en que en una època amb tanta informació, com és la que ens trobem ara mateix amb un mòbil que ens diu tantes coses, parar-nos un moment a que algú ens expliqui una petita cosa d'una manera divertida ens augmenta el coneixement real que tenim i el coneixement és poder perquè les nostres decisions realment creïn un canvi al sistema.
0: S'haurien de fer més tallers d'aquests, no?
1: Ojalà! Jo sempre, nosaltres des de l'Acordi, és una de les coses que més ens agrada, poder seguir fent tallers que siguin divertits, que ens agradi pensar, no? Jo crec que és la clau de tot això.
0: Clar que sí. Mireia Martínez, doncs ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres i veure com iniciatives així ens ajuden a cuidar el planeta des de la creativitat i també des de la proximitat. Moltes gràcies per encomanar-nos aquest entusiasme i molta sort en els pròxims projectes.
1: A vosaltres, i que tingueu un molt bon matí, molt bon mes i molt bona setmana.
0: Igualment. Gràcies. Adéu.
1: Adéu.

0: Cada matí, Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, comer y dar el niente, masticar el sueño de...
1: La millor música a Ràdio Argentona. Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.
3: Argentona és xarxa.
4: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
3: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
4: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
3: A la pàgina web del Museu del Canti.
4: museucanti.org.
3: El Museu del Canti al Facebook.
4: facebook.com/museu.d'argentona.
3: I segueix el museu al Twitter.
4: twitter.com/museudelcanti.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

L'incendi d'Òrrius, que va quedar controlat divendres al matí, ha obert un debat sobre la prevenció forestal. La Federació d'ADFs del Maresme i Sud-est del Vallès Oriental reclamen més prevenció. En un comunicat, l'entitat assegura que no totes les franges de protecció compleixen la normativa. La Fundació Maresme fa una crida a l'acció per finançar un nou centre ocupacional. Amb la campanya Error 404, centre ocupacional no trobat, l'entitat alerta de la urgència d'atendre més de 60 persones en llista d'espera. La Garrinada va presentar dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026. La Ludwig Band i Maria Jaume seran els caps de cartell d'aquest estiu. Ho repassarem a l'informatiu. I el temps d'una tarda ens espera dominada pel sol a tot el Maresme, màximes que arribaran fins als 29 graus. Demà han d'augmentar els núvols i es podran escapar alguns ruixats febles a primera hora i al vespre. Dimecres el temps serà més insegur, amb cel força ennuvolat, algunes pluges febles a l'interior i una clara baixada de temperatures. Comencem.

0: L'incendi a Òrrius es va controlar divendres al matí, però ha obert un debat sobre la prevenció forestal al municipi. Els bombers van donar per contrarrestat el foc que va afectar una indústria de parafina i una zona forestal adjacent. Durant la nit s'havia revisat tot el perímetre de l'incendi, no s'hi van detectar punts calents a la zona boscosa, tot i que encara es van mantenir algunes tasques de vigilància a l'interior de la fàbrica. Protecció Civil va aixecar el confinament de la població i el Procicat va passar d'alerta a prealerta. Segons els agents rurals, l'incendi va afectar aproximadament mitja hectàrea de terreny forestal. Paral·lelament, la Federació d'ADFs del Maresme i Sud-est del Vallès Oriental van aprofitar l'episodi per reclamar més prevenció. En un comunicat, l'entitat assegura que no totes les franges de protecció del nucli compleixen la normativa vigent i demanen als ajuntaments que prioritzin aquests treballs per reduir el risc d'incendis. L'emergència també va provocar un vessament de parafina a la riera de Riudameia, que continua sota seguiment de l'Agència Catalana de l'Aigua. No, això sí, no es van registrar ferits. La Fundació Maresme ha posat en marxa una nova campanya solidària per fer front a la manca de places per a persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca. Sota el lema Error 404, Centre Ocupacional No Trobat, l'entitat alerta que actualment hi ha més de 60 persones en llista d'espera i reclama suport ciutadà i empresarial per construir un nou centre ocupacional inclusiu al Maresme. L'objectiu és recaptar 500.000 d'euros per finançar el projecte i l'entitat adverteix que la situació es podria agreujar especialment a partir del 2027, quan les places actuals ja no podran absorbir els joves que surten de les escoles d'educació especial. Des de la Fundació Maresme remarquen que aquests centres són clau per evitar aïllament i potenciar l'autonomia personal i social dels usuaris.
1: Molt negativa, perquè no tenia una rutina on poder sortir i fer la meva rutina, i m'aixecava molt tard, per exemple. No feia res del que estic fent ara mateix. Em sentia poc útil, la veritat. Molt poc útil, no era jo com estic sent jo ara mateix en el centre ocupacional.
0: És el testimoni de l'Ariadna Costa, usuària del Centre Ocupacional del Poble Sec, que explica com li ha canviat la vida després d'entrar al servei. Actualment participa en projectes d'accessibilitat cognitiva i col·labora com a redactora del blog de l'entitat. Des de la Fundació Maresme també subratllen l'impacte positiu que aquests espais tenen per a les famílies, ja que faciliten la conciliació i permeten que les persones usuàries mantinguin una vida activa i vinculada a la comunitat. Així ho explica en Joan Bova, que és pare i membre de la Fundació Maresme.
2: El fet de que el noi i noia pugui anar a un centre ocupacional també normalitza una situació familiar. Els pares o els cuidadors d'aquests nois i noies necessiten també els espais, tenen les seves coses, tenen les seves activitats, i el fet de que el noi i noia se senti realitzat també és una fita per la família. A part de l'estona, doncs, que també els pares necessiten una mica de respir, una mica de temps per ells.
0: La campanya de micromecenatge per aconseguir un nou centre ocupacional ja està en marxa i de moment ha superat els 30.000 euros recaptats. Coincidint amb el 60è aniversari, la Fundació Maresme també prepara la 60ada, una festa solidària que es farà el proper dissabte al pati del Cafè Nou de Mataró. Les reserves de sang es mantenen estables a Catalunya, però el Banc de Sang i Teixits alerta que l'arribada de l'estiu comporta una baixada habitual de donacions. Per aquest motiu, la unitat mòbil ha fet parada avui a Argentona amb l'objectiu de reforçar les existències abans dels mesos de vacances. Actualment, Catalunya disposa d'unes 6.000 bosses de sang, l'equivalent a 6 dies de reserves. Tot i això, les necessitats als hospitals no s'aturen durant l'estiu. Sílvia Delgado és del Banc de Sang de Catalunya.
3: Quan arriba la calor, encara no hem entrat a les vacances, comença a haver-hi una davallada que hem d'intentar evitar de les donacions de sang per diferents motius, perquè la gent se'n va de vacances, perquè es fa calor, i aquestes campanyes prèvies al juliol i a l'agost ens permeten, doncs, no haver de patir durant els mesos d'agost, que malauradament les necessitats tant per trasplantaments, tractaments oncològics, accidents, no paren durant l'estiu.
0: La delegada del Banc de Sang recorda que una sola donació pot ajudar fins a 3 persones diferents, ja que la sang es divideix en diversos components destinats a pacients amb necessitats específiques. Poden donar sang les persones d'entre 18 i 70 anys que pesin més de 50 quilos i es trobin en bon estat de salut. El procés dura uns 20 minuts i inclou una revisió mèdica prèvia. La unitat mòbil està instal·lada avui al costat de la plaça Nova. L'horari de donació és de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. El Banc de Sang confia arribar a una 70ena de donacions al llarg de la jornada. Obrim ara l'informatiu, bloc de serveis. Amb una última hora, i és que demà de 9 del matí a 3 de la tarda hi haurà un tall de subministrament d'aigua per les obres de renovació de la xarxa del carrer Puig i Cadafalch. Aquest tall d'aigua afecta el carrer Mataró, el carrer Joan 23 i també el carrer Les Parres. Recordem, serà demà de 9 del matí a 3 de la tarda. Per tots aquells que esteu preparant exàmens, fins al 10 de juny, la Biblioteca Municipal obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres, de les 8 del vespre a les 11 de la nit. Ara demanem atenció a les famílies perquè el Club d'Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè infants, a partir de 4 anys, puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló dimarts i dijous de 5 a 6 de la tarda i a l'Institut d'Argentona dilluns i dimecres de 6:15 fins 7:15. Per més informació podeu contactar amb la Judit al 607-875-566 o bé escriure un correu electrònic a paargentona@gmail.com. Ara ens adrecem a famílies amb infants més menuts i és que l'AMPA de l'Escola Bressol Cargol Treu Banya organitza un taller participatiu de musicoteràpia. Estirà conduït per l'Aina Camp, una proposta pensada per infants de 0 a 3 anys amb dinàmiques d'acostament i acompanyament a la música, sempre acompanyats d'una o dues persones adultes. L'activitat es farà al pati, sota l'ombra. Es recomana portar una muselina o un mocador i les places són molt limitades. S'assignen per ordre d'inscripció anticipada al correu cargoltreubanyaampa@gmail.com. I l'Ajuntament d'Argentona obre convocatòria de subvencions municipals per a entitats per a aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I acabem recordant-vos que ja és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es poden fer fins al 8 de juny i el sorteig de places es farà el dia 12.
4: Els esports.
0: El Sots 25 masculí del Club Bàsquet Argentona s'ha proclamat campió de Lliga i ha certificat l'ascens a primera territorial després de completar una temporada gairebé perfecta. Els homes de Gerson García han tancat així la fase regular amb un espectacular balanç de 24 victòries i només 10 derrotes. Dues derrotes, volíem dir, convertint-se així en l'equip més anotador de la categoria. L'entrenador argentoní assegura que una de les claus de l'èxit ha estat la bona entesa dins el vestidor i el fet de comptar amb un grup de jugadors que es coneix molt bé.
5: Química i treball en equip, sobretot. Perquè és un grup de jugadors d'aquí d'Argentona, de Mataró, d'aquí de la zona, no? I que ja es coneixien de l'any passat, ja jugaven junts, molts anys, alguns han jugat junts, i són joves, no?, amb ambició, que volen anar millorant, competitius, i ha pujat el nivell dels entrenos.
0: Malgrat els grans resultats, el tècnic reconeix que el curs no ha estat exempt de dificultats. Les baixes d'alguns jugadors, per motius d'estudis, van obligar l'equip a competir durant setmanes amb només 10 efectius, una situació que van saber gestionar amb maduresa. I seguim amb cultura, i és que la Garrinada va presentar dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 i ja sabem com sonarà. La festa començarà el 4 d'agost amb Hip Horns. Després sonarà el pop gamberro de Ruïnosa. El primer dia també pujarà a l'escenari Baia Baia.
6: NGT Los Socis, Johnny, Macarrima Català 3, A ver si así me entendéis.
0: I la primera nit o matinada la tancarà l'electrònica de GEA. I atenció, perquè el 5 d'agost hi haurà el primer plat fort d'aquest any, la Ludwig Band. Samar, Samar, l'home més vell del poble, Samar, Samar. I també sentirem els Esquerra Mutzi. I els Ignorantes. La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta. I el 6 d'agost la festa la tancaran Cerco, d'en Peralbo i el Comboi, l'Anna Gisbert, i atenció, l'altre cap de cartell, la mallorquina Maria Jaume. Oh, no.

Així sonarà la garrinada, però encara haurem d'esperar. De moment, hi ha molta flor a la nostra agenda. Cobrim ara mateix. La Biblioteca Municipal acull demà dimarts a les 7 de la tarda la xerrada Jardins Segurs per prevenir els incendis, una proposta per aprendre com el disseny i el manteniment dels jardins poden ajudar a reduir el risc d'incendi a casa. La sessió anirà a càrrec de l'Oriol Bassa, que és doctor en Medi Ambient i enginyer forestal. També aquest dimarts, el Saló de Pedra serà l'escenari d'una nova edició de Veus del Record. El projecte recupera i comparteix la memòria oral d'Argentona a través de 7 testimonis de veïns i veïnes del municipi. La sessió combinarà projeccions i debat amb el públic, conduït per Maria Josep Castillo. Aquest dijous, la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una nova sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més menuts en el marc de la Setmana de la Natura.

2027 s'obrirà el nou jardí del Museu del Canti, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 8:45 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada per estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'avinguda Puig i Cadafalc s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers d'Argentona. I diumenge serà el dia gran, hi haurà mostra de treballs de Mitja i Ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 2:15, la Garrinada organitzarà un concert vermut a la plaça de Vendre i a les 7:00 arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. Durant tota la diada també es podran visitar exposicions al Corpus Argentona, a la biblioteca, a la Fira Mercat d'Artesania i Sínia Ecològica, l'Ou com Balla, al Museu del Canti i als jardins de la Casa Puig i Cadafalc.

0: I seguim amb la previsió del temps. Aquesta tarda continuarà fent bon temps al Maresme, predomini del sol a tota la comarca, amb l'arribada d'alguns núvols prims cap al vespre, sobretot al Maresme Nord. De cara a dimarts arriba un petit canvi de temps. El dia començarà amb força núvols i també en tornarem a tenir al vespre. Durant les hores centrals, això sí, no s'espera pluja. I dimecres tindrem una jornada més grisa. El cel estarà força ennuvolat durant bona part del dia i es podran produir alguns ruixats febles, especialment a l'interior de la comarca i a l'entorn de la serralada litoral. Les temperatures dimecres baixaran de manera clara. En resum, avui ambient plenament estiuenc, dimarts més núvols i alguns ruixats puntuals i dimecres temps més fresc i insegur. Aquesta és la previsió a Argentona i al Maresme. Obrim ara finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a començar aquesta jornada amb un ambient de calor i és que en punts del litoral ja tenim aquests valors que superen els 20 graus en molts dels casos i cap a l'interior diversos municipis que la temperatura ja està rondant entre els 17 i 18 graus. I de nou, de cara al migdia, parlarem d'una temperatura màxima que podrà enfilar-se fins a valors de 34 i 35 graus, aquesta més alta, cap a la zona del Pla de Lleida. D'altra banda, en conjunt avui s'espera que faci sol o ressol perquè hi haurà alguns núvols alts, alguns de mitjans, en punts del litoral durant el matí i també de cara a finals del matí han de créixer algunes nuvolades o núvols d'evolució propis també de la calor i del bon temps. Però atenció perquè de cara al migdia aquestes nuvolades que han de créixer sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, també cap a la zona de la Serra Transversal o fins i tot cap a l'extrem més nord del Pirineu podran descarregar alguns ruixats i sobretot cap al sector del Pirineu Oriental aquests ruixats podran descarregar amb tempesta i calamar-se o pedra més aviat de caràcter petita i fins i tot també podrien afectar en algun sector de la serralada transversal. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns 1 de juny.

L'incendi dels rius, que va quedar controlat divendres al matí, ha obert un debat sobre la prevenció forestal al municipi. La Federació d'ADFs del Maresme i Sud-est del Vallès Oriental reclamen més prevenció. En un comunicat, l'entitat assegura que no totes les franges de protecció perimetral compleixen la normativa. A l'informatiu també hem escoltat la crida de la Fundació Maresme que demana passar a l'acció per finançar un nou centre ocupacional. Amb la campanya Error 404, centre ocupacional no trobat, l'entitat alerta de l'urgència d'atendre més de 60 persones que es troben en llista d'espera. I també hi ha hagut molta música avui a l'informatiu i és que la Garrinada va presentar dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026. La Ludwig Band i Maria Jaume seran els dos noms caps de cartell d'aquest estiu. Ara sí, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem demà a la una. Bona tarda.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

Ràdio Argentona. Sen 4.6.

0: el cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Radio Argentona. Radio Argentona. Se encuadra Publicis.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Ràdio Argentona. Argentona. 104.6.

0: Els teus moments a Ràdio Argentona.
1: Argentona és xarxa.
2: Connecta't amb el teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
1: La web
2: argentona.cat.
1: Busca'ns al Facebook.
2: facebook.com/Ajuntament Argentona.
1: Segueix-nos al Twitter.
2: twitter.com/AJArgentona.
1: També trobaràs les millors imatges del municipi a Flickr.
2: flickr.com/fotos/Argentona.

L'incendi d'Òrrius, que va quedar controlat divendres al matí, ha obert un debat sobre la prevenció forestal. La Federació d'ADFs del Maresme i Sud-est del Vallès Oriental reclamen més prevenció. En un comunicat, l'entitat assegura que no totes les franges de protecció compleixen la normativa. La Fundació Maresme fa una crida a l'acció per finançar un nou centre ocupacional. Amb la campanya Error 404, centre ocupacional no trobat, l'entitat alerta de la urgència d'atendre més de 60 persones en llista d'espera. La Garrinada presenta dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026. La Ludwig Band i Maria Jaume seran els caps de cartell d'aquest estiu. Ho repassarem a l'informatiu. I el temps, una tarda ens espera dominada pel sol a tot el Maresme, màximes que arribaran fins als 29 graus. Demà han d'augmentar els núvols i es podran escapar alguns ruixats febles a primera hora i al vespre. Dimecres el temps serà més insegur, amb cel força ennuvolat, algunes pluges febles a l'interior i una clara baixada de temperatures. Comencem.

0: L'incendi a Òrrius es va controlar divendres al matí, però ha obert un debat sobre la prevenció forestal al municipi. Els bombers van donar per contrarrestat el foc que va afectar una indústria de parafina i una zona forestal adjacent. Durant la nit s'havia revisat tot el perímetre de l'incendi, no s'hi van detectar punts calents a la zona boscosa, tot i que encara es van mantenir algunes tasques de vigilància a l'interior de la fàbrica. Protecció Civil va aixecar el confinament de la població i el Procicat va passar d'alerta a prealerta. Segons els agents rurals, l'incendi va afectar aproximadament mitja hectàrea de terreny forestal. Paral·lelament, la Federació d'ADFs del Maresme i Sud-est del Vallès Oriental van aprofitar l'episodi per reclamar més prevenció. En un comunicat, l'entitat assegura que no totes les franges de protecció del nucli compleixen la normativa vigent i demanen als ajuntaments que prioritzin aquests treballs per reduir el risc d'incendis. L'emergència també va provocar un vessament de parafina a la riera de Riudameia, que continua sota seguiment de l'Agència Catalana de l'Aigua. No, això sí, no es van registrar ferits. La Fundació Maresme ha posat en marxa una nova campanya solidària per fer front a la manca de places per a persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca. Sota el lema Error 404, Centre Ocupacional No Trobat, l'entitat alerta que actualment hi ha més de 60 persones en llista d'espera i reclama suport ciutadà i empresarial per construir un nou centre ocupacional inclusiu al Maresme. L'objectiu és recaptar 500.000 d'euros per finançar el projecte i l'entitat adverteix que la situació es podria agreujar especialment a partir del 2027, quan les places actuals ja no podran absorbir els joves que surten de les escoles d'educació especial. Des de la Fundació Maresme remarquen que aquests centres són clau per evitar aïllament i potenciar l'autonomia personal i social dels usuaris.
1: Molt negativa, perquè no tenia una rutina on poder sortir i fer la meva rutina i m'aixecava molt tard. Per exemple, no feia res del que estic fent ara mateix. Em sentia poc útil, la veritat. Molt poc útil, no era jo com estic sent jo ara mateix en el centre ocupacional.
0: És el testimoni de la Diana Costa, usuària del centre ocupacional del Poble Sec, que explica com li ha canviat la vida després d'entrar al servei. Actualment participa en projectes d'accessibilitat cognitiva i col·labora com a redactora del blog de l'entitat. Des de la Fundació Maresme també subratllen l'impacte positiu que aquests espais tenen per a les famílies, ja que faciliten la conciliació i permeten que les persones usuàries mantinguin una vida activa i vinculada a la comunitat. Així ho explica en Joan Bova, que és pare i membre de la Fundació Maresme.
2: El fet de que el noi i noia pugui anar a un centre ocupacional també normalitza una situació familiar. Els pares o els cuidadors d'aquests nois i noies necessiten també els espais, tenen les seves coses, tenen les seves activitats, i el fet de que el noi noia se senti realitzat també és una fita per la família, a part de l'estona, doncs, que també els pares necessiten una mica de respir, una mica de temps per ells.
0: La campanya de micromecenatge per aconseguir un nou centre ocupacional ja està en marxa i de moment ha superat els 30.000 euros recaptats. Coincidint amb el 60 aniversari, la Fundació Maresme també prepara la 60ada, una festa solidària que es farà el proper dissabte al pati del Cafè Nou de Mataró. Les reserves de sang es mantenen estables a Catalunya, però el Banc de Sang i Teixits alerta que l'arribada de l'estiu comporta una baixada habitual de donacions. Per aquest motiu, la unitat mòbil ha fet parada avui a Argentona amb l'objectiu de reforçar les existències abans dels mesos de vacances. Actualment, Catalunya disposa d'unes 6.000 bosses de sang, l'equivalent a 6 dies de reserves. Tot i això, les necessitats dels hospitals no s'aturen durant l'estiu. Sílvia Delgado és del Banc de Sang de Catalunya.
3: Quan arriba la calor, encara no hem entrat a les vacances, comença a haver-hi una davallada que hem d'intentar evitar de les donacions de sang per diferents motius, perquè la gent se'n va de vacances, perquè es fa calor, i aquestes campanyes prèvies al juliol i a l'agost ens permeten, doncs, no haver de patir durant els mesos d'agost, que malauradament les necessitats tant per trasplantaments, tractaments oncològics, accidents, no paren durant l'estiu.
0: La delegada del Banc de Sang recorda que una sola donació pot ajudar fins a 3 persones diferents, ja que la sang es divideix en diversos components destinats a pacients amb necessitats específiques. Poden donar sang les persones d'entre 18 i 70 anys que pesin més de 50 quilos i es trobin en bon estat de salut. El procés dura uns 20 minuts i inclou una revisió mèdica prèvia. La unitat mòbil està instal·lada avui al costat de la plaça Nova. L'horari de donació és de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. El Banc de Sang confia arribar a una setantena de donacions al llarg de la jornada. Obrim ara l'informatiu, bloc de serveis. Amb una última hora, i és que demà de 9 del matí a 3 de la tarda hi haurà un tall de subministrament d'aigua per les obres de renovació de la xarxa del carrer Puig i Cadafalch. Aquest tall d'aigua afecta el carrer Mataró, el carrer Joan 23 i també el carrer Les Parres. Recordem, serà demà de 9 del matí a 3 de la tarda. Per tots aquells que esteu preparant exàmens, fins al 10 de juny, la Biblioteca Municipal obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres, de les 8 del vespre a les 11 de la nit. Ara demanem atenció a les famílies perquè el Club d'Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè infants, a partir de 4 anys, puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló dimarts i dijous de 5 a 6 de la tarda i a l'Institut d'Argentona dilluns i dimecres de 5:45 fins 7:15. Per més informació podeu contactar amb la Judit al 607-875-566 o bé escriure un correu electrònic a paargentona@gmail.com. Ara ens adrecem a famílies amb infants més menuts i és que l'AMPA de l'Escola Bressol Cargol Treu Banya organitza un taller participatiu de musicoteràpia. Estirà conduït per l'Aina Camp, una proposta pensada per infants de 0 a 3 anys amb dinàmiques d'acostament i acompanyament a la música, sempre acompanyats d'una o dues persones adultes. L'activitat es farà al pati, sota l'ombra. Es recomana portar una muselina o un mocador i les places són molt limitades. S'assignen per ordre d'inscripció anticipada al correu cargoltreubanyaampa@gmail.com. I l'Ajuntament d'Argentona obre convocatòria de subvencions municipals per a entitats per a aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I acabem recordant-vos que ja és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es poden fer fins al 8 de juny i el sorteig de places es farà el dia 12.
4: Els esports.
0: El Sots 25 masculí del Club Bàsquet Argentona s'ha proclamat campió de Lliga i ha certificat l'ascens a primera territorial després de completar una temporada gairebé perfecta. Els homes de Gerson García han tancat així la fase regular amb un espectacular balanç de 24 victòries i només 10 derrotes. Dues derrotes, volíem dir, convertint-se així en l'equip més anotador de la categoria. L'entrenador argentoní assegura que una de les claus de l'èxit ha estat la bona entesa dins el vestidor i el fet de comptar amb un grup de jugadors que es coneix molt bé.
5: Química i treball en equip, sobretot. Perquè és un grup de jugadors d'aquí d'Argentona, de Mataró, d'aquí de la zona, no? I que ja es coneixien de l'any passat, ja jugaven junts, molts anys, alguns han jugat junts, i són joves, no?, amb ambició, que volen anar millorant, competitius, i bueno, pues ha pujat el nivell dels entrenos.
0: Malgrat els grans resultats, el tècnic reconeix que el curs no ha estat exempt de dificultats. Les baixes d'alguns jugadors, per motius d'estudis, van obligar l'equip a competir durant setmanes amb només 10 efectius, una situació que van saber gestionar amb maduresa. I seguim amb cultura, i és que la Garrinada va presentar dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 i ja sabem com sonarà. La festa començarà el 4 d'agost amb Hip Horns. Després sonarà el pop gamberro de Ruïnosa. ETS. El primer dia també pujarà a l'escenari Baia Baia.
6: MGT Los Socis, Johnny, Macarrima Català 3, A ver si así me entendéis.
0: I la primera nit o matinada la tancarà l'electrònica de GEA. I atenció, perquè el 5 d'agost hi haurà el primer plat fort d'aquest any, la Ludwig Band. Samar, Samar, l'home més vell del poble, Samar, Samar. I també sentirem els Esquerra Mutzi. I els Ignorantes.
4: La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta.
0: I el 6 d'agost la festa la tancaran Cerco, Dan Peralbo i el Comboi, l'Anna Gisbert, i atenció, l'altre cap de cartell, la mallorquina Maria Jaume. Oh, no.

Així sonarà la garrinada, però encara haurem d'esperar. De moment hi ha molta flor a la nostra agenda. Cobrim ara mateix. La Biblioteca Municipal acull demà dimarts a les 7 de la tarda la xerrada Jardins Segurs per prevenir els incendis, una proposta per aprendre com el disseny i el manteniment dels jardins poden ajudar a reduir el risc d'incendi a casa. La sessió anirà a càrrec de l'Oriol Bassa, que és doctor en Medi Ambient i enginyer forestal. També aquest dimarts, el Saló de Pedra serà l'escenari d'una nova edició de Veus del Record. El projecte recupera i comparteix la memòria oral d'Argentona a través de 7 testimonis de veïns i veïnes del municipi. La sessió combinarà projeccions i debat amb el públic, conduït per Maria Josep Castillo. Aquest dijous, la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una nova sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més menuts en el marc de la Setmana de la Natura. I també dijous, a 6:00 de la tarda, el Centre Parroquial acollirà la conferència de Marc Castellnou, cap dels graf dels bombers i un dels grans experts en incendis forestals. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà divendres a 6:00 de la tarda amb la inauguració de la mostra de bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Canti, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada per estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la Plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'Avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers d'Argentona. I diumenge serà el dia gran, hi haurà mostra de treballs de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la Plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 1:15, la Garrinada organitzarà un concert vermut a la plaça de Vendre i a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. Durant tota la diada també es podran visitar exposicions al Corpus Argentona, a la biblioteca, a la Fira Mercat d'Artesania i Sínia Ecològica, l'Ou com Balla, al Museu del Canti i als jardins de la Casa Puig i Cadafalch.

0: Les temperatures dimecres baixaran de manera clara. En resum, avui ambient plenament estiuenc, dimarts més núvols i alguns ruixats puntuals i dimecres temps més fresc i insegur. Aquesta és la previsió a Argentona i al Maresme. Obrim ara finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a començar aquesta jornada amb un ambient de calor i és que en punts del litoral ja tenim aquests valors que superen els 20 graus en molts dels casos i cap a l'interior diversos municipis que la temperatura ja està rondant entre els 17 i 18 graus. I de nou, de cara al migdia, parlarem d'una temperatura màxima que podrà enfilar-se fins a valors de 34 i 35 graus, aquesta més alta, cap a la zona del Pla de Lleida. D'altra banda, en conjunt avui s'espera que faci sol o resol perquè hi haurà alguns núvols alts, alguns de mitjans, en punts del litoral durant el matí i també de cara a finals del matí han de créixer algunes nuvolades o núvols d'evolució propis també de la calor i del bon temps. Però atenció perquè de cara al migdia aquestes nuvolades que han de créixer sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, també cap a la zona de la Serra Transversal o fins i tot cap a l'extrem més nord del Pirineu podran descarregar alguns ruixats i sobretot cap al sector del Pirineu Oriental aquests ruixats podran descarregar amb tempesta i calamar-se o pedra més aviat de caràcter petita i fins i tot també podrien afectar en algun sector de la serralada transversal. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns 1 de juny.

L'incendi dels Rius, que va quedar controlat divendres al matí, ha obert un debat sobre la prevenció forestal al municipi. La Federació d'ADFs del Maresme i Sud-est del Vallès Oriental reclamen més prevenció. En un comunicat, l'entitat assegura que no totes les franges de protecció perimetral compleixen la normativa. A l'informatiu també hem escoltat la crida de la Fundació Maresme que demana passar a l'acció per finançar un nou centre ocupacional. Amb la campanya Error 404, centre ocupacional no trobat, l'entitat alerta de la urgència d'atendre més de 60 persones que es troben en llista d'espera. I també hi ha hagut molta música avui a l'informatiu i és que la Garrinada va presentar dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026. La Ludwig Band i Maria Jaume seran els dos noms caps de cartell d'aquest estiu. Ara sí, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem demà a la una. Bona tarda.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat? Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

costat i una seqüència de línies i línies d'escuma blanca. I s'hi agrairà perquè ja em cal este moment senzill. Així tan fàcil.

0: queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I una hora d'aquelles que ens fa il·lusió, ben interessants, descobrirem moltes coses de la parella que van fer els escriptors Paul Auster i Siri Usbett durant més de 40 anys, fins que en fa dos Auster va morir d'un càncer de pulmó. Ara ella, Siri Usbett, ha publicat un llibre travessat pel dol i que porta per títol Històries de fantasmes, el relat més íntim de la parella sobre l'amor i la pèrdua, i també altres formes d'estar present. Aquest matí hem pogut parlar amb ella, de seguida escoltarem tota l'entrevista.
1: Els dilluns toca Padilla, Toni Padilla, i la contracrònica dels esports. Avui ens explicarà el malestar dels tenistes que disputen els grans tornejos del món. Creuen que guanyen pocs diners. De fet, apunten els quatre grans slams, són els que proporcionalment els paguen menys diners.

0: I per tancar el dia avui, les paraules d'una de les protagonistes de la família del Super 3, que aquest cap de setmana ha omplert de fans l'anella olímpica de Montjuïc. Ella fa de Kai, l'integrant gamer dels Beta. Té una història ben curiosa per explicar com ha arribat fins on és ara mateix professionalment. A ella li cedirem l'última paraula del dia. Abans tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
2: Entrem en l'última hora del dia amb les veus que han marcat aquest 1 de juny. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
4: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno, que esto viene ya desde el año 2023. Que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
5: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
6: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
7: L'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix i Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí.
8: We have put, I would say, our European house in order.
9: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
10: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula el model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions que necessitem en obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país.
11: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya són molt conscients del que està en joc.
12: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
13: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
14: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
15: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
16: I sobretot el que ens preocupa és que aquesta incapacitat del nostre arquebisbat, l'arquebisbat de Barcelona, per no defensar la nostra llengua.
17: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
18: Per mi la tercera fuga és això. És la... Per mi ha sigut això, o sigui, cada dia aquesta relació amb el públic, aquesta mirada, i m'agafava això, perquè aquí trobava el joc i les ganes de sortir a l'escenari i disfrutar la història que estàvem explicant.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 20 d'octubre de 1996.
3: I el número de la sort, el...
4: 5.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Senyores i senyors, bon dia.
1: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Leire Díaz, bon dia.
6: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
5: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
6: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
7: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
8: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
5: Candela Peña, què passa?
9: Quina il·lusió.
5: Ah, m'he engreixat una mica.
9: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Les notícies... Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
10: Fa tot just 2 anys, un càncer de pulmó es va endur la vida de l'escriptor Paul Auster, autor de cèlebres novel·les. Cadascú tindrà les seves preferides, però aquí destacarem, per exemple, Trilogia de Nova York, 4-3-2-1, o l'última, Baumgartner, on, ja malalt de càncer, ret homenatge a la història d'amor de 40 anys amb la seva dona, la també escriptora Siri Usbet. 2 anys després de la seva mort, ara és ella qui, a través del llibre Històries de fantasmes, publicat per Edicions 62, explica la seva història a través del dol, que és, i encara més en aquest llibre, una de les cares de l'amor. Aquest matí ha atès els micròfons del Catalunya Nit i aquest n'és el resultat. Benvinguda a Barcelona, Siri. Com estàs?
11: I'm okay.
12: Molt bé, moltes gràcies. M'encanta Barcelona, per tant, encantada de ser aquí.
10: Has fet un llibre molt, molt bonic i molt, molt emocional, molt emotiu. Deu estar sent també una gira molt emotiva per tu.
12: Sí, ho està sent, perquè reconec que aquest llibre, de fet, es basa en la intimitat i la honradesa. Aquestes eren les bases i els punts de partida. I si això no ho feia bé, el llibre fracassaria.
10: Li hem de posar una música en aquesta entrevista. No sé si pots triar una que representi la vostra relació, la vostra història.
12: Suposo que seria Blue Team, de la meva filla, una cançó de la meva filla que encara em sembla que és molt emocionant, és que em toca de ple i és molt difícil que no se m'escapin les llàgrimes quan la sento.

0: Aquesta és la veu de Sophie Auster, la filla de Sirius Beth i en Paul Auster, que és cantant. Siri, què significa aquest Blue Team?
1: Forma part de la història de la nostra família. Quan en Paul era jove, se'n va anar a uns campaments d'estiu, com fan molts nois i noies nord-americans, i tenia allà una mena de monitor, li deien un conseller, que es va inventar això del Blue Team, l'equip blau, que no tenia res a veure amb els esports, sinó que es tractava de forjar un caràcter humà. Això anava de personalitat. Per tant, aquells que eren captats per l'equip blau en aquell campament d'estiu formaven part d'una organització secreta del bé. Ells eren el bé, els que tenien honor, gent amb moral, gent amb ètica, que es preocupaven pels altres. Per tant, quan la Sophie i jo vam descobrir aquella història, aquella anècdota, sovint ens preguntàvem nosaltres mateixes, a veure, aquesta persona, o coneixes algú? Aquest és equip blau, on te'l posem? L'acceptarien i dèiem, ah, gairebé, gairebé, però no, no del tot. Oh, sí, sí, ui, aquesta persona és blava, blavíssima, o ni de broma, ni de broma. És a dir, que era una cosa com molt interna, no? Una història interna, una mica de cotilleig, diguéssim.
0: Ara deies que t'emocionava sentir-la, perquè en el llibre, que ho expliques tot o moltes, moltes coses de la vostra història, sabem que el Paul va arribar a saber d'aquesta cançó, no? Que la Sophie li va poder llegir una maqueta, la va poder escoltar.
2: Yes, it was more than that.
1: Més, va ser més que tot això. De fet, és que la Sophie ja sabia que el pare moria quan va compondre la cançó per ell. La va fer per ell i ell sí, va sentir-ne una maqueta abans de morir. I va ser a temps i vam estar tots molt contents.
0: Històries de fantasmes, aquest llibre que estàs presentant a Barcelona, parles de la malaltia i la mort d'en Paul, dels últims dies, dels dies posteriors del teu dol, però fas una reconstrucció de tota la vostra història. Què buscaves en aquesta recerca?
1: Després que va morir en Paul, vaig llegir molts llibres, memòries de dol, és que és tot un gènere, i me'n vaig adonar que en molts d'aquests llibres la persona morta és la que falta. No hi és a la història, el difunt no hi és. És un llibre sobre la persona que ha sofert la pèrdua, no es parla d'aquella persona que efectivament se n'ha anat. I això a mi se'm va aparèixer clarament a la ment. Jo què volia quan ell va morir, recuperar-lo, que tornés, i això és impossible. De manera que les històries de fantasmes, i ho dic, dic també que són històries d'amor. Aquestes històries de fantasmes eren una manera de tornar-lo a plasmar ell sobre el full de paper.
0: Li has posat aquest títol en el llibre perquè dius que en un moment el Paul et va dir: vull ser un fantasma. Però tu has tingut percepcions d'ell molt potents després de la seva mort.
1: Sí, això és molt important. Històries de fantasmes és una metàfora de moltes coses que comparteixo en aquest llibre, inclòs el fet que jo penso que són representacions impreses, és a dir, el nostre llenguatge, les nostres paraules sobre el full també són fantasmes, no? Sense cos, desencarnades. El llibre en si està fet de fantasmes. Però és veritat que en Paul em va dir: jo vull ser un fantasma. I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar, el dia del funeral, i això ho explico al llibre. És molt habitual, molt comú, que una persona que està passant per un dol té una mica una experiència al·lucinatòria després de la mort d'aquella persona. La meva no tenia cap aspecte sensual, és a dir, era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era. Llavors, dedico un capítol parlant de presències i com explicar aquestes presències. No crec que hi hagi una explicació plena, però tant en neurociència, on han aconseguit produir i causar unes presències en individus normals, també en el camp de la filosofia, també en la fenomenologia. Hi ha un autor que ens agradava molt, Maurice Merleau-Ponty, que era un filòsof francès, ens agradava molt en Paul i a mi. Ell parlava del dol com si fos una amputació, com una forma de membre fantasma, saps? La síndrome del membre fantasma, és a dir, aquella persona ja no hi és, però encara en queda una manifestació en el nostre món de percepcions, queda una cosa d'allò que ja ha desaparegut.
0: I aquests moments on t'arriba l'olor de les seves cigarretes...
2: Yes, that still goes on.
1: És que encara em passa...

0: cito a una mèdium en el meu llibre. Però és que a mi em sembla reconfortant, a mi em consola, m'ajuda. Jo no crec que el Pol, clar, el Pol no hi és, no està fumant un puro per la casa, ja ho sé, però m'agrada, és que em segueix agradant.
1: Parles, no?, quan descrius aquests moments de la necessitat d'allargar la mà a través de l'abisme per recuperar, no?, per recuperar alguna part d'aquella persona i d'aquest problema insoluble entre la ment i el cos, no?
0: Jo no crec que hi hagi divisió entre ment i cos, i n'he escrit sobre aquest tema bastant. Jo penso que som éssers encarnats, per tant, estem dins d'un cos, i, evidentment, la ment també està vinculada amb processos cerebrals. No obstant això, també està vinculada amb el que hi ha fora de l'ésser humà. Jo no penso que es pugui reduir el que som en ment, no? I les ments no són només neurones. No són només neurones que es disparen i fan connexions dins del cervell. Però sí, a mi em sembla que els símbols, per exemple, que en Pol em digués jo vull ser un fantasma, això a mi em va afectar. No només d'una manera superficial, sinó que és que em va arribar el més endins possible, va penetrar en el meu funcionament biològic, va arribar a afectar parts inconscients meves i d'aquesta manera va reaparèixer ell, si tu vols dir-ho així, perquè va sorgir d'un desig.

0: Tornant a la reconstrucció de la vostra història compartida, la vostra història d'amor, expliques que hi ha una cosa que s'ha perdut no només en Pol, sinó que hi ha una part de la teva vida, d'un vosaltres, d'un nosaltres, dius, que també desapareix, no? I que hi ha la reconstrucció justament d'això, del nosaltres.
1: A mi m'interessa moltíssim i porto molts anys seguint aquesta qüestió. Aquest entre, no? L'entremig, entre éssers humans. De què parlem? No? Una relació, com funciona? Com va una relació? No es tracta de l'un o l'altre. Tampoc estem parlant d'una combinació de dues persones. És una cosa que es crea entre totes dues persones i en aquest cas va durar més de 43 anys. Alguna cosa que va anar canviant, de manera que quan en Pol va morir, aquell entre, aquell espai entremig que era tan vívid, no? Va morir també amb ell. El recordo, aquell espai, aquell entre nosaltres, el puc recrear també mentre escric, però sense l'home viu ha desaparegut. I això és el que em fa passar aquest dol. Ho trobo a faltar.
0: Hi ha una idea de Hannah Arendt que diu que l'univers és justament el que existeix entre dues persones. És això?
1: Sí,
2: és que en el món de la física sabem, fins i tot aquells que pràcticament no sabem sumar o no se'ns dona bé les matemàtiques, sabem que això existeix, no? I Carlo Rovelli, un físic que ha escrit física, diguéssim, per persones no enteses en la matèria, ell el que argumenta és que la relació és el fonament sobre el qual funciona l'univers. I la biologia, l'ecologia, en moltes disciplines ho veiem sovint, com les relacions entre proteïnes, per exemple, com aquesta relació pot determinar quina feina fa aquella proteïna. És a dir, aquella tasca depèn de quin company de viatge tingui aquella proteïna. Qui es culli o l'escullen és una explicació una mica bàsica, rudimentària, però em sembla que podem deixar

0: Però qui s'entén, no?
1: És això, és exactament això. El llibre té diferents moments i temperatures. Hi ha moments molt feliços de la vostra història que els deixarem pel lector perquè és molt bonic descobrir com us vau conèixer i com són aquests primers anys. I expliques també períodes durs de la vida d'en Pol i la seva relació amb el seu fill. Jo diria que no amagues gaires coses.
2: No, però sí que dic, i de manera molt punyent, en aquest llibre, que és un llibre on dic i no dic. Explico i no explico perquè no ho explico tot, però jo vaig decidir que tot el que vull dir i tot el que vull explicar ho faré de la manera més honesta i més directa i més clara possible.
1: No sé com us heu sentit tractats al llarg de la vostra història per la premsa. Hi ha un moment quan expliques... Hi ha un moment que quan el Pol mor, que esteu a casa i que esteu amb la família, hi ha un comentari que dius, i de seguida la notícia va volar, no?, quan nosaltres encara érem allà. I aquí potser és l'únic lloc on es veu la Siri una mica enfadada.
3: Oh, yeah, I was furious.
2: Sí, sí, em vaig enfurismar, és que em vaig enrabiar molt. Mai no he posat noms, no he dit qui va dir què, ni què va fer què, ni he explicat exactament com es va produir tot, i no vull fer-ho, i no ho faré. Però sí que penso que les úniques persones que en aquesta situació tenien el dret d'anunciar, de fer pública la mort d'en Pol, eren o jo o la nostra filla, la Sophie, ningú més. I el fet que abans que el cos d'en Pol l'haguessin tret literalment de casa i la notícia ja corria per internet, em va enfadar moltíssim. I jo penso, i també li ha passat a altra gent, està clar, és que aquesta impunitat, no?, que permet que s'interfereixi en la vida familiar, que molestin una família on hi ha un cos present encara, literalment, això no està bé.
1: Hi ha molt per parlar. Jo insisteixo que en aquest llibre el Pol torna d'alguna manera a la vida, si més no, pels que no el coneixíem. Així que aniré a dues idees més que vull plantejar a la Siri. D'una banda, m'interessa perquè no hi ha una crítica, però em sembla que aflora un dubte de la Siri sobre la medicina, sobre si és prou humana. És possible?
2: La història de la malaltia d'en Pol va ser una història de fracassos repetits, sobretot amb la immunoteràpia. El càncer el tracten amb molta agressivitat perquè el càncer mata gent. Llavors, la qüestió és la següent. Aquests tractaments tan agressius, que ara sabem que sovint fracassen i que la gent pateix terriblement, valen la pena? No podem mirar endavant, és que només podem mirar enrere per jutjar si allò ha valgut la pena o no. Clar, un cop passat, ja després, doncs, jo crec que hi ha molta gent que no li haurien d'haver donat immunoteràpia i en Pol no li haurien d'haver donat. Esclar, si l'haguessin salvat, doncs jo no hagués ni escrit aquest llibre, perquè evidentment estaríem aquí dient quina meravella, els miracles de la medicina moderna i la immunoteràpia. Tant en Pol com jo teníem molt clara la mort, havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament. No esperàvem que hi hagués una mort imminent, ni per ell ni per mi, però hi és el final del camí, ho sabem, i potser com a autors, escriptors, gent que estem en diàleg constant, doncs la mort sempre formava part de la conversa, sempre.
1: Aquest llibre té una altra cosa excepcional i és que conté els últims textos de Pol Auster, que són unes cartes que escriu el seu net, en Miles, acabat de néixer. Van coincidir a la vida en molt poquet temps, poques setmanes.
3: Yes, it was really...
2: Sí, és que va ser el mes de març, primera setmana d'abril. Va escriure 35 pàgines, és el que va poder fer. Ell tenia pensat un llibre molt més ampli, més extens, que s'havia de titular Cartes per en Miles. I després de la seva mort, jo vaig pensar, i què faig amb aquests fulls? És que, clar, és un llibre avortat, evidentment, és un projecte incomplet. I llavors, quan em plantejava jo el fer aquest llibre, em vaig adonar que tenir-hi la veu d'en Paul com, no, com un contrapunt dialògic amb el meu, com un diàleg, seria una manera també de representar aquest matrimoni nostre, que va ser un diàleg ininterromput.
1: I ho veiem, eh? Eren una parella de mans que es deixaven cartes amb referències, per exemple, de Kierkegaard, eh? per posar en situació tothom. Què és exactament un final feliç, Siri? Tu preguntes al llibre, també.
2: In one of my novels, en una de les meves novel·les, jo dic que un final feliç depèn d'acabar el llibre just en el lloc oportú. A mi em fa la sensació, molt dins meu, que tot i que jo estic fent un dol pel meu marit i estaré trista, em sembla, fins al dia que jo em mori, també em sento molt contenta, molt feliç que ens vam tenir, durant tantíssim temps. No ens vam avorrir ni un minut, sempre ho vam passar la mar de bé. I en aquest sentit, quina sort vam tenir.
1: Jo crec que la resta, crec que ho deixarem pels lectors, que ho deixem pels lectors i... Gràcies, Siri.
2: Thank you so much.
0: Moltíssimes gràcies per aquestes preguntes excel·lents. He gaudit molt de la conversa. Gràcies.
1: Una entrevista que hem pogut fer amb l'ajut a la traducció de la intèrpret Carol Badia i el suport tècnic de José Antonio Muñoz.

0: Hem arribat a 10:15 de la nit, avui és dilluns, és el dia que hi posem la mirada de l'escriptora i col·laboradora d'aquest programa, Marta Riezo.
1: Lectors i editors catalans, un assaig en anglès interessant i encara sense pretendents al nostre país. El publica Harvard University Press, l'escriu el professor Dylan Gottlieb i es titula Yuppies. Bé, si ens posem puristes hauríem de dir Yuppies, però aquí ja sabeu que diem wifi i no wifi. El llibre investiga el fenomen dels Yuppies, acrònim de Young Urban Professionals. Joves financers de ciutats com Chicago, Londres o sobretot Nova York, deixant de banda el seu cinisme, que ja coneixem gràcies a American Psycho, he de dir que van ser pioners en tres coses. Una, el culte discret al cos. Està més fibrat que catxes, per entendre'ns. Això és molt modern. Dos, invertir en art no com a mecenes, sinó com a especuladors. I tres, l'obsessió per puntuar i classificar els millors restaurants de la ciutat, amb la guia Zagat com a bíblia. Els Yuppies dels 80 van ser també els primers, per cert, que van portar els diners de Wall Street cap al Partit Demòcrata. O sigui, els que farien guanyar a Clinton i més tard Obama.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Pax del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa Tast Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Empar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la novena edició del Tastapax L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
9: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
8: Sense filtres.
9: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
8: Sense pèls a la llengua.
9: I a més també podem anar a sopar, eh?
8: Sense vergonya.
9: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
8: Però amb molta, molta cafeïna.
9: O sigui, causa sobre... Aquí de temps m'he posat nerviós, collons!
8: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
10: Des de la lluna faig volar coloms. Em menjo la pruna, em menjo els torrons.
2: Catalunya nit.
10: Des de la lluna et vull veure venir. Orelles de punxa i un pirulí.
2: Les notícies sota la llum de la lluna.
10: Des de la lluna faig volar coloms. Em menjo la bruna i em menjo els torrons.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Em menjo

0: Passen pràcticament 4 minuts de 11:45. Toni Padilla, benvingut.
1: Què tal? Bona nit.
0: Doncs molt bé, aquí veient com les temporades es van acabant, tot i que encara queda molta cosa, i un gran torneig que arriba al seu tram final i que si algú va fer postes, jo crec que ja ha perdut, és el Roland Garros.
1: Sí, sí, el quadre masculí. El femení més o menys Sabalenka, que és la favorita, va tirant endavant, però el masculí realment han fet allò que fan a París del rei, se'ls han passat la guillotina metafòricament parlant. Primer Carlos Alcaraz baixa per lesió al vigent campió, tot el donar per fet que guanyaria Jannik Sinner, el número 1 mundial. I va tenir doncs un cop de calor, va explicar que
0: tenia el partit pràcticament guanyant, sí. No? I de cop i volta va deixar
1: de... desaparèixer, o sigui, s'ha començat a trobar molt malament, marejos, i li van remuntar a Chirundolo en argentí. Llavors la gent va dir, el de rival de Novak Djokovic en 39 anys, pam, també li va remuntar un partit Joao Fonseca, un brasilí que puja molt fort. Per tant, tindrem un campió nou, veurem qui és. Hi ha gent que diu que és la gran oportunitat d'Alexander Zverev, que és el gran perdedor, tot i sí. Que li toca a Rafa Hodor, aquest
0: jugador. Sí, que ho està fent molt bé, sí.
1: Madrileny, que apunta molt bones manetes.
0: Doncs, per tant, tenim un torneig on passaran coses diferents i també tot això amb un clima enrarit, i no parlem només de la calorada, sinó que hi ha jugadors que amenacen fins i tot en fer un boicot. Què és el que està passant?
1: Bàsicament, a la vida els grans problemes molts cops es resumeixen en amor i diners. No? En aquest cas és una qüestió
0: aquest
1: de diners,
0: diners,
1: no és una qüestió sentimental,
0: sí, sí.
1: Tot i que sigui París la capital de l'amor. Bàsicament, els jugadors volen cobrar més calés. I quan estan alçant la veu fins al punt, tant homes com dones, de que amenacen la possibilitat de fer un boicot en torneigos del Gran Slam, és a dir,
0: Gran Slam?
1: No en tot el calendari, només en el Gran Slam.
0: El Gran Slam, que això, perquè la gent ho entengui bé, són els quatre tornejos més prestigi, més forts. Serien, a veure, m'has d'ajudar aquí, Roland Garros.
1: Fem el test.
0: Wimbledon.
1: Molt bé, anem bé.
0: Austràlia.
1: Anem molt bé.
0: I ara aquí me'n deixaré un.
1: Nova York, Flushing Meadows.
0: Queens,
1: el
0: que juga...
1: No, Queens és un altre.
0: Ah, veus? Pues
1: no, és Flushing Meadows, Nova York, conegut com US Open. Són els quatre torneigs del Grand Slam.
0: Val, doncs, i s'entren en aquests? Per
1: només
0: què?
1: En aquests. El tenis té diferents categories de torneigos. El nostre, per exemple, el del tenis Barcelona, el Godó, sí. És la tercera categoria. Els quatre grans són aquests, els Grand Slam. Llavors hi ha els Master 1000, estan molt bé. Llavors hi ha de tercera, quarta, cinquena...
0: El Godó no arriba a Master 1000?
1: No és Master 1000, no, a diferència de Madrid. Llavors, aquests tornejos, al final el que fan és pacten una xifra de premis econòmics que donen els jugadors i jugadores que hi participen. Llavors, de mitjana, els tornejos de tennis, de tots els beneficis que obtenen els organitzadors, destinen més o menys el 22-23% dels ingressos a premis pels esportistes. Val? Llavors, què passa? Que el Gran Slam, de la xifra que destinen és inferior. Llavors, estan destinant més o menys entre el 12 i el 15% dels ingressos. Llavors, els jugadors consideren que se'ls paga poc.
0: Clar. I per què és així? O sigui, per què aquests tornejos tan importants no s'estiren una mica més?
1: Bé, al final segurament és per cobdícia. Si tens molts beneficis, doncs en vols més. Ells consideren els organitzadors que ja paguen unes xifres realment desorbitades, el dels jugadors de tennis, i en el cas dels guanyadors és així, perquè t'emportes més d'un milió d'euros, que està molt bé. Què passa? Que, clar, proporcionalment, la xifra de diners que munt un torneig com Roland Garros, amb els beneficis, aquí són això el que molesta una miqueta els jugadors, que han començat a queixar-se, ja us han dit, si Roland Garros només destina el 15% dels seus ingressos a nosaltres els respondem amb la norma del 15%. Què és? Van surten en roda de premsa i estan només 15 minuts parlant. Van a un acte públic i estan només al 15%. Ve el típic community manager, l'estudiant en pràctiques de Roland Garros, els diu, perdoneu, vol sortir un vídeo de promoció? I diuen, no. És a dir, estan començant d'alguna forma a mostrar el seu, amb fets, aquest descontent.
0: Està tenint efectes aquesta mena de protesta del 15%?
1: De moment no gaire, perquè al final és que és una cosa bastant innocentota, però estan començant a parlar. De fet, la primera que va fer-ho és la Nina Sabalenka, la número 1 i gran favorita, la millor jugadora del moment, bielorussa, que és la primera que va alçar la veu i va dir, quan t'adones dels números que generem i veus el que reben els jugadors, crec que l'espectacle el posem nosaltres i no ens tornen els diners. Necessitem tips, sento que sense nosaltres no hi hauria torneig, no hi hauria entreteniment, així que per tant ens mereixem que se'ns pagui un percentatge més elevat. Crec que en algun moment potser boicotejarem els grans slams.
0: O sigui, que ella és una de les que ha parlat directament del boicot.
1: Sí, i s'hi ha sumat Novak Djokovic. Poca broma, un dels més importants.
0: Exacte, faltarien aquí dels que estan jugant ara en actiu, per exemple, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, que no sé si han dit alguna cosa.
1: Alcaraz calla, de moment no s'ha posicionat. Mm-hmm. És cert que va donar el consentiment a que aparegués la seva firma en un comunicat conjunt que van fer la major part de jugadors i jugadors professionals, però sí, de moment els jugadors del moment tots callaven. Què passa? Que just abans del torneig va passar una cosa que realment ha posat nerviosos els organitzadors del torneig, i és que Jannik Sinner, el millor jugador del moment, número 1 mundial, que no és una persona molt introvertida, sí que va decidir finalment alçar la veu.
2: It's more about respect, you know?
3: Es tracta més de respecte, perquè crec que donem molt més del que rebem. I no és només per als jugadors top, és per a tots nosaltres.
2: You know, it's not only for the top players, it's for all of us players, and we talk about
3: parlem
2: money,
3: de diners, però el més important és el respecte, i simplement no ens sentim respectats. Crec que els jugadors estem una mica decebuts amb Roland Garros. Entenc que els jugadors estiguin parlant de boicot.
0: Clar, aquí molta gent ara que ho està sentint això i escoltant li deu passar el mateix que m'està passant a mi ara, de fet, que suposo que és una qüestió de solidaritat, perquè els que guanyen es deuen forrar perquè són milionaris, són rics.
1: Sabalenka, Djokovic, Sinner, Alcaraz, la vida no els hi ha malament, i si fan bé les coses es podran jubilar milionaris, i segurament els seus fills, els seus nets i potser els besnets.
0: Sí, sí, sí.
1: Això és veritat. Clar, estem parlant de que Roland Garros, per exemple, en principi aquest any ingressarà gairebé 400 milions d'euros entre drets televisius, entrades, publicitat...
0: Això l'organització,
1: Els organitzadors de Roland Garros. I que d'aquests destinen només el 15% als premis als jugadors. Llavors, què passa? Doncs la clau és aquesta, és que la gent pensa en tennis i pensa en els grans noms, en el passat del Rafa Nadal, les germanes Williams, i diuen aquesta gent guanya molts diners, és indecent que es queixin. És cert que ells, si hi hagués un increment dels preus de premis, també es beneficiarien, però ells sobretot es centren en els jugadors que desconeguts, aquests que acaben en primera ronda, en fases prèvies, que no sabem ni qui són. Aquesta gent, potser, mira, aquest any, per exemple, si calles en primera ronda de Roland Garros, sí, et pagaven 78.000 euros, la gent ja és molt.
0: Sí.
1: Però hem de pensar una cosa, el tenista no té sou, és autònom en aquest sentit. Llavors, si tu ets un tenista modest, cobres aquesta xifra de diners, però t'has hagut de pagar el viatge fins a París tu, l'allotjament a París tu, has de pagar el teu entrenament, el teu entrenador, el teu cos tècnic, i llavors, si vas fent més tornejos, les xifres de diners que reps són inferioses. Hi ha jugadors de tennis d'aquests de primera ronda que realment els costa arribar a final de mes. Llavors, hi ha històries quan parles amb ells que et diuen, no, més, mira, doncs, per anar, per exemple, del torneig de vinc a Barcelona i de Barcelona me'n vaig al Roland Garros, vaig conduint, llogo un cotxe o vaig amb un tren o un bus nit per estalviar, perquè al final aquesta xifra de diners que grans slams reps ràpidament s'evapora, perquè el cost de tants viatges, de viure a la carretera, és molt car. Llavors, hi ha gent, realment, hi ha tenistes en certa situació de precarietat. Llavors, va per aquí una miqueta la queixa,
0: clar,
1: que se'n beneficiarien molts esportistes que realment estan patint, però clar, també s'incrementaria el premi del guanyador i per tant encara guanyarien més aquests, i per això també s'hi han posat bé tots els que estan a dalt de tot.
0: Clar, entenc per tant que la diferència que hi ha en molts esports entre el millor i el no tan bo, encara que, per exemple, els futbolistes que juguen a primera, els més mal pagats de primera deuen poder viure tranquil·lament. En canvi, entenc un tenista que pugui arribar a jugar a Roland Garros i que en primera ronda ja ho passa més malament, i són també esportistes, excepte una, que ara ens explicaràs, que clar, tenen una carrera relativament curta, és a dir, que no et jubiles als 65, sinó abans has de fer allò un pla de futur. Aquestes primeres raquetes, a part amb el que cobren de publicitat i tal, ho deuen tenir resolt, però els altres no, per tant s'entén aquesta reivindicació. Com et deia, hi ha alguna persona que vol allargar una mica la seva carrera.
1: Sí,
0: això
1: justament...
0: Això és notícia de fa una estona, no?
1: Justament ha sortit avui la notícia que Serena Williams, la jugadora més gran de la història del tenis femení, qui ha guanyat més grans slams que, per exemple, Rafa Nadal, Djokovic, la gran campiona, ha decidit que torna a les pistes. Es va retirar el 2022, ho havia guanyat tot, vull dir, feina feta, òbviament es va centrar en la seva vida familiar, a poder ser mare, a casar-se... I ja feia uns mesos que va saltar la llebre, perquè per competir en el tennis tu has estat donat d'alta una base de dades que coordina l'Agència Mundial Antidopatge, que consisteix en que tu entres en aquesta base de dades i autoritzes a que durant cada setmana has d'enviar mostres de que no et dopes. Perquè tu no pots competir si no has passat testos durant 6 mesos anteriors al torneig. Llavors, es va donar d'alta en aquesta base de dades el passat gener, i la gent va començar a dir, ui, què està passant aquí, no? I ella va dir, no, bueno, per si de cas, no? I avui s'ha fet oficial que torna, amb 44 anys, el primer torneig serà Queens, sobre herba, al Regne Unit, llavors en principi anirà a Wimbledon, i la idea més és que pugui formar, sobretot a cara al darrer gran slam de la temporada, als Estats Units, parella en el torneig de dobles amb la seva germana, la Venus, que encara juga, la Venus no s'ha retirat mai. Juga potser només un o dos tornejos a l'any, però no s'ha retirat. Llavors, les dues germanes Williams, ara, en aquests moments, tornen a estar en actiu, i elles realment, direm, la vida la tenen solucionada a nivell de publicitat i de premis. Sí, sobretot la Serena, però la Venus va explicar que seguia estant en actiu, perquè tal com funciona als Estats Units el tema de l'assegurança mèdica, sent esportista en actiu, tenia uns beneficis que el dia que retirés no el tingués. Llavors, clar, ella fins i tot pensava en diners. Si Venus Williams pensa en diners, ho ha fet alguna cosa molt malament, o és que als Estats Units estan molt carrats.
0: Això que ens explicaves dels tornejos, ja per acabar, paritat home-dona està igualat al que guanya un home i una dona que guanya un torneig, per
1: en
0: exemple?
1: En això els grans slams ho han fet molt bé, el premi és el mateix per al campió masculí i pel campió femení, i de fet la persona que està liderant més aquesta campanya és Aniana Sabalenka, és la millor jugadora del moment, i Novak Djokovic els deia el Karate Djokovic, això és una líder, la Sabalenka està lluitant pels drets de totes les jugadores i tots els jugadors, no com vosaltres. Sinner finalment alça la veu, el Karate de moment encara no.
0: Toni, fins dilluns que ve.
1: Fins dilluns vinent.
4: Pràcticament 3:15 de la nit, és hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència, Imprinsa. Allà hi tenim avui al capdavant de tot, Lídia Téllez, bona nit.
5: Hola, bona nit, Agnès.
4: Què, us han arribat els diaris?
5: Sí, tenim aquí les dues portades avui.
4: Molt bé, vinga, comencem per l'Ara.
5: Doncs mira, Feijó ofereix a Junts i PNV un govern sense vots per anar a les urnes. Per altra banda tenim, després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociacions amb els Estats Units, Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. I a la foto es veu un grup de persones caminant per un carrer que imagino que és de Teheran, perquè no posa el lloc, però crec que és d'aquí. Després tenim, els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. I decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant.
4: Molt bé. I el periòdico?
5: El periòdico tenim, per una banda, ahir ja anuncia 3.300 milions per acelerar infraestructures en 6 anys. Després tenim, per una altra banda, ayer s'inauguró la nova Vall d'Hebron, una àrea d'oncologia hematològica. I es veu una nena de 11 anys en aquesta àrea, la Ainhoa, i diu, rezo para salir pronto y abrazar a mi yaya. Sí. També tenim el relleu de la direcció del periòdico, tenim la foto de surt Javier Moll, Arantxa Sarasola, Albert Saez i la nova directora Gemma Martínez en la redacció del periòdico d'ahir.
4: Molt bé, efectivament avui s'ha produït aquest canvi, aquest relleu a la direcció del periòdico. Doncs molt bé, Lídia, bona feina, que vagi bé, bona nit.
5: Gràcies, bona nit.
4: Adéu.
0: Tenim més portades de diaris aquí al nostre estudi, Marguell.
3: Sí, podem començar, per exemple, per La Vanguardia, que obre dient que Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. També en aquesta portada, que Feijó ofereix al PNV i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida, i també de la crònica política, que Illa anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per a infraestructures. Les eleccions de Colòmbia també ocupen titulars a portada, tant a La Vanguardia, però també El País, que titulen Petro entra al xoc en la segona volta presidencial de Colòmbia. Tot i així, l'obertura principal d'aquest diari del País és que Pedro Sánchez qüestiona davant de la seva cúpula el tracte de la justícia cap al PSOE. També en portada expliquen que Jonathan Andic contracta a un investigador privat per la seva defensa, conscient que serà jutjat per un jurat popular. Doncs bé, comença aquesta investigació per la seva banda. I un parell de coses més en aquesta portada, que Trump ordena a Israel detenir l'ofensiva al Líban per salvar la treva, i que Esquerra frena la intenció de Rufián de controlar la llista del Congrés.
4: Molt bé, moltes gràcies, Marc. Això pel que fa als diaris de demà, però també ens fixem, com sempre, en l'antena de Catalunya Ràdio. Joan Rossinyol, bona nit.
6: Bona nit.
4: Podem avançar algunes de les coses que sentiran els oients.
6: Sí, avui seré poc original, eh? Demà sí. Parlarem de la moció de censura de Rödinger, aquesta que hi és i no hi és, que existeix però no existeix, no? Que hem sentit ara, que també doncs ocupa bona part de les portades de la premsa de demà. I és que demà el protagonista d'aquesta moció de censura, que no existeix encara, Núñez Feijóo, serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados, estamos pidiendo elecciones inmediatas.
6: Doncs veurem demà què diu davant d'això, del Cercle d'Economia, i segurament l'escoltarem demanant suport al món empresarial perquè pressioni d'alguna manera a Junts perquè s'assumi doncs, aquesta iniciativa. Que, per cert, demà aquí, en aquest estudi, al matí de Catalunya Ràdio, tindrem el secretari general de Junts, Jordi Turull. Per tant, serà interessant escoltar a veure què hi diu, no? Sí, perquè avui no hem sentit ni el PNB ni Junts, que són els principals interpel·lats per Feijó. Demà també parlarem d'aquesta poca presència del català a la visita del Papa Lleó XIV. Pot canviar això, encara hi som a temps que això canviï d'alguna manera, i quines implicacions polítiques tindrà, no?, aquesta poca presència de la nostra llengua ara mateix en el que està previst. De fet, fa una estona el president Carles Puigdemont ha fet una piulada dura en aquest sentit, per tant això ja té també una derivada política, no? I ja per acabar, demà els parlarem de plagues, perquè hem tingut una primavera plujosa, ha fet molta calor aquests últims dies, veurem això com afecta a les plagues en aquests propers mesos. I
0: hem d'entendre que malament.
6: No ho sé, demà ens ho explicaran i demà ho explicarem també aquí al Catalunya Nit.
4: Vaig ben servida, molt bé. Doncs gràcies, Joan. Que vagi bé, bona nit.
0: Bona nit. Onze minutets i la mitjanit.
4: La convidada al Catalunya Nit, que avui tindrà l'última paraula del dia, resulta que de sobte un dia va rebre un link al WhatsApp. Encara no s'explica com li va arribar, després li preguntarem per què. Però resulta que aquell link li va obrir les portes al que és ara. Ella és una noia a qui li agraden els videojocs i l'anime. Viu en una autocaravana dins un magatzem vell i el seu casc és de color taronja. Si ara ens estiguessin escoltant nanos, nens entre els 6 i els 10 anys, sabrien perfectament qui és. I dirien, escolta, és la Kai, de la sèrie SX3, del Super 3, el projecte Beta. Pels que tenim una mica més d'edat, ella és una jove actriu de Centelles, a Osona, que s'està obrint pas en el món de l'actuació. La nostra convidada avui és l'Èrica López, la CAI, a la tele. Bona nit, Èrica, com estàs?
8: Bona nit, molt bé, encantada d'estar aquí, com esteu?
4: molt bé. A veure, t'hem de fer una primera pregunta. Aquesta li fem a tothom sempre igual. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
8: Doncs mira, la veritat és que sí. M'ha agradat molt la conversa que heu tingut amb la Siri. M'ha semblat preciós. No havia sentit mai a parlar d'aquest llibre i m'han entrat moltíssimes ganes de llegir-lo. I a sobre, quan ha sonat la cançó de la seva filla, ja he pensat, hòstia, això és superemocionant. O sigui, m'ha agradat molt aquest moment.
4: Doncs mira, ja te'l pots apuntar, les històries de fantasmes. Escolta, com tens el cos? Perquè ahir veu anar-hi forts el 3 que t'envio, tots els Beta, amb diverses actuacions al llarg del cap de setmana.
8: Sí, la veritat, va ser molt guai, va ser un cap de setmana preciós, vam acabar tots supercansats, ja el diumenge no podíem més, l'última actuació, ja estàvem destruïts, però va ser molt divertit, molt maco, trobar-se amb tots els infants que ens miren, rebre tot el feedback de que els agrada el que fem, no té preu, és preciós.
4: Clar, esteu allà interpretant el personatge, no? Perquè ara ho dèiem, a la nostra hora no tenim els oients més petits a casa, però clar, tu a casa ets la Kai, a la tele ets la Kai, sí. No? Has de fer aquesta gestió del personatge amb ells.
8: Sí, la part bona és que els nostres personatges del Super 3 són bastant propers a com som nosaltres. Llavors sí que a nivell d'aficions la Kai és molt diferent que jo, perquè jo no jugo a videojocs, per exemple, però sí que per mantenir-ho així com dos dies sencers és més senzill perquè hi ha una certa proximitat.
0: Clar, normalment els que fem ràdio, tele, ho fem sense tenir al davant les persones a les quals ens adrecem. Com han sigut aquests dos dies? Què us deien els nens i joves?
8: Era brutal. O sigui, quan vam fer com una roda de premsa amb l'Infocar i ens feien preguntes, i era molt graciós perquè, clar, els nens se'n recorden de mini detalls d'aquell capítol de la temporada 2, que passa, i clar, a vegades hi ha coses que dius, ostres, espera't, deixa'm fer memòria, de què m'estàs parlant? Però, a part d'això, que és molt guai que se'n recordin de tantes coses concretes, també et diuen, ens agrada molt, ens encanta Projecte Beta, gràcies, Kai, ets la meva preferida, i oi, moltes gràcies a vosaltres. Són molt, molt monos, la veritat. Clar, i els pares també són molt agraïts.
0: Que bonic. I dèiem que tot això va començar amb un link?
8: Sí, el meu avi em va enviar un link, però és curiós perquè el meu avi com la majoria d'avis, no sap gaire com funciona el mòbil, no sé d'on va treure aquest link. Vull dir, jo no sé d'on el va treure, però ell me'l va enviar i jo no havia fet mai cap càsting, no havia fet mai res, i mira, m'hi vaig apuntar i després de moltes fases al final va acabar sent el càsting per el projecte Beta del Super 3.
0: Ostres, però això és boníssim. Això és que l'avi et va dir això t'ho faries bé o què? Vull dir, ell tenia fe amb tu, t'havia vist actuar, què passa amb l'avi?
8: Sí, no, a la meva família tots han fet tota la vida teatre, llavors sí que el meu avi suposo que el devia rebre, no sé d'on, o sigui, no em preguntis d'on perquè és que no ho sé, però ell devia pensar que m'hi podia apuntar i mira, ho vaig fer, li vaig fer cas.
0: Abraçada a l'avi des d'aquí, eh?
4: Totalment, total. Escolta, tenies 16 anys aleshores, n'han passat 4. Quan arribes al càsting, què passa? Com és un càsting d'aquest tipus? Què us demanen fer?
8: Doncs mira, va ser un càsting molt complet, o sigui, vam fer moltes coses, vam ballar, vam cantar, vam actuar sols, en parelles, en grups de 4, vam fer vídeos de TikTok, vam simular directes, fins i tot com si estiguéssim en alguna plataforma de streaming, vam fer moltíssimes coses molt diverses, però va ser un càsting molt guai perquè hi havia molta gent i va ser molt divertit.
4: Us vau trobar, us coneixíeu amb els actuals Beta o no? O en aquest càsting dic, eh? Si
8: sí, doncs mira, jo la veritat és que no el recordo, dels tres. Ells, entre alguns d'ells, sí que es recorden, però jo hi vaig coincidir molt poc. Sí que llavors el dia que ens van fer una última prova conjunta els quatre, aquell dia sí que ens vam conèixer i vam veure que clarament hi havia una sinergia, alguna cosa que funcionava.
4: Mm. Aviam, els Beta, és que clar, ara potser tenim oients, no saps, el Manel i jo estem molt al dia, però sí. ens toca. Però clar, qui no tingui ara fills en edat de veure el Super 3 no sap què és el projecte Beta. Per què no ens ho expliques, Erika?
8: Sí, i tant. Mira, el projecte Beta és una sèrie del Super 3 per infants això de 6 a 10, 11 anys, i són uns companys de pis, són quatre companys de pis que viuen en un magatzem i allà els hi passen coses absolutament surrealistes, inversibles, coses super gracioses i curioses. Hem tingut superpoders, hem estat amb vampirs. I llavors és una sèrie així, més estil sitcom, amb bastant d'humor i és molt divertida.
0: Aquí cadascú hem estat marcats per una generació de Super 3. La meva, per exemple, era el Petri i personatges sí, així. La teva qui va ser, te'n recordes?
8: Sí, tant. La meva era la família del Súper. Jo era superfan. Era molt, molt fan. Anava a les festes del Súper. M'ho mirava sempre. I a més, com que jo tinc germans petits, em vaig mirar el Super 3 fins que era bastant gran, perquè ells encara s'ho miraven.
4: És que és clar. És fàcil que tu miressis fins als 16, pràcticament, no? Clar. Per acompanyar-los fins a aquests 16 anys que vas fer el càsting, no?
8: Mira, 16 no, però tampoc queda tan lluny, això.
0: Clar. Deu ser una feina bonica, eh?
8: Sí, sí, no, és molt bonica i sobretot ja us dic, quan ens trobem amb els infants que ens miren és molt maco i escoltar-los i veure que estan molt emocionats de conèixer-te és com, ostres, és molt fort perquè no te n'adones que et pots tenir aquest impacte.
4: No sabem quan durarà el projecte Beta, no? Perquè ho sabem, ara hem parlat de les diferents famílies i generacions, però t'estàs preparant tu, no? Estàs estudiant interpretació, oi que sí? Sí. T'agradaria continuar actuant? Sí, què t'agradaria fer?
8: Doncs mira, m'agradaria molt, m'agrada molt interpretació i m'estic formant d'això, però també m'agrada molt la música i m'agrada molt cantar. Llavors, així un somni que tinc seria poder fer musicals en algun moment. Llavors ara m'estic formant com bastant enfocada en aquest camí, tot i que a la tele m'estan cantant i gravar una sèrie em sembla una cosa divertidíssima. Però, així com per un futur, somiaria en fer algun tipus de musical.
0: Doncs parlant de musicals, nosaltres tenim la gran responsabilitat sempre de posar l'última cançó del dia, perquè quan s'acabi aquesta cançó ja anirem a l'endemà. L'estrenem sempre el dilluns i per aquesta setmana hem anat a una novetat, però d'un clàssic, podríem dir gairebé.

60 anys de carrera, Maria del Mar Bonet, el seu nou disc, hi ha una cançó, el seu nou disc es diu L'aigua no cansa, i hi ha una cançó que sembla feta per aquest moment, es diu Nit.

0: Doncs per acabar el dia i per acompanyar aquesta última cançó d'aquesta setmana de la Maria del Mar Bonet, hi posarà la veu, les paraules, l'Erika López. Ella és una jove actriu ara mateix encarnada en la CAI, al Super 3, en aquest projecte beta que arrossega tants i tants infants de les nostres cases, amb música, balls, coreografies i les seves aventures. I ella ja està pensant també en el futur, en aquests musicals que li agradaria fer, tal com ens explicant. Erika, gràcies per acompanyar-nos, tant de bo sigui així.
1: A vosaltres.
0: El més immediat és que resolguis el dia d'avui amb res, el teu comiat, l'última paraula del dia.
1: Doncs mira, jo volia animar per acomiadar el dia a tots els que acompanyeu infants, a que els hi parleu en català, que els hi poseu sèries, música i contingut en català per poder mantenir la nostra llengua viva, que és molt, molt, molt preciosa.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens donarà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però el fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
1: 3CAT Info.
0: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
8: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
9: La obsessió que tenia era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
8: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
9: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
8: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino, donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa, si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
10: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
11: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
10: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus les autoritats autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
0: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
12: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.

0: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
1: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte en els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
2: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
3: 3Cat Info.
0: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
4: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
5: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
3: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al

0: sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
1: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
2: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
3: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
4: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
5: Penso que no. Professors de secundària han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
6: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
7: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosen Saltiberis, el responsable del sector d'Unió de Pagesos, i Jordi Siscartel de JARC.
8: A part de... d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
9: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
7: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
10: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
7: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
11: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
12: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
11: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

L'escriptora Siri Husvedt ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.

0: i jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
1: Husvet també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
0: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
1: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
1: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
3: Esports.
1: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de Joao Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista advers. L'alè pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
7: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andrauenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
3: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del waterpolo passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamine Yamal.
10: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
4: Lamine Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
9: 3CAT Info.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
1: Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Cal Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
7: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
8: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
7: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer al concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
9: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
10: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
9: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
11: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
10: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
9: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
10: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
12: We have put, I would say, our European house in order.
13: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
15: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
16: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
15: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
14: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
17: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
18: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
19: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
20: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
14: El temps.
0: Quan passa un minut de 3:15, sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamarsa. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
22: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada que hi ha actualment té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027 es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
23: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
22: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
24: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
25: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar, que puguin generar algun incendi però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
24: Moro ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Txema Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Rasmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Ack. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat, en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes des del moment, i tornen per segon any els irlandesos Nikab i també Slowdive, Alec G, Jade o Blue Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
7: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que le pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
4: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió. També al segon partit.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment 5è de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista en contra. L'alei pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
9: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
10: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable amb la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del waterpolo passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanquiblau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení, nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la General. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogiel i Asim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
3: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens durà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Saintea.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
1: 3CAT Info.
0: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
8: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
9: La obsessió que tenia era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
8: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
9: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
8: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino, donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
10: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
11: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
10: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
0: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
12: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
0: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
13: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
14: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
1: 3Cat Info.
0: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
15: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
16: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anava a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest

0: participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
1: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
2: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 03 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
3: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
4: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosen Saltiberi, el responsable del sector d'Unió de Pagesos, i Jordi Siscart, el de JARC.
5: A part de d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
6: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
4: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
7: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, baixa.
4: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
8: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
9: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porcenglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
8: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husbett ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husbett també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre, i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant.

0: d'aquest tractament.
1: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla Yee, que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
1: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla Yee ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
3: Esports.
1: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista advers. L'alè pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
7: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'invatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
8: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
9: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del Waterpolo passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar.
0: Explicar. Entendre.
4: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamin Yamal.
3: Bueno, al final Lamin, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
4: Lamin Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
0: Trescat Info.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
0: Són dos quarts.

0: Aquestes són les principals informacions. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del playoff per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
7: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
8: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
7: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer al concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
9: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
10: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat perquè el país ens ho demana.
9: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
11: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
10: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
9: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
10: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forte a Miras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
12: We have put, I would say, our European house in order.
13: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
15: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
16: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
15: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
14: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
17: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
18: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques. I això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
19: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
20: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
14: El temps.
0: Quan passa un minut de 3/4, sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
22: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada que hi ha actualment té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027 es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
23: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
22: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
24: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
25: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar, que puguin generar algun incendi però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
24: Moro ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que ho associa a una cosa solitària.
2: I a més jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC, juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Xema Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Rasmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Act. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikab i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert a 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
7: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros, sinceramente creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4, se han puesto ellos 4-3 y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
4: A les semifinals el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió. També el segon partit.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Múrcia, amb el factor pista en contra. La Lei Pivot Blaugrana Xengelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
9: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
10: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs, havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del Waterpolo passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanquiblau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení no el triomfa l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la General. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogelia Sim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
3: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanya,